0: ens sorprèn una mica, no?
1: Sí.
0: Perquè també podrien desaparèixer altres personatges, no només aquesta doctora, no?
1: Clar, o sigui, s'entén el tema aquest, no?, de que vagin rotant els personatges, jo crec que també està bé, perquè així també dona una mica més, no?, d'agilitat a la sèrie, i de moment els personatges introduïts nous aquesta temporada han funcionat bastant bé, llavors, de moment, doncs, pinta bé, però és això, però clar, fa pena, perquè penses... Hi ha molts personatges que t'estimes molt, no?, i de cop que marxin, però bueno, també, òbviament, amb la trama de la Moana aquesta temporada també s'entén que marxi, vull dir, ja es veu que busca unes altres prioritats i que l'estil de vida d'urgències, vull dir, és molt frenètic i no tothom pot aguantar això durant tants anys, llavors s'entén també.
0: També sobre el futur de la sèrie parlava de que veurem neu a The Pit. Mm. Bueno, no sé si és la novetat que esperem alguns.
1: Bueno, ja.
0: No, però al final The Pit parlàvem d'aquest possible problema que podria tenir amb la repetició, no?, de l'estructura de la sèrie.
1: Sí.
0: Jo estava pensant ara que potser veiem una temporada on seguim el torn de nit en canvi del de dia, ja, per exemple.
1: Això,
0: no?,
1: és una cosa que s'ha comentat molt a xarxes, però no té pinta que hi hagi idees de fer-ho, o almenys pel que han dit els creadors de la sèrie. Però bueno, que estaria molt interessant, perquè de fet jo crec que el torn de nit potser inclús és més intens, perquè és quan acostumen a passar més coses, jo crec. Uh-huh. Vull dir que...
0: Veurem què passa. També és interessant el que diu el Noah Wiley de l'Ice, no?, perquè ho parlàvem aquí la setmana passada, que podria haver sigut una cosa molt posada perquè sí i sense una relació mínimament coherent amb la trama, però sí que s'ha fet bé. Jo crec que igualment també té raó ella, amb el context, sobretot els espectadors dels Estats Units ho entenen perfectament, però sí que és veritat que pels espectadors, pues, d'altres continents com nosaltres, que nosaltres ho entenem també, però potser hi ha gent que es queda més en xoc d'això que és o què està passant, però s'explica bastant bé, jo crec que encaixa bastant bé al capítol.
1: Sí, perquè al final jo crec que podrien haver optat potser per una cosa com molt més... O explícita o com més exagerada, però jo crec que The Pit està bé perquè segueix, no?, aquesta línia d'intentar ser realista i llavors pues, portar aquests problemes de dir en plan tampoc no exagerar-los tant, sinó intentar portar-los de la millor manera possible i entenent això que segueixen estant treballant i que les coses continuen, vull dir, que està allà l'Ice i es presenta el problema, però la trama ha de continuar 100%.
0: Doncs la trama s'acabarà demà, això també ho sabem. Demà és l'últim episodi, el 15è d'aquesta segona temporada de Pit, que ha estat més de 3 mesos en emissió. Ja per fi la gent que no podia veure-la, no?, que estava esperant, ja pot començar a veure aquesta segona temporada de Pit tranquil·lament. I ara pues, anem a canviar de costat, podríem dir, de polèmica, una polèmica que sempre ha estat al món de les sèries, una polèmica molt tonta, perquè no hauria ni d'haver existit, però bueno... que és aquest personatge que era un dels protagonistes de Breaking Bad, aquesta sèrie mítica, no?, que era la Skyler, i que molta gent pues, va començar a odiar en aquella, una època on no hi havia tant boom de xarxes, no?, però si hagués sigut ara, mare meva.
1: Yeah, yeah.
0: I el protagonista de Breaking Bad, que és Bryan Cranston, que era el Walter White, doncs, ha sortit a defensar el personatge, Núria.
1: Doncs sí, Bryan Cranston va defensar el personatge de la Skyler a Breaking Bad, quan en Frankie Muniz, el seu company de repartiment de Malcolm in the Middle, va expressar que odiava a la Skyler i que en Walter hagués estat molt millor sense ella. En Cranston va defensar la Negan, qui va rebre moltes crítiques durant l'emissió de la sèrie, i va dir que no entenia com la Skyler era qui rebia crítiques quan el seu marit l'abandonava sense explicacions, quan estava embarassada, mentre ell feia cristall i provocava la mort de tants.
0: Un tema que ja hem parlat més d'una ocasió, no? Però deia la gent, Bryan Cranston ha tardat més d'una dècada en defensar Skyler. Jo m'imagino que ja ho pensaria, de primeres. I qualsevol persona que vegi amb dos dits de frente, no?, aquesta sèrie, vull dir.
1: A veure, jo crec que passa una mica, no?, com hi ha moltes pel·lícules o sèries que passa molt que... Jo crec que els homes també idolatren com la figura, per exemple, del Walter, que és com, vull dir, és que la idea de la sèrie és que l'odis, en plan de que és una mala persona, s'acaba convertint en una persona horrible. I això, jo me'n recordo que quan vaig veure la sèrie, bé, clar, jo la vaig veure quan ja feia anys que havia sortit, i jo estava una mica condicionada, perquè clar, jo havia sentit tant això de la Skyler, no sé què i tal, i clar, jo estava condicionada pensant, bueno, hi haurà un punt de la sèrie que farà alguna que dic, bueno, justificarà això. Però és que estava veient la sèrie i dic què se suposa que ha passat? Perquè, o sigui, més enllà de el momento este con el jefe i tal, però que és lo màxim que passa, en plan, però la resta de coses penso està totalment justificada totes les seves reaccions. I de fet, és això, el Walter és la mala persona de la història, vull dir, i ja veiem com acaba, vull dir que... i merecido.
0: Qualsevol, ja total de la sèrie, en qualsevol moment ja ho veus, això, però sobretot, si acabes de veure el mític episodi de Ozymandias i segueixes pensant això, tenim un problema.
1: Sí, total.
0: És que, bueno, estava bastant clar, no?, tot el que passa a la sèrie, però una sèrie que sempre recomanem, que no ens oblidem mai. Ja l'ha vist quasi tot el món, no? Però bueno, si alguna persona en la faz de la Tierra que no hagi vist Breaking Bad, pues que la vegi. I després, sí. Better Call Saul, que és la... Que molta gent... Hi ha moltíssima gent que ha vist Breaking Bad i no ha vist Better Call Saul, això.
1: Criminal.
0: No se puede permitir.
1: Criminal.
0: Se puede permitir. Que, per cert, a tot això ve a raïz, no, d'això de Michael in the Middle, no? La sèrie de comèdia que ha tingut una mena de seqüela,
1: sí,
0: que està ara a Disney+. Plus. No té males crítiques, tampoc, però bueno, jo no puc parlar tampoc massa d'això, perquè no he vist la sèrie.
1: No,
0: bueno, és una sèrie mítica.
1: Sí.
0: Així que, bueno, ahí està el dato, que la teniu a Disney. Doncs anem a acabar amb les notícies parlant d'una de les sèries, doncs, que més ho han patat els últims anys a HBO, que és The White Lotus. Ja es va anunciar que la quarta temporada, doncs, seria a França, però ara tenim una localització, doncs, més coneguda, no?, com a protagonista.
1: Doncs sí, oficialment ja sabem més detalls de la quarta temporada de The White Lotus. Ja sabíem que la temporada es rodaria a França, però aquesta setmana hem pogut saber que la trama tindrà lloc al famós Festival de Cinema de Cannes. La localització principal serà Cannes i el propi hotel, però també es rodarà a Saint-Tropez, Mònaco i París.
0: Interessant, no? Sí. Li enganxa bastant a la sèrie, també s'ha de dir, almenys el rotllo que porta totes les temporades. Una temporada que teníem molts actors i actrius confirmats, no? Però sí que és veritat que potser no de tan renom com altres temporades, menys la Helena Bonham Carter, no?
1: Sí.
0: Que era, pues, la gran estrella d'aquesta quarta temporada. Però igualment això li dona un factor, pues, potser més atractiu a aquests nous episodis, no?
1: Sí, sobretot això, no, el context aquest del món del cinema i el famoseo, no, inclús, que això no ho havíem tingut realment a les altres temporades. Llavors pot ser interessant. Jo pel que he vist també és com que hi haurà potser alguna escena que recrearà el Festival de Cannes com a tal. Llavors també jo crec que serà interessant veure com es desenvolupa, no, tot això, i veure quines trames acaben havent i també qui es mor, no, que és la trama de cada temporada.
0: Sí.
1: Però sí, té molt bona pinta. França és diferent, perquè ja havíem estat a Europa, havíem estat a Itàlia. França, a veure què és el que ens porta, perquè jo no he estat a Cannes, però no sé si és molt paradisíaco, no ho sé.
0: Bueno, Mònaco també, evidentment,
1: sí,
0: és un
1: Mònaco,
0: escenari
1: sí,
0: que enganxa moltíssim amb la sèrie. A mi m'ha donat una altra vibra. Després de saber aquesta notícia, m'enganxa més. La temporada que quan vam dir el primer cop a França, era com, bueno, a França, però a veure on a França.
1: Clar,
0: és a París, que també surt a París, però si només fos París, és com, bueno, no sé jo si amb el rotllo de The White Lotus encaixa, no?
1: També s'ha de dir que em fa gràcia que ara justament també d'estudio que estan gravant i que és el Festival de Venècia, o sigui que tindrem una mica emissió de sèries amb festivals de cinema, o sigui...
0: Perfecte. Però és que a veure si també fan com a d'estudio de The White Lotus i hi ha personatges que fan d'ells mateixos.
1: Sí, això seria graciós.
0: Podrien aprofitar, no? Ja que el mes que ve, no, és el Festival de Cannes,
1: sí,
0: que surti Almodóvar a The White Lotus, no? Per exemple. Podria passar, no?
1: Estaria bé.
0: Doncs, bueno, veurem, sortir l'any que ve, segur,
1: sí,
0: aquesta quarta entrega de l'antologia estrella, no, de HBO. I ara sí, anem a parlar ja de les estrenes d'aquesta setmana. El primer d'ells ens anem fins a Apple TV, es va estrenar ahir mateix, dimecres 15 d'abril, i és una sèrie que té bastanta bona pinta, que es diu Margo tiene problemas de dinero. Se centra precisament, doncs, en la Margo, que és una jove que ha abandonat els seus estudis universitaris i aspira a ser escriptora. Sense feina i sent mare soltera amb 20 anys, és filla d'una excambrera de la cadena Hooters i un exlluitador professional. La Margo es veurà obligada a tirar endavant amb el seu nadó, amb una pila de factures i cada vegada menys recursos per pagar-les. És una sèrie d'Apple, com deia, amb un repartiment, pues, bastant estrella, no? Tenim a la Elle Fanning com a protagonista, recentment nominada, no, a l'Oscar per valor sentimental. Tenim a Michelle Pfeiffer, a Nico Offerman o a Nicole Kidman. O sigui, bueno, palabras mayores, no? Aquesta sèrie, sí, que està basada en el llibre de Ruffy Thorpe i que està escrita i creada per David T. Keeley, que és un guionista molt conegut a televisió, entre altres, doncs, per Big Little Lies, per exemple. Doncs veiem imatges i comentem què ens sembla aquesta nova sèrie d'Apple TV. It's just like... Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen? I dream about the girl I used to be. Margo, why are you here? You can go anywhere. Like Harvard? Yes, like Harvard. Oh. Tell all the silly boys. So how's school? Scars they taught me deep. Oh my God. You were gonna be somebody. Who was I gonna be? Whatever you wanted. The kid chose to keep me. I ruined your life. You ruined my life. So pretty. I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches even. Looks like you've already dug one. In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet. For your first taco picks,
2: We'll make you a scary girl.
3: I'll marinate on it.
4: This is not you.
3: Well, my mom worked at Hooters and my father was...
0: Doncs has copiat una trama d'Eufòria, no? Que m'he dit, potser, ai, ojito, sí. Però potser una manera millor tractada, això ja no ho sé. No he vist el primer capítol d'Eufòria, després la Núria ens ho explica. Però aquesta sèrie que deien d'Apple TV, jo crec que la veuré segurament, té bona pinta.
1: Sí, a veure com tracta, no? Que és un tema interessant, sobretot als Estats Units, no? Que hi ha tot aquest tema de la salut pública i les ajudes i els recursos que pot tenir les persones que, bueno, que es troben en aquestes situacions, però pot estar bé, no sé, i també té com aquest punt, no? Jo crec, de comèdia, que també potser serà interessant, que és un tema que suposo que normalment s'ha tractat més en potser un tema dramàtic, no? I veure així com es fan comèdia, veure com es tracta, que també és aquella fina línia, no? De la comèdia i el que es pugui tractar, però té bona pinta i, òbviament, els actors, vull dir, nada que decir.
0: Maravilloso, sí. Molt bones crítiques per la sèrie, que ho estic llegint per aquí, o sigui, bueno, en principi, pues, una altra bona sèrie que ens porta aquest any la plataforma d'Apple. I anem al segon estrena de la setmana, segurament, doncs, el més potent d'aquests dies, que és la segona entrega d'una sèrie que va arrasar en el seu moment als Emmys com a minissèrie. Ara s'ha convertit en antologia. Parlem de Bronca, que s'estrena avui mateix a Netflix amb aquesta segona temporada, que se centra en una jove parella que és testimoni d'una alarmant baralla entre el seu cap i la seva dona, que acaba desencadenant jugades d'escacs de favors i coaccions dins l'elitista món d'un club de camp i el seu multimilionari propietari coreà. Una sèrie que ja la primera temporada, com deia, protagonitzada pel Steven Yeun, no? I la Ali Wong, doncs, va guanyar tots els Emmys possibles, els Globus d'Or, tots els premis, i en aquesta segona, doncs, es reinventa d'alguna manera, no?, una nova història, però imaginem que compartint temàtiques, no?, que vam veure la primera entrega, en aquest cas amb un repartiment també estel·lar, amb l'Oscar Isaac i la Carey Mulligan, sobretot com a principals protagonistes d'aquesta sèrie, que ens va encantar, no?, la primera temporada ja fa 3 anys, 2023, sí que anem a veure com llueix aquesta nova entrega de Bronca.
2: Are you and Josh happily married?
5: All the lights go down as I crawl into the space.
6: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
5: Fight flying on the screen.
7: Band-aid for what?
5: Life tearing at the sea.
6: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Did I not realize this sooner?
7: I'm gonna record it.
8: Shit.

0: Doncs a part d'Oscar Isaac i Carey Mulligan, que són, bueno, dos actorazos, tenim també a Charles Melton i Kaylee Spain, que són dos actors d'una generació més jove, no? També que han fet pel·lícules els últims anys, pues, destacades. Mm. Jo, Kaylee Spain, des que vaig veure Priscilla, vamos, yeah, espectacular. És una actriu brutal. Mm. I també tenim a la Jung Ju Jung, l'he dicho bien, que va guanyar l'Oscar per Minari. O sigui, mm-hmm, bueno, tenim també actors, pues, sí, de diferents generacions. També tenim, que, mira, ho tinc per aquí, el Song Kang-ho, que era un dels protagonistes de Parasite, que era el pare de família. O sigui, bueno, un repartiment bastant increïble d'aquesta sèrie que està creada pel Lee Sung-jin. I, bueno, veient les imatges, doncs té una gran, molt bona pinta, no?
1: Sí, vull dir, és això, Bronca va ser una de les sèries així més importants, de minissèries més importants, i ara, vull dir, aquesta segona temporada també pinta molt bé, vull dir, bon repartiment, té una trama que pinta també interessant, també és veritat que canvia una miqueta, no?, que sembla que aquesta gent és molt més pija que la primera temporada, però bueno, a veure quins lios i quines coses passen entre ells, i, no?, que per mi Bronca, jo crec que les coses més interessants que va tenir, no?, era la psicologia darrere dels personatges, i que és el que els portava, no?, tenir aquesta obsessió per resoldre, no?, tota la trama que van tenir ells dos de barallar-se allà a l'aparcament. Llavors, a veure què passa aquesta temporada, però té molt bona pinta, de veritat.
0: Em tornaria a veure la primera, mira, ara que et fas parlant, és la primera, és molt bona. I d'on partíem, no?, d'un pitido en un aparcament,
1: sí,
0: no?, tota la que es liava, era brutal, no?
1: Sí.
0: Les crítiques, per cert, són una miqueta pitjors que la primera, tot i això, bastant bones. O sigui que ja parlarem d'aquesta sèrie de Bronca, segurament properament al programa. I acabem, ara sí, amb l'última estrena, que ens anem fins a HBO Max, ens arriba el dilluns 20 d'abril, i és la quarta temporada també d'una sèrie que, bueno, més audiència tenen últimament a la plataforma, que és From, que se centra en el misteri d'un poble de malson en el centre d'Amèrica, que atrapa tots els que entren. Els seus habitants lluiten per mantenir una aparença de normalitat, però també han de conviure amb les amenaces del bosc que els envolta, incloses les aterridores criatures que surten quan es pon el sol. Una sèrie que, pues, segueixen comparant sempre amb Perdidos. Jo, bueno, no m'he lanzat avui. He de dir que no té tan mala pinta, la sèrie, que ara que potser des de fora es veu diferent. Està protagonitzada pel Harold Perrineau, que precisament, no?, era un dels protagonistes, almenys a les primeres temporades de la sèrie de Perdidos. Així que, bueno, veurem com llueix aquesta nova entrega i si et donen més ganes de veure-la.
2: Something's different. I'm changing. I don't know if I like who I'm becoming.
3: There are a lot of people wanting to know what happened down there.
4: Mom, where's Dad? Why isn't he back yet?
5: Tabitha,
2: we need to talk. It means everything they showed us is real. I think they're doing it to make us afraid.
4: Well, then it worked.
0: Doncs una sèrie que està HBO Max, encara que no és ni d'HBO ni Max Original, podríem dir, és una sèrie de Metro Golden Mayer Plus.
1: Toma ja.
0: Coses rares, no?, que també hi ha plataformes i canals d'Estats Units, no?, però en aquest cas la tenim a HBO Max, que és una sèrie que a mi em fa gràcia, no?, perquè entre el meu grup d'amics, que ells, pues, no veuen tantes sèries, no?, i jo soy el de les sèries, i sempre que em diuen i no has visto From, no sé què, tens que veure From, i jo, bueno, dejadme ya, hombre.
1: Sí, sí, és que molta gent l'ha vist, aquesta, em sorprèn, però bueno, té molta audiència, vull dir. A veure, suposo que si té audiència és perquè...
0: Alguna cosa tindrà.
1: Exacte, una cosa de tenir.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Però bueno.
0: Bueno, és una sèrie que, pel que he escoltat, pues, planteja moltes preguntes, és de molt de misteri, cliffhangers. A mi això m'encanta, de primeres,
1: sí.
0: Però bueno, veurem també si es resol això. A que sí, també està confirmat ja per la gent que la vegi, que la cinquena està renovada per una cinquena i última temporada. També From. Doncs a partir de dilluns la teniu a HBO Max, serà emissió setmanal. I ara sí, ja deixem l'actualitat i anem a parlar de la petita sèrie de la setmana que tenim avui, que és la sèrie de Jury Duty, parlem de la seva primera i segona entrega.

0: Doncs no sortiran els Chicago Bulls a jugar, que molta gent doncs, recorda aquesta sintonia, no?, pel mític Michael Jordan, però és una de les sintonies no, que surt a la segona entrega de Jury Duty, que clar, és una sèrie pues, especial i que diguem que banda sonora com a tal
1: no
0: doncs,
1: té,
0: doncs sí. No té, no? I bueno, per això pues, tenim que buscar-nos idees. Doncs, Núria, anem a parlar d'aquesta sèrie que dèiem d'Amazon Prime Video, que dèiem que va ser nominada al Premi Emmy a millor comèdia, però potser no tanta gent coneix.
1: Doncs Jury Duty es tracta d'una comèdia filmada en format fals documental on tothom és actor excepte el protagonista. Aquesta persona creu que tot el que està vivint és real, mentre la resta tenen un guió sobre el que van improvisant. A la primera temporada es tractava del Ronald Gladden, un ciutadà corrent que era cridat per formar part d'un jurat popular als Estats Units. Ell no tenia ni idea que tot el judici era una farsa orquestrada. En canvi, la segona entrega canvia l'escenari cap a un entorn corporatiu. La trama segueix a l'Anthony, un empleat temporal d'una empresa que de salsa picant, que es veu convidat a un retir d'empresa on es veurà immers en situacions inverossímils sense tenir coneixement de que res del que viu és real.
0: Encara hi havia molta gent que debatia si... Sí, hi havia ahí algo comprado, ¿no? Que l'actor, en veritat, o sigui, que era, no era actor, era actor també. Mm. Això s'ha gent diu, però a veure, quina gràcia tindria.
1: Ja, ja, clar.
0: Bueno, ho podríem fer, llavors, quin gran actor és, també t'ho dic, també. Però bueno, jo penso que no, que el que estem veient és de veritat. Mm. I dit això, doncs anem a veure imatges d'aquests nous episodis de Jury Duty.
2: Hello, my name's Anthony Norman. I'm here at... Sorry.
3: You can do it again.
2: Okay, okay. Rocking Grandmama, sorry. This is my first day here. I'm basically here to do whatever they need me to do.
4: We got sales, customer relations.
5: Wanna try this? It's wasabi octopus.
4: It's okay, I appreciate it.
6: This is our CEO.
7: Dougie's office soon.
8: My son's gonna be the new CEO, and he is gonna be great.
9: I've only been back for 6 months. I lived in Jamaica for 4 years.
10: In Jamaica, we said.
11: Don't do that.
12: We're about to go on our big retreat.
13: Yep.
12: And that's what you're helping out with here.
14: We have got team building. Fantastic motivational speakers.
15: God, kill me!
14: And then not to mention the Rockin' Grandma's Talent Contest.
16: ASMR. I work remote, but Doug's last retreat before he dies...
17: No, he's not sick. Oh. He's retiring.
16: Not because he's dying?
18: No.
16: Well, that's good.
19: Someone has filed...
0: Doncs una sèrie on es poden veure les influències de Office, sobretot, no? I sèries que promovien no, aquests fals documentals que habitualment tanta comèdia genera si estava ben fet, no?
1: Sí.
0: Doncs, Núria, parlant en general de la sèrie, no només de la segona entrega... Què et sembla, aquesta Jury Duty?
1: Doncs és això, és un format que ja només plantejar-lo és molt curiós. I és que jo crec que l'execució també, vull dir, està superben feta. Crec que és una sèrie que és això, que pot sortir molt malament, molt ràpid, perquè al final estàs treballant amb una cosa que està guionitzada, però tu has de treballar perquè aquella persona en concret no sàpiga que tot això està guionitzat. Però crec que està... O sigui, es nota que també està en mans de professionals, de gent que le sabe. I no sé, tota la sèrie va... o sigui, es va desenvolupant tan bé totes les sketches, les situacions així comèdiques, estan molt ben fetes i és això, jo crec que està molt bé perquè jo crec que s'han trobat bé el punt de que no sigui tan surrealista, és a dir, que siguin coses que són gracioses i que si et passessin a la feina pues, fliparies una mica, però que no acabin de ser això massa com... com t'ho diria, en plan...
0: Rocambolesca.
1: Sí, que puguin semblar, no?, i reals i que l'altra persona digui, en plan, què està passant? Però és una sèrie que està molt bé, que és molt divertida, a més això, la veus superràpid perquè són capítols de mitja horeta, es passa superbé, i sobretot això que estàs, no?, tota la temporada com amb la tensió de dir que no ho descobreixi, que no ho descobreixi, no? I és això, i tot el procés està molt bé. També és això que abans ho comentava una mica, que els protagonistes que agafen no, són persones que ja se'ls veu que són com muy buena gente, en plan que és com elles es creuran tot el que els hi diguis, no? Llavors jo crec que això també contribueix una mica que tot segueixi, sobretot a l'Anthony es veu molt aquesta temporada que passa qualsevol cosa i de seguida està per les persones, en plan, intenta ajudar com pot, intenta motivar-los, no? Vull dir que és algo que és molt bona gent. Llavors, això també jo crec que ajuda que la trama vagi avançant. I això.
0: Són trosses de panes.
1: Sí, i a més està molt bé perquè també tots els personatges que hi ha, o sigui, tots els que són actors, crec que els construeixen molt bé perquè és això, que tinguin com personalitats molt concretes, però que és això, que no es passin, no, de ser personatges de The Office, per exemple, que dius en plan... per exemple, ara sortia el tràiler, la noia aquesta que és informàtica, no?, que té les habilitats socials fatal, i la pobra, i això, per exemple, és un personatge que a mi m'agrada molt, i no sé, tots tenen com personalitats molt diferents, però que contribueixen, no?, a crear un grup i que realment sembli, en aquest cas, a la segona temporada, que era més d'empresa, l'altra temporada sí que era més igual perquè al final, vull dir, era un jurat, són persones aleatòries.
0: Molt,
1: no?,
0: diferent, a les dues entrades, perquè la primera parlant que era d'un jurat i d'aquí, no?, el nom de la sèrie, eren molt, aquesta és molt més ambiciosa, no?, podríem dir, tant a l'escala de la sèrie, que estaves, pues, al final, en un jurat en una sala, i aquí estem en l'aire libre, no?, que és molt més complicat tot de compaginar, de l'equip de càmeres, de la gent que està por ahí amagada, perquè al final hi ha un equip allà de càmeres que el protagonista no sap que existeix. Ell sap que l'estan gravant fins a cert punt, però no fins al punt que nosaltres estem veient, no?
1: Clar.
0: Com a espectadors. Després està el tema de que aquesta segona entrega ens ha presentat un grup de persones, uns actors que haurien de conèixer-se d'abans i tenien que tenir relacions. A la primera temporada, com, bueno, ningú es coneix, és un jurat popular, bueno, tampoc han de tenir com... No és tan, potser no és tan complicat, no?, de fingir el que vol transmetre la sèrie. També és veritat que la primera temporada teníem aquest factor que per mi em va agradar moltíssim, que era l'actor del James Marsden, no?, que feia d'ell mateix, que ho va fer genial, que va estar nominat també a l'Emmy. I potser això ho trobo una mica en falta a la segona, però la segona és un altre context, és molt més diferent, però també està bé que innovin, perquè no deixa ser també un factor més antològic per la sèrie, que també jo crec que li funciona molt bé.
1: Totalment. No, a més d'això, que és una sèrie que realment és això, vas veient com lo complicat que és això, compaginar-ho tot, vull dir que tot surti a la perfecció, i això, sobretot el que deies tu, que, clar, tots els actors han d'aprendre un, com un lore, per dir-ho d'alguna manera, tenir-lo super interioritzat i això, i no, en plan, tenir-lo super interioritzat i en cada moment saber i que tota la història quadri, vull dir, que, clar, és això, poden sorgir preguntes, vull dir, l'Antoni pot fer preguntes i potser són coses que no s'han parlat prèviament, vull dir, s'ha de tenir com tot molt al detall perquè no s'escapi res. Vull dir que a nivell de producció és una barbaritat, vull dir, i a la primera temporada, els últims episodis, que és com que es revela, no?, com la manera en què ho han gravat, la manera en què ho han fet, com ho havien planificat tot, vull dir, veus la brutalitat de la quantitat de coses que han de preparar perquè això surti bé, perquè al final, vull dir, si no els hi surt bé, lo millor no és una mierda.
0: Qualsevol error es pot pagar molt car, perquè el nivell d'improvisació que té la sèrie, pues, evidentment, és molt gran, perquè el que diem, a veure, el protagonista, sent tota la bona persona que tu vulguis i sent tot lo predecible, no?, que podríem dir que és, perquè segons els guionistes, ja ho veuràs, a la segona temporada, ja com ells al guió tenen com certes coses que tenen clar que la persona real que tenen farà, i és com, bueno, tu pots tenir clar però després
1: potser no.
0: Et pot sorprendre, no?, d'alguna manera, no?
1: Total.
0: I això, pues, pot fer que la sèrie, pues, es fastidi d'alguna manera, però sí que és veritat que hi ha un talent aquí dels actors, no?, a nivell d'improvisació, que sempre es parla, no?, d'això d'improvisar a les pel·lícules i a les sèries, però això és un altre nivell.
1: Sí.
0: Vull dir, és a temps real i a veure què passa aquí. I al final, pues, han de treballar molt bé el personatge i, bueno, pues, depèn del nivell de cada actor, pues, li pot costar més o menys, no?
1: Total.
0: I després està el tema que parlant del càsting de la persona, no?, d'aquest protagonista, que ja es parlava, bueno, tant a la primera com a la segona, una, estan entre més de 2.000 persones per agafar una, que és protagonista, que a part, per cert, a les dues temporades, pequeño spoiler, que no l'havies vist, els donen a part un premi econòmic. Que això passava a la primera temporada, i també, pues, doncs, passa a la segona el mateix, que és com, bueno, a sobre, és que, ¿quién no le gustaría esto? Ja. Vull dir, que m'agafin a mi.
1: Bueno,
0: no?
1: A l'Antoni, com a mínim, que l'han contractat a una empresa, clar, a pagar-li el sueldo, ¿sabes?
0: El sueldo, no? Sí, clar. Però en aquest cas, hòstia, és que fas la sèrie donant 100.000 o 150.000 dòlars que eren, i tu passaràs de puta mare, sí, ja bàsicament, ves? No? Ell, al final, situacions inversibles i tal, però bueno. I després el tema de... que dèiem, agafen molt bones persones, però a nivell de que diem, bondat pura. No seria interessant canviar això de cara a segones temporades? Agafar gent que no sigui tan bona? És un repte molt major, no? Jo
1: és
0: crec.
1: Que, clar, això és com experimento social, no? Saps?
0: Totalment.
1: Com allò de com es deia el programa aquest que feien a la tele d'Andalusia, que deien allò de que eres buena persona, en plan... Com es deia?
0: No me'n recordo, això que dius...
1: La Toñi Moreno, això, sí, que feia el programa aquest. Pues és una mica com això, però cogerlo a gran escala, clar.
0: És que, cuidado.
1: Clar, agafar una... O sigui, seria interessant... però clar, és això, és el que dèiem, que al final ha d'haver-hi un cert tema de planificació i han de saber més o menys cap a on tirarà la persona per entendre més o menys cap a on poden tirar la trama. Totalment. Clar, si la persona és muy mete mierda, per exemple, pues se puede liar, no? Perquè...
0: A mi m'agradaria perquè que poguessin... Clar, això és molt més difícil a nivell de guió i de, que dèiem, de la improvisació, però tu imagina't que pots fer un guió a partir de tres opcions de que la persona faci tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sigui, seria una brutalitat.
1: Yeah.
0: El Black Mirror Brandersnatch, no? De Jury Duty. Bueno, aquí coses loques, que no passarà, no passarà això, evidentment. Després salta el tema que parlàvem. A nosaltres ens recularien això? Sí, parlant, depèn del context. Si et donen un treball somiat, per dir-ho així, clar, potser amb l'alegria que tens al cos, pues, te la menges totalment, no?
1: Sí.
0: I estàs allà a la sèrie i, bueno... Però jo crec que a persones potser... Nosaltres no sé si som tan innocents com la gent que veiem a la sèrie.
1: Clar, perquè... O sea, ya tenemos mucha calle de series.
0: Sí, aparte, sí. No ayuda eso. No, no.
1: No, pero no ho sé, es que... Clar, jo per mi sempre el fet aquest, no?, de que com facin un documental o que documentin coses, per mi ja és com estrany, perquè és com una cosa que jo al dia a dia no m'hi he trobat mai. Llavors, clar, per mi és estrany que vulguin documentar certes coses. Clar, llavors ja quan comences així, és com que ja... potser comences a elevar alguns interrogants, però clar, si no coneixes la sèrie, no pots arribar a pensar que és que t'estan fent una broma. Vull dir, és que és una cosa, clar, que jo crec que no et planteges perquè no penses en plan de, ah, sí, però faré una sèrie per, saps, en plan, fer-me una broma a mi. En plan...
0: No, ja, ja, clar, evidentment, és molt... Dius, no, no pot ser això.
1: Clar,
0: no.
1: Clar.
0: Però bueno, en aquest cas, ha passat. Sí. Una mica, també recordava la persona Show de Truman.
1: Sí, és total, eh?
0: Sí, sí, sí. Mira que vaig veure la primera temporada del 2023 i no havia caigut en què això, però sí, evidentment doncs és una influència clara, no? Doncs ja diem, és una sèrie que recomanem molt. Veurem si aquesta segona temporada, jo crec que la primera va ser una miqueta més famosa, entre cometes, no? Veurem si aquesta segona arriba a tenir premiacions, no ho tinc tan clar, la veritat, encara que a nivell crític ha tingut millor crítica que la primera temporada. Molta gent li ha agradat més que els primers episodis. Jo ho veig més o menys similar. Potser sí que em va agradar més sent bo al final de la segona. Al final de la primera em va resultar potser una mica més emotiu pel tema del James Marsden i tot això. És que aquesta amistat, aquesta relació, no?, que es va fer entre el protagonista i ella, encara que en aquesta segona és més l'Anthony, el fill del jefe, podríem dir, no? Però sí que és veritat que hi ha un moment, que ja m'ho explica la Núria, quan ho vegi, que li sembla, al final de la segona, que hi ha un moment, per mi, que és molt emotiu. Jo crec que és el moment de la sèrie a nivell de llorar, no? Jo crec que està molt ben treballat, i a part, és un tema que a vegades hem parlat aquí, i també és interessant. I, per cert, hi ha representació lesbiana, que no ho hem dit. És el personatge que has dit, t'agrada, no? Però, bueno, lo vamos a añadir, no?, que també...
1: Sí, bueno, i li gusta Bones, vull dir.
0: Sí, és veritat. Aquesta sèrie que jo he vist de refilón, que donava la sexta en el seu moment, no? Sèrie que té 14 temporades, ja ho sé, gràcies a...
1: Cortita.
0: A Jury Duty, no? També tenim el tema que n'hem parlat a nivell empresarial. Bueno, no sé si tu has arribat a veure això, hi ha una empresa que vol adquirir a l'empresa principal de... Bueno, a l'empresa de salses, de la que parla la temporada.
1: O sigui, ho mencionen com al principi, però no entren molt.
0: Bueno, doncs parlen també de temes empresarials, d'adquisicions empresarials, de com es volen aprofitar d'empreses no més petites, que també és un tema que ho fan a nivell comèdia, però bueno, també han deixat caure i ja està molt bé, no? També en un context doncs, més de comèdia que no ho tindrien per què fer, i ho fan també en aquesta segona entrega de Jury Duty. Doncs, bueno, una sèrie que recomanem, des d'aquí la teniu a Amazon Prime Video, que mira, avui no us podem queixar, senyors d'Amazon.
1: Sí, sí. Bueno, mira...
0: He recomanat una sèrie d'Amazon.
1: Al final l'haurem de, saps, hacer un poco pasitos para...
0: Que la primera temporada, per cert, aquesta sí que és original de Prime Video, però la primera era com una cosa que es deia Amazon Freebie, que jo no sé què és això, però era com una subsidiària o subempresa de dentro d'Amazon. Bueno, una cosa rara, no? Però bueno, aquesta segona és de Prime Video normal i corrent. O sigui, bueno, ahir la teniu a la plataforma. I dit això, doncs anem a parar una miqueta, com sempre, amb una cançó, en aquest cas que la recomana Núria, que jo aquesta artista, no... No. No sé quién es, Núria.
1: La cançó és From the Start, de Lovie. I apareix a la sèrie de Netflix, Sirenes, a la seva primera temporada, al segon episodi.
0: Una sèrie que vam parlar l'any passat, una d'aquelles setmanes que no teníem sèries de què parlar, i vam parlar d'aquesta sèrie de Sirenes, però Lovie no tinc ni idea de qui és, Núria.
1: Bueno,
0: és coneguda, pregunto, o medianamente conocida?
1: Sí, va actuar al Coachella aquesta setmana. Hòstia, per exemple.
0: Bueno, pues ja, vale, ja està, suficient, sí, és coneguda. Doncs escoltem a la Lovie i tornem a una estoneta amb el nostre Top 10.

0: Doncs anem amb el nostre top 10. Avui, vamos, anem al segon. L'escaleta va a l'hora. Bueno, falta que ho digui perquè ara ens liem. Però bueno, anem amb el número 10.
1: Al número 10 tenim Rooster a HBO Max.
0: La sèrie d'escaleta de Ted Lasso que parlàvem, no?, amb l'Steve Carrell. No sé, que està bé, però té que hacer un poquito. Hay que exigir más, no? Però bueno, està bé la sèrie. No sé si parlarem d'ella perquè estava mirant que hi havia una setmana que no tenim... No està massa clar. O sigui, Núria troba alguna sèrie també.
1: Bueno,
0: no te digo que no, eh?
1: Haremos equipo de investigación.
0: Sí. No, anava a imitar Gloria Serra, no. Millor per un altre dia. Passem al 9.
1: Al número 9 tenim DTF St. Louis a HBO Max.
0: Que va acabar la seva, bueno, la seva única temporada, que és una minissèrie, aquest dilluns a la plataforma. Acaba de veure l'últim episodi, però deia que era una sèrie interessant. Una sèrie que està guai, millor que Rooster. Una sèrie... Bueno, rara, podríem dir. Hi ha gent que compra Tox Fargo, Hermanos Coen, algo així. Potser no tant, jo crec, però bueno, sí que és veritat que es podria apropar a una proposta d'aquest estil. Recomanada, sí, totalment. Jason Bateman i David Harbour, ja dic, molt bons actors. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Algo Terrible Está a Punto de Suceder a Netflix.
0: Que dèiem que havia tingut bones dades la sèrie que està a Netflix, una sèrie curteta d'episodis curts, però bueno, ja està baixant, evidentment. Tampoc ha sigut el hit de l'any per Netflix. A veure, Bronca. Jo, a veure, m'interessa. Jo no crec que tingui massa visualitzacions, no? No sé.
1: Veurem. Clar, la primera temporada va ser una sorpresa, clar, jo crec. A veure aquesta segona, sí. Perquè jo tampoc no he vist com massa promoció de moment de la sèrie.
0: No, i a part, que és una sèrie que han passat 3 anys des de la primera entrega, i això habitualment, a no ser que sigui un èxit brutal, afecta sempre a les sèries en qüestió, no? Passem al número 7. Hi ha una que la tenim al número 1 que no li afecta, això. Ara ja parlarem.
1: Al número 7 tenim Los Testamentos a Disney+.
0: Aquesta continuació del cuento de la criada que està funcionant bé a la plataforma de Disney. Crec que ja dèiem que en aquest programa no tenim el plaer, no?, de veure-la, encara que li desitgem el millor a Chase Infinity. Ja
1: sí.
0: Que me cae bien. Però ja està. Dejándolo ahí. Passem al 6.
1: Al número 6 tenim Vicios Ocultos a Apple TV.
0: Que, pues, s'estarà en el número 6 aquesta sèrie del John Hamm, que és la sèrie més vista ara mateix a la plataforma d'Apple. No sé, la primera temporada també va ser molt vista, no sé què té aquesta sèrie, però bueno, quan surt a Apple està número 1.
1: Bueno.
0: Així que bueno, a l'espera d'altres hits de la plataforma, pues, aquí està aquesta sèrie del John Hamm. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Daredevil Born Again a Disney+.
0: La última sèrie de Marvel, que segueix també tenint bones dades a la plataforma. Ahir va sortir el seu 5è episodi d'aquesta segona entrega, que de moment està funcionant molt bé a nivell de trama i a nivell també, com dèiem, d'audiència. Veurem el dia, la Núria, doncs...
1: Ja, és que...
0: El pla...
1: Clar, és que vaig a veure l'original, sí, vaig a veure aquesta...
0: Molt de temps. No, això ja és treball per la temporada que ve. Del
1: clar, el verano, el intensivo de verano. Sí. Contes a fer los cuadernillos, no?, en plan... Me pongo a ver si...
0: Així per Avengers, per Vengadores Doomsday, per si surt, que no ho sabem, jo crec que no sortirà, però bueno.
1: Bueno.
0: No sé, com sembla que sortirà fins la meva àvia, bueno, a la pel·lícula.
1: Clar, no, bueno, a lo mejor solo coge un ladrillo i ja està,
0: i ja,
1: no?,
0: està,
1: no?
0: Surt un segon i ja està. Bueno, podria ser, sí. Passem al 4.
1: No, el 4 tenim Besos Kitty a Netflix.
0: Aquesta sèrie que dèiem que era la número 1 a Netflix segueix sent la número 1 aquesta setmana, però ja ha baixat bastant les seves dades i per això doncs no la tenim ja, que estava al número 2. Ara sí, passem amb un top 3 potent.
1: A número 3 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que quasi aguanta, el número 1 HBO, però bueno, lo ha perdido. Ja dèiem, els metges perden contra els drogadictes, no?, d'Eufòria.
1: És que...
0: Ho vam dir la setmana passada què passaria, però bueno, The Pitt aguanta el tipo, no? I demà s'estrenarà aquest final de temporada i potser doncs tornar-lo, ja ho veurem. Doncs anem al 2.
1: Al número 2 tenim The Voice a Prime Video.
0: Que ha pujat moltíssim, ja aquesta setmana The Voice, ja ho sabem, molt famosa, i que la Núria ja està ahí.
1: Sí. Amb la quarta.
0: A punt. Quant et queda, Núria, per acabar?
1: No sé per on estava. Deia que està per la meitat o així, crec. Bueno, em falten, crec que 2 capítols per acabar-la, em sembla que era.
0: Pues
1: sí,
0: ja,
1: més o menys.
0: 2 capítols més 3 a la cinquena, et queden 5 capítols.
1: Sí,
0: ja està per estar al dia. O sigui que podríem parlar ja la setmana que ve de que la Núria està ja al dia. I a The Voice, bueno, ha sigut un bon run. No. O sigui, molt bé. O sigui, sí, jo esperava que potser trigaria més la Núria, però no. Això demostra pues, que li ha agradat la sèrie, evidentment, no? I que pues, això fa que vagi amb els capítols amb més velocitat, no? Encara que nosaltres no som de grans maratons, jo crec, que els dos. O sigui, jo, no sé, jo si veig una sèrie més de 3 o 4 capítols, ja ha de ser la sèrie una cosa...
1: Ja, sí, no, al dia jo veig un màxim 2, en plan, jo no me pongues
0: més. Ha de ser una obra mestra perquè vaya més.
1: Sí, me tiene que volver loca.
0: I el número 1, com dèiem, pues, no podia ser d'altra manera.
1: El número 1 tenim Eufòria a HBO Max.
0: Un primer capítol que jo no he vist, però que ja ha aixecat, bueno, molts comentaris,
1: molta
0: de molta polèmica, però que està, doncs, com la sèrie més vista, no, ara mateix a HBO i en general a plataformes. Uh-huh. I no sé si vols comentar a l'episodi o a xarxes, Núria, te dejo elegir.
1: Bueno, una miqueta, a veure, dir que està bé l'episodi, però jo crec que no comença com les altres temporades, que, hòstia, uh-huh, me'n recordo la segona temporada, el primer episodi, que
0: boníssim,
1: era un bombazo. Uh-huh. I aquí no comença tan així. Sí que la primera part crec que em va agradar més, però, bueno, després la derivació que fa, bueno, a veure com va seguint. Perquè també hi ha molts personatges que no surten en aquest primer episodi, llavors és com...
0: Vale.
1: Bueno, ok. Llavors, bueno, a veure què és el que faran. Però, bueno, al moment és, pinta estrany. Bueno. És estrany, perquè és molt diferent a les altres temporades.
0: Evidentment.
1: Llavors,
0: sí, sí,
1: clar...
0: No podia ser una altra manera,
1: sí,
0: després
1: sí,
0: de 4 anys d'espera i tot el que es comentava, no, de la trama. Doncs bueno, ja veurem, he vist que es diu Ándale, el primer episodi, sí, bueno, ja el títol m'ha agradat. està divertit, no? Doncs bueno, ja parlem d'Eufòria, evidentment, quan surtin més episodis, però ara, com sempre, anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs comencem amb una sèrie que vam comentar precisament a aquesta temporada, i és Percy Jackson, la sèrie de Disney+. És que hem tingut una polèmica, no?, amb l'actor protagonista, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que la fama pot comportar certes privacions a la vida personal, i els actors de la sèrie de Disney+, Percy Jackson i Los Dioses de l'Olimpo, han començat a notar les conseqüències. Walker Scovel, que interpreta el protagonista de la sèrie, ha publicat una story d'Instagram dient que no anirà a la seva graduació i demanant que es deixin d'enviar amenaces de mort a noies que viuen per la seva zona o a qualsevol persona en general. Les declaracions, doncs, s'han fet virals i han generat bastant debat a xarxes.
0: Clar, aquesta gent que fa aquestes amenaces, o sigui,
1: ja, veritat,
0: quin és el sentit? O sigui,
1: és que...
0: Si ho fan, entenc que són noies també, no? O com funciona això?
1: Suposo.
0: O gent que està obsessionada amb aquest actor i no vol que se lo roben, no?
1: Sí, bé.
0: Aquesta seria la història, no?
1: O sigui, és que hi ha tantes coses que estan malament, en el sentit que, o sigui, per començar, amenaçada de mort, en general, persones que no saps sí, ni si tenen una relació del tipus que sigui,
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: ell, a part que tampoc, o sigui, una altra cosa és que tampoc sabem quina sexualitat té aquest noi.
0: Sí, a part que és menor d'edat, per cert.
1: És també menor d'edat. Vull dir, és que hi ha tantes coses que estan malament que és com podria fer un listado.
0: Sí, sí.
1: Però està molt bé també et dic que l'actor hagi sortit a dir això. Vull dir, crec que és una cosa que t'ha de fer molta por. Vull dir, al final no saps ben bé aquestes persones si van en sèrio o no.
0: Uh-huh.
1: I crec que està molt bé que surti endavant i que ho digui això, sobretot amb l'edat que té, que és molt jove. I que això, que, bueno, a veure si... No sé si aconseguirà que pari, perquè aquestes coses mai paren, però, bueno, com a mínim fer aquest toc d'atenció i que no li faci por dir les coses en veu alta, que és important.
0: No, ja sabem, no és la primera sèrie que passa això. I,
1: sempre ha passat.
0: I continuarà passant, i més amb actors joves, que sol,
1: sí,
0: sol passar, o amb tema, sempre amb tema racial, sol passar sempre, però, bueno, al final és que t'has de treure les xarxes. O sigui, és que
1: sí, sí,
0: no és una altra opció. És
1: sí,
0: així de trist, però bueno, és el que hi ha.
1: Sí.
0: Doncs ja comentarem també més coses de Percy Jackson, que en teoria aquest any tindrà tercera temporada, deien que s'estrenaria d'aquí poc. I anem a acabar parlant de nou d'Eufòria, perquè evidentment doncs, la tenim al número 1 al top 10, perquè pues, també ho ha patat a xarxes, no?
1: Doncs sí, el primer episodi de la sèrie de Sam Levinson ha sigut un dels grans temes d'aquesta setmana a xarxes. S'han viralitzat moltes escenes, però la més parlada ha estat el mètode per traficar drogues de la Rue i de la Faye, que alguns han titllat d'exagerada o de fetichista. Altres moments destacats han estat la relació d'en Nate i la Cassie i la possible relació que tindrà amb la Maddie.
0: Ja tinc més hype de veure l'episodi, evidentment. És que ja només per la polèmica i el que genera Eufòria, ja és que és una sèrie que la primera tinc
1: sí,
0: ganes.
1: És que és això, o sigui, clar, hi havia algunes escenes... A mi també fa gràcia perquè jo crec que hi ha gent que també mira la sèrie con los ojos cerrados, també te digo. En plan, hi havia
0: sí, sí,
1: coses que dic... Vale, sí que és veritat que el Sam Levinson sempre ha tingut aquest estil com molt subido de tono i coses d'estes que, vull dir, això és evident. I The Idol jo crec que va ser, vamos, el hito de eso, però bueno, hi ha coses que sortien que penso en plan, no sé, això no és fatici... O sigui, és que hi ha un moment que és com que t'ha de donar fàstic
0: ja,
1: i és com...
0: Pifina.
1: I és la intenció, en plan, no sé, vull dir, no sé, hi ha coses d'aquestes que tal. I després això, bueno, tot el tema de la Cassie i tal, que jo, mira, aquesta trama no estoy entrando mucho, que está sino, o sigui, està sent tan lamentable que estic d'acord amb el Nate. O sea, ¿sabes? En plan, aquest és
0: bueno,
1: el punt, ¿sabes?
0: Bueno.
1: Però bueno, és això, que de moment jo en primer capítol és com hi ha coses que estan bé.
0: Veurem què passa, no?
1: Però ha de seguir la temporada per veure què opino.
0: També perquè... el que deies que doncs, no surten tots els personatges, també bueno, s'ha de veure més en un context més general, no? La temporada
1: sí.
0: Acaba de començar, però bueno, almenys la tenim per fi a HBO. I al final recordem que és una sèrie d'HBO, que la gent que té la veia fina, doncs, si és d'HBO passa això, ja ho sabem.
1: Sí, sí.
0: Doncs amb aquesta polèmica que sempre existirà amb Eufòria, acabem amb aquest programa de sèries. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve, però farem una especial, estarem en directe per les calles de Rubí, no? Per parlar d'adaptacions i de sèries, no? Pel dia de Sant Jordi. I per acomiadar-nos en el dia d'avui us deixem amb el tema All Good Things, com s'ho anem, de l'artista canadenca Nelly Furtado. La cançó publicada el novembre del 2006 dins l'àlbum Blues apareix al 15è episodi de la tercera temporada de CSI Nova York, no? Ens encanta dir aquestes coses. A vegades volem posar una cançó i busquem i al final trobem alguna sèrie, no? A la que surt. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia, Gabriel. Deixa'm saludar-te primer que tothom. Contents en el Cruïlla d'Europa d'aquesta setmana de tenir-te a l'estudi.
2: Bon dia, Teresa. Tenia moltes ganes ja de veure't les cares, de veure't la cara, després de quasi mig any, sense trepitjar aquest
1: estudi. Clar. Però bueno, ens hem anat comunicant gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació, de les quals parlarem avui també.
2: Sí.
1: Vale? Cada dia veiem que els problemes de salut mental s'estenen com una bassa d'oli a la societat. Això també s'ha vist en la concessió de les beques de recerca i les beques TIC de Tecnologies de la Informació de la Fundació Barbosa i Petit, que ja fa alguns anys que aquesta fundació està treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals o afectades per algun grau de discapacitat. Elles i també ajuden a les seves famílies. Ho fan amb programes de prevenció, tractament i rehabilitació, així com també milloren la reinserció sociolaboral de les persones afectades. En aquesta ocasió s'han valorat, en aquest any, del 2026, s'han valorat 35 projectes de diverses universitats catalanes. Aquests dies, la Fundació Barbosa Petit, que presideix Teresa Maria Petit i Sadó, psicòloga, per mantenir viu el record del seu marit, el doctor Jacint Barbosa Colomer, psiquiatre i neuropsiquiatre de la nostra ciutat, estimat per molta gent, han lliurat un any més les beques Georgina Barbosa per premiar treballs de recerca en l'àmbit de la salut, de les ciències de la salut i també de les TIC. Les tecnologies de la informació i la comunicació són un conjunt d'estris, i aquí ens ho explicaran bé. Equips de xarxes i aplicacions, internet, telefonia i software que permeten accés i el tractament de la informació. Són fonamentals en l'educació, la feina i el lleure. I transformen la societat a través de la connectivitat global que ho estàvem parlant ara fa poc. Doncs presentem el guanyador de la tercera beca TIC, que sí que està bé, de Tecnologies de la Informació i també en Salut Mental, el metge i investigador José Ferrer Costa, com t'hem de dir?
3: José Ferrer Costa, està perfecte.
1: Molt bé. De l'equip d'innovació i recerca del Badalona Serveis Assistencials i també la beca està donada per la UOC.
3: Sí.
1: Pots explicar-ho?
3: Sí, clar. Jo soc metge de Badalona Serveis Assistencials, BSA, que és una institució municipal de Badalona, però el doctorat estic fent a la Universitat Oberta de Catalunya, que és la UOC.
1: Perfecte.
3: Que és un projecte de col·laboració entre les dues institucions.
1: Molt bé. Moltes gràcies per aclarir-nos-ho. Per això, aquesta setmana, al Cruïlla d'Europa podrem escoltar els dos guanyadors. La Marina Zafrilla, que entrarà d'aquí una estona, i també el José Ferrer Costa. Cap problema. Gràcies.

0: Doncs bona setmana, Carlota. Ella és la primera convidada, gràcies per ser aquí. Ets ja una amiga del programa.
1: Pots fer algun punt?
0: Una dietista, nutricionista, esportiva, que vas participar en un cruïlla d'Europa, si no anem mal encaminats, que vam fer amb el nostre company, l'Eloi Santos, sobre la nutrició equilibrada i els efectes positius per a la salut i la longevitat, un tema que aquí hem detectat bastant. I ens vas explicar que una alimentació bona i equilibrada té molt a veure amb la salut mental, també. Tu ets vocal de la Fundació Barbosa Petit i bé, doncs, anem a la teva presentació. Vius i treballes, a veure si ho dic bé, a l'Hot Ecole de Santé, a Ginebra, a Suïssa.
1: Molt bé, que, Gabriel.
0: M'agradaria preguntar-te què has après en el País Alpí, si treballeu els temes de salut mental en l'àmbit de les ciències de la salut i com es pronuncia el nom. Gràcies.
2: Sí.
1: Quin nom?
0: Sí, aquest que he dit, aquest de...
1: No, si ho has dit bé.
0: L'Hot Ecole de Santé.
2: Ho has dit perfecte.
1: Exacte, bon, ho has dit bé, eh?
0: Vale.
1: Gràcies, Carlota, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, ara ja fa 2 anys que treballo a l'Hot Ecole de Santé de Ginebra i la veritat és que podria dir que en tot el que és ciències de la salut, allà estan molt focalitzats i posen molta importància en una mirada interdisciplinària, centrada en la persona, però, diguéssim, en aquest treball interdisciplinari entre tots els professionals de la salut, ja sigui amb els fisioterapeutes, els dietistes, infermeria, metges... llavors tenen aquesta visió que consideren ells com clau. I després, més en relació amb el que és la nutrició, en el meu àmbit, diguéssim, sí que veig una mica més la diferència, doncs, que aquí en el nostre país i el que és Itàlia, Portugal, potser tenim, hi ha una mica més aquesta visió de la dieta o d'aquest control de pes, i en canvi allà es focalitza molt en una educació nutricional que al final, bueno, té com una vessant més psicològica, no, al darrere. Per tant, bueno, ja que estem parlant de les malalties de salut mental, és interessant veure com treballen allà també.
1: Carlota, permeta'm fer-te una pregunta de les que no teníem previstes. Tu ets vocal de la Fundació Barbosa Petit. Sí. Explica'ns tot el treball que ha fet la Teresa Maria Petit per la Fundació, perquè
2: sí,
1: això ho hem de dir-ho, perquè no ho podem deixar de dir-ho.
2: Sí, la Teresa Maria Petit, ella és doctora en psicologia i va treballar 40 anys a l'Hospital de Mataró. I al voltant, just abans de que arribés la pandèmia, ella va decidir engegar aquesta Fundació Barbosa Petit per donar suport, doncs, a totes les persones amb diferents patologies a nivell mental, amb diversitat funcional. El que passa que la pandèmia, doncs, va posar una mica difícil, no? I va ser complicat engegar el projecte. Llavors allà és quan la Fundació decideix donar un aire diferent i centrar-se en aquesta... O sigui, el propòsit ara principal de la Fundació és de promoure la recerca en ciències de la salut, no? Per poder millorar tot el coneixement, tant en la prevenció com en el tractament, i la promoció d'aquesta salut mental i benestar emocional. I és per això que vam començar, doncs, a engegar tot el tema de les beques, que ara ja ha sigut la 5a edició de la beca Georgina Barbosa.
1: Sí.
2: I enguany ha sigut també la 3a edició de la beca TIC en salut mental.
1: Que aquí tenim el guanyador, aquí a l'estudi tenim el guanyador i tenim connectada a la guanyadora de la beca.
2: Exacte, de les dues beques, exacte.
1: Sí.
0: Jo deixa'm preguntar-li a la Carlota el tema dels que sempre és complicat i inclús tabú encara a la nostra societat dels suïcidis i tal, s'aborda a Suïssa? Perquè aquí a Catalunya veiem també com cada cop és un tema més recurrent.
2: A veure, jo penso que encara queda molt per avançar en tots els països. Llavors allà a Suïssa tampoc, o sigui, jo sóc dietista, no sóc psicòloga, llavors no estic tan introduïda allà com en l'àmbit de psicologia, però puc dir que tampoc es parla tan obertament com... Vull dir, tampoc hi hauria tanta diferència com aquí, nosaltres, no? Llavors, sí que, ostres, promouen també en moltes fundacions, molts projectes per promoure aquesta salut mental i cada vegada s'intenta, hi ha més consciència, s'hi parla més, però tot i així encara hi ha molt de treball a fer i penso que sobretot també en la promoció, en la prevenció, no? Que sempre ens focalitzem quan el problema ja està allà i és evident, però en la prevenció de totes aquestes problemàtiques penso que això és un focus on, bueno, interessant per anar atacant la prevenció en l'estil de vida, en les escoles, vull dir que també hi ha molta feina. Però sí que existeixen també moltes organitzacions per promoure tot el que és la salut mental, vull dir que a poc a poc, sí.
1: Nosaltres, espero que hi estiguis d'acord, Gabriel, el que volem fer des del Cruïlla d'Europa és posar un 10 a la Teresa Maria Petit per tota la feinada que ha fet i que ens ha explicat ara mateix la Carlota, que la Carlota és ja una renovació de la mateixa fundació, un... És rejuvenir la mateixa, sí, fundació. Exacte. I per tant, t'agraïm molt que, malgrat que no et trobaves molt bé, etc., que tu avui t'hagis pogut connectar, perquè realment poses en un bon lloc a la Teresa Maria Petit i tota la feina feta per ella, sí, i per el seu equip.
0: I està molt bé que una jove també s'interessi, bueno, vulgui adoptar, no, el relleu també, perquè tingui aquesta passió, no, i vulgui, sí, seguir com una mica el llegat.
1: Que hi ha molta gent, la Meritxell Pujaner, hi ha molta gent, eh? Si vols explicar-ho, Carlota.
2: Sí, no, tenim el que diguéssim el jurat, no?, que és el que al final acaba valorant qui és el guanyador o guanyadora i donem els accèssits d'aquestes beques. Llavors hi ha la Meritxell Pujaner, després hi ha guanyadors per la beca, sí, també de Salut, i el doctor Pere Toran, i juntament amb la Teresa Maria serien els quatre del jurat de la taula presidencial que acaben també decidint una mica aquests guanyadors. I després en la fundació, ara mateix, hi ha la vicepresidenta també, que és la Montserrat Serra Torrent, sí, i també doncs, estem, bueno, col·laborant amb tot el que és l'organització d'aquestes beques, i ara mateix també s'han unit dues persones més joves, la Niol Cortés i l'Albert Ortega, i doncs que també formen part del patronat, diguéssim, de la fundació, doncs que de vegades som també més joves que ens anem unint i això dona força. Sí, sí.
1: Moltíssimes gràcies per fer aquesta presentació.
0: Sí, sí, sí.
1: Des del punt de vista del rejuveniment, perquè, en fi, la feina de tothom val igual.
0: Sí, sí, sí. Deixa'm que li pregunti quants, clar, sent vocal li deuen arribar molts treballs de recerca i tal, m'agradaria saber això, quants, clar, això deu ser una feina bastant mastodòntica, no?, per acabar de decidir, de prendre decisions dels guanyadors, no? A veure si podries explicar una mica com ha sigut aquesta edició, per exemple.
1: Aquesta edició hi havia 35, que sí? Ho hem dit abans.
0: 35 treballs, clar.
2: Sí, clar, vam començar la primera edició pràcticament que no teníem treballs.
1: Sí, perquè això ho va explicar la Teresa Maria.
2: S'havia de fer, bueno, s'havia de donar visibilitat, no?, a tot el que estàvem construint, i bueno, ho vam tirar endavant, la Teresa Maria també convençuda, i ara a la cinquena edició més de 30 treballs, al voltant de 35 que ens han arribat, doncs a la fundació, bueno, tenim la nostra organització interna, no?, per fer aquesta avaluació amb, bueno, com es fa amb qualsevol treball, amb uns gris, no?, d'avaluació, amb uns criteris, i a partir d'aquí doncs fem diferents reunions, les que calguin. Cada mes a la fundació ens reunim, això està clar, però quan s'acosten les beques doncs fem encara amb més freqüència aquestes reunions per acabar de polir i decidir i que estigui tot a punt per l'entrega de beques, no?
1: Va ser un acte molt reeixit, eh? Deixa'm-ho dir, que tu el vas presentar, perquè va ser un acte realment bonic.
2: Gràcies.
1: Sí, sí. A veure, anem a la salut mental. Catalunya és un país avançat a Europa en salut mental o encara hem de recórrer un llarg camí? Ho dic perquè, com que fem el programa sempre per la gent que ens escolta, així ells ho sabran també.
2: Sí, ho preguntes a mi, Teresa?
1: Sí.
2: Sí, com comentava una mica abans, jo penso que cada vegada, a poc estem més sensibilitzats, no?, de la importància d'aquesta salut mental, a part de la salut física. Però tot i així, bueno, falta camí per recórrer, per això mateix va néixer la Fundació, no?, per poder promoure en tota aquesta recerca. I també, doncs, no quedar-nos només un cop ja aquesta patologia que fem, sinó actuar des de la prevenció en l'àmbit més, diguéssim, de la nutrició, ho veiem, no? Que, bueno, doncs s'actua quan ja hi ha la problemàtica, però, escolta, i si comencem una mica a fer prevenció, ja sigui en educació nutricional a les escoles o en l'estil de vida, no?, de les persones, potser no arribaríem a tenir una dieta desequilibrada i que això ens comporti després trastorns de salut mental, no? I podem fer l'enllaç així. Doncs jo diria una mica això, que encara queda
1: encara molt queda...
2: Però que és positiu que cada vegada ens anem conscienciant, no?, més d'aquesta importància. Mm-hmm.
0: Si et sembla, també, perquè...
1: José Ferrer Costa,
0: José Ferrer Costa, correcte.
1: Com hem dit abans, ell és de l'equip Badalona Serveis Assistencials i fa la seva...
0: El seu treball.
1: El seu treball, la seva recerca, a través de la UOC. Exacte. És així, eh? Que és el que hem dit. A veure, doncs tu pots dir-nos...
0: Bueno, és metge, també, deixa'm dir l'especialitat, especialista en medicina familiar i comunitària, no?
3: Sí, sí. Vaig estar treballant més de 20 anys com metge de capçalera a atenció primària, a BCA, perquè BCA és una institució que només fa atenció hospitalària a l'Hospital Municipal de Badalona, però té també 18 centres per tota la ciutat. Tenen els centres d'atenció primària, els CAPs, els centres de salut mental i el soci sanitari, el Carme, que és que dona aquesta atenció sociosanitària intermèdia a tota la regió.
0: I com, o sigui, et va costar fer com aquesta reconversió de metge de capçalera al tema salut mental? Com vas començar a interessar-te per aquest tema?
3: Doncs a partir de la pandèmia, sobretot, va ser el punt d'inflexió. El 2021 vaig començar amb primer projecte, que era dirigit primer als professionals per una mica ajudar a la salut mental o al benestar d'aquestes persones que cuidem dels altres, perquè al nivell de burnout, després de la pandèmia, que és quan està el professional cremat...
0: Al nivell de què? De desgast, no?
3: Exacte, el desgast emocional dels professionals sanitaris, sobretot després de la pandèmia, va estar bastant afectat. I vaig començar amb aquest projecte, que era un programa educatiu per ensenyar tècniques de gestió emocional i mindfulness dintre de les ulleres de realitat virtual.
0: Ostres, vale.
3: I a partir d'ahí ja... amb els resultats del pilot, que va ser des del 2021 fins al 2023, la gerència de BCA va decidir passar-me d'atenció primària a l'equip d'innovació i recerca per donar continuïtat no només a aquest projecte, però fer més utilitzacions i més projectes amb la realitat virtual, perquè es va veure que és una eina que facilita alguns tipus d'actuacions com educatius o terapèutics.
0: O sigui, diguéssim que la gent es posava les ulleres aquestes de realitat virtual i et veien a tu, no?
3: No exactament.
0: No.
3: Això era entorns digitals que vaig construir jo.
0: Ostres.
3: Però amb una altra metgessa de capçalera que és experta en mindfulness para sanitaris, ella donava la part teòrica i jo creava aquesta animació 3D immersiva digital a l'ordinador, i això es passa a les ulleres, i no és que vegis una pantalla, però estàs dintre de la pantalla.
0: Imagino que clar, això, el tema realitat virtual, IA i tot aquest tipus de tecnologia, la gent sempre com que, no em diria que reaci, però com que sempre costa una mica al principi, no? Com va ser com aquesta... La gent, com va anar creient, diguéssim, en el teu projecte? Vas fer moltes proves pilot...
3: Doncs sí, bueno, no només amb aquesta tecnologia, però també amb tot tipus de tecnologia hi ha molta resistència. S'ha de començar a poc. Per això el primer projecte va ser pels professionals, que ajuda molt a desbloquejar aquesta utilització de la tecnologia.
0: Molt bé.
1: I donem pas, doncs, sí, a la Marina Zafrilla. Bon dia, Marina.
4: Hola, bon dia. Em sentiu ara?
0: Sí, perfecte. No sé si pots dir on et trobes en aquests moments.
4: Estic en meitat de la carretera ara mateix. Oh,
0: vale. Ah. Ostres, vale, vale.
1: Així que és un programa en vídeo en directe.
0: Les dificultats.
4: Sí.
0: No, doncs això, bueno, primer ens agradaria preguntar-te què t'han aportat els teus directors a la de tesi, no? I la doctora Bàrbara Arias i el doctor Antoni Benavarre.
4: Doncs jo vaig començar a fer el treball de final de grau amb el doctor Antoni Benavarre, que és psiquiatre, i em va donar com tota la perspectiva aquesta de més clínica. Vaig conèixer molts pacients i vaig poder estar en contacte amb el, bueno, amb el dia a dia de la clínica i veure en primera persona els problemes que tenien, etc. I després ja vaig passar a la part bàsica, diguéssim, d'investigació de pollata i de bioinformàtica i ordinador amb la Bàrbara Arias, on bueno, he après a fer tot el que sé fer avui dia de més ordinador, clar.
1: Escolta'm, explica'ns en què consisteix la BEC, això el primer de tot, que tant...
0: La teva investigació.
1: La teva investigació, em refereixo.
4: Ah, vale, o sigui, el meu programa de doctorat sí. Que vaig enviar a la beca. Doncs jo tinc diverses parts que se centren bàsicament en fer genètica i epigenètica, que és trobar al llarg de l'ADN les marques que ha anat fent l'ambient durant la teva vida i també les marques que tu has heretat dels teus pares, avis, etc. I amb aquestes marques de l'ADN ens centrem en buscar si hi ha diferències entre la gent que amb conducta suïcida i gent sana, diguéssim, i també en el trastorn bipolar, doncs la gent que respon bé al tractament amb liti i la gent que no. O sigui, el tractament amb liti és un tractament que és la primera línia de tractament que se'ls dona als pacients amb trastorn bipolar, però molt poca gent respon. I a part té molts efectes secundaris, etc. Per tant, ens centrem en trobar biomarcadors i formes d'intentar predir una mica si respondran bé o no. I a part, el liti és l'únic tractament que s'ha vist que té efectes antisuïcides. Per tant, està tot una mica connectat amb la idea de trobar aquests marcadors que comentava.
1: Sí, aquí el José va dient que sí.
0: Que fort, quina cosa més interessant. No ho havia escoltat mai. Ostres, que el liti tingués alguna relació.
1: I per què el liti? N'hi ha d'altres de materials que podriessin fer la mateixa funció?
4: El liti és que es va descobrir de forma aleatòria. Se'ls va donar als pacients que en teoria els tractaven de gota en un centre psiquiàtric i es va descobrir que els reduïa els símptomes psicòtics. Aleshores, avui en dia encara no se sap ben bé com funciona i tampoc se sap ben bé com produeix aquests canvis de conducta, no? I té aquestes propietats antisuïcides. Per tant, no se sap com trobar un altre medicament per fer-ho, saps?
0: Deixa'm dir que hi ha una pel·lícula molt interessant en aquest sentit, que és la de Una mente maravillosa, que és precisament també la d'un matemàtic del John Forbes Nash, que és un matemàtic que té, com es diu això, esquizofrènia, però que, bueno, acaba guanyant el Nobel. Vull dir que el trastorn bipolar i l'esquizofrènia al final no és un impediment, no, per ser una persona brillant. I llavors, bueno, m'agradaria preguntar-te també quina població ha estat com el teu target, la base de la teva recerca.
4: Doncs en el meu grup d'investigació amb la doctora Bàrbara Arias i també està l'Antoni, doctor Antoni Benavarre, tenen en marxa un projecte, també són investigadors CiberSAM, que donen molt suport a això i tenim accés a més mostra i tal, però en general el que es va servir és un projecte que ens van donar fa ara 3 o 4 anys de la Marató, de l'any que van fer ser de salut mental. Aleshores es va començar a recollir mostra de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aleshores, és bàsicament mostra de suïcidi de la zona i també mostra de trastorn bipolar de l'Hospital Clínic.
0: I creus que, deixa'm dir, Teresa, que, o sigui, la primer, si la gent es presta, i segon, com veus tu el tema del suïcidi aquí a Catalunya, perquè realment és un tema recurrent a les notícies, perquè cada cop hi ha més suïcidis, tant pel bullying com precisament també per tema de trastorns alimentaris, com es comentava abans. No sé com ho veus tu, tot això. I si realment pot existir una prevenció contra una persona que realment té problemes mentals.
4: Clar, és un tema molt sensible i molt complicat. Jo tampoc sóc psiquiatra, tampoc sé en el dia a dia del tractament i quin és el protocol que segueixen, però sí que és veritat que, perdó, és un tema que nosaltres estem veient que estan complint les expectatives de mostra que teníem fa, que vam proposar molt per sobre del que esperàvem, i s'estan complint el número de mostres que estem podent obtenir. O sigui, de veritat, és un tema que cada dia és més present i més preocupant. Per això li donem molta importància a trobar formes d'intentar predir i ajudar en tot el possible.
1: Marina, jo et volia preguntar què és l'epigenètica, perquè...
0: L'Eloi també fa molt, això.
1: L'Eloi ho fa, ho hem explicat ja en el Cruïlla d'Europa, però ens agradaria que ho expliquessis tu també, perquè realment és important conèixer-ho.
0: I cada cop està agafant més pes.
1: Clar, i nosaltres fem el programa pels oients, i a veure si ens ho pots explicar.
4: Clar. En el meu cas, jo faig epigenòmica, que no és ben bé... Bueno, sí que és epigenètica, però és...
1: Explica les diferències.
4: Començo des del principi. Sí. Tenim clar el que és la genètica, no? Que són l'ADN que nosaltres heretem dels nostres pares, i la epigenètica seria les marques reversibles que es fan sobre l'ADN durant la nostra vida, que estan produïdes per l'ambient. Per tant, una persona que ha patit trauma infantil, per exemple, tindrà unes marques epigenètiques que una persona que no l'ha patit no les tindrà. I aquests canvis epigenètics el que farà serà que alguns gens o uns altres es puguin expressar o es deixin d'expressar tenint repercussions doncs, en el produïment de proteïnes en el nostre cos, que bueno, doncs, en el tema del cervell doncs, és rellevant. I en el cas de la genètica seria, l'epigenètica, perdó, seria l'estudi de canvis concrets a l'ADN, i l'epigenòmica, que és el que fem nosaltres, tu escaneges tot l'epigenoma i totes les marques que avui dia es poden escanejar i pots veure-ho a gran escala, no? Doncs potser 600.000 posicions o una cosa així.
0: Ostres. Fort, Déu-n'hi-do, com ha avançat el món. O sigui, diguéssim que la genètica és amb el que has nascut, no? I l'epigenòmica, que és el que fas tu, és com després les vicissituds de la vida, diguéssim, no? com t'han anat afectant, no? Diguéssim, i això deixa una marca, no? Diguéssim.
4: Exacte,
0: una cosa
4: sí.
0: Així, no? Tornant a la beca, ens podries explicar una mica què et permetrà fer o què tens en ment fer si no l'haguessis
1: amb el premi
0: tingut,
1: que ha guanyat. Sí,
0: amb el premi, sí. Si no l'haguessis tingut, ara que la tens, què tens pensat? Què tens en ment?
4: Doncs la veritat és que, primer de tot, torno a agrair a la Fundació, perquè és un... que no ho he dit encara avui, però estic molt agraïda i és un reconeixement enorme, em sento... Vamos, no m'ho crec encara. Doncs... principalment és una motivació de que estan veient que el que estem fent és important, no? I això és, per mi, és el més important de tot. I després, doncs, evidentment, tema econòmic, doncs les beques doctorants no són meravelloses en quant de sou i tal, i per tant doncs, és una ajuda important.
0: Exacte, sí, sí.
1: T'ho podem preguntar a tu també, José Ferrer. La teva beca t'ajudarà també? Et donarà un impuls? O...
3: Perquè fer recerca, sobretot aquí a Espanya, no és fàcil, perquè, per exemple, hem de publicar i les publicacions no són gratis. Tu fas el teu treball, escrius el teu article i has de pagar 2 o 3.000 euros per publicar una revista important.
0: En sèrio? O si no, has negoci. De pagar tu?
3: Has de pagar els autors.
0: Ah, jo pensava que era així.
3: No, per això és important aquests incentius i suport de les fundacions com TIC Salut Mental i de la Fundació Barbós i Petit, perquè fa amb que sigui possible fer més publicacions.
0: Ostres.
3: Per difondre els resultats.
0: I creieu...
1: Doncs estan fent una feina,
0: sí.
1: Una feinada, la Fundació.
0: I també et dic que és una pena que s'hagi de donar beques perquè molts científics no deixin de seguir amb els projectes que estan fent. Jo crec que, no sé si aquí penseu els dos que hi hauria d'haver com un replantejament de la ciència aquí a Catalunya i a Espanya en general, perquè no pot ser que depenguis d'un pressupost, no?, concret, i que si no es compleixen com determinats objectius o tal es treu, o que depengui del govern de torn. No sé com ho veieu tot això.
3: Sí, sí. S'hauria de reorganitzar i identificar projectes seriosos i potents perquè tinguin aquest suport del govern. Jo crec que és important. Però tot i que sí que donen suport i ajudes, les institucions no tenen tant pressupost, sobretot institucions públiques sanitàries, no? Uh-huh. Per fer recerca.
1: Deixa'm dir que també la Fundació va premiar un accèssit, el que passa és que nosaltres no hem tingut accés a la persona que la va guanyar, però aquesta feina de la Fundació amb la Teresa Maria Petit, que ella va explicar a la gent que ella havia tingut la polio, que està afectada per aquesta malaltia, no sé si Carlota o Marina... Ho podeu lligar d'alguna manera, una malaltia com la de la Teresa Maria Petit? Sí? Carlota?
2: Bé, sí, estic aquí. La Teresa Maria pateix aquesta malaltia des de petita, llavors sempre ha hagut de lluitar per fer qualsevol cosa, no? Una cosa tan simple com anar a l'escola, doncs en la seva època...
1: Sí. I va dir que no, ella ens ho va explicar...
2: Exacte. Igual per fer la comunió, igual per tot, no? Llavors, penso que sempre ha tingut aquesta lluita constant i porta doncs, molt a sobre de dir jo estic convençuda de fer això i ho faré i ella tira endavant. I és igual una mica, entre cometes, doncs, que li diguin que no ho pot fer o que tal, perquè ella ho segueix tirant endavant, no? I així ha sigut també amb la Fundació. Vull dir, quan va arribar el Covid i de sobte... ostres, s'ha de tancar quan acabem d'obrir, ella estava convençuda de que no, que aquesta fundació s'havia de fer i tirar endavant, i va reconvertir-ho perquè sigués així, no?
1: Sí, sí.
2: Llavors, diguéssim que a part del caràcter i la seva personalitat ve...
1: Ja li hem posat un 10 des del Cruïlla d'Europa, eh? Sí, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Vols preguntar, Gabriel? Vinga.
0: Bueno, sí, jo li volia tornar a preguntar al José. Sí, això de que, amb això de, en relació de la realitat virtual, que, quins són els casos que trobes més sovint i que afecten aquestes noves tecnologies dins de la teva feina
1: ens
0: quotidiana?
1: Ens queden 15 minuts.
0: I, ja, perdona, però... i també suposo que és bastant car, no? Introduir-les en els hospitals. Ja hi ha poc pressupost, no? Com perquè...
3: Hi ha poc pressupost, però no es tracta només de tenir les ulleres o la tecnologia, és de saber com aplicar i com utilitzar amb les persones. I d'això va el meu projecte. El projecte fa una valoració. Abans d'empezar, de començar un projecte, d'utilitzar la realitat virtual, quines serien les barreres i facilitadors d'utilitzar aquesta tecnologia amb aquests professionals en aquest lloc i amb aquesta idea. Perquè no és el mateix utilitzar per distraure un moment de dolor i patiment com fer una cura dolorosa que fer un tractament de rehabilitació cognitiva que s'ha de fer amb l'aplicació exactament construïda per aquesta finalitat i regulada. Doncs s'ha de valorar una sèrie de criteris abans de començar a utilitzar perquè també hi ha una dificultat de saber com utilitzar, no és només posar una pantalla que està
1: com
3: fora.
1: Com ho poden saber això els nostres oients? Fem el programa per ells. Com ho poden saber?
0: Que són aptes, diguéssim, no?
1: Sí. Diguéssim.
3: Són aplicacions, sí. Hi ha aplicacions que ja estan regulades i són comercials, que paguem exactament com fem un tractament farmacològic, una medicació, podem pagar per una aplicació que fa una teràpia o ajuda a una teràpia. Hi ha altres que són distraccions, com vídeos 360, que són immersius i que donen una distracció dirigida per facilitar la intervenció terapèutica. Per exemple, durant persones amb fibromiàlgia que tenen por al moviment perquè esperen tenir dolor com fan un exercici, doncs el fisioterapeuta utilitza la distracció d'aquestes ulleres per fer jocs que són molt divertits i poden fer el programa de fisioteràpia sense pensar o fixar l'atenció al dolor. Això és una de les...
1: És molt interessant.
0: Sí, a mi m'agradaria saber també doncs, amb quantes persones, no sé si portes un recompte, s'ha provat i quin és el retorn, el feedback, si realment has notat que ha millorat la seva qualitat de vida.
3: Sí, tenim diversos projectes. Per exemple, un dels més grans és exactament el de fibromialgia, que és atenció primària. Són grups de pacients amb fibromialgia que fan aquest programa amb els psicòlegs i els fisioterapeutes d'atenció primària. I del 2023 al 2024 tenim ara 200 persones que fan fer el programa amb nosaltres.
0: Perdó, és una malaltia minoritària, no?
3: És una, bueno, minoritària, però cada vegada més freqüent.
1: La fibromialgia...
3: I poc diagnosticada i poc reconeguda.
1: Sí, sí, és poc
0: reconeguda.
1: Per tant,
0: està molt bé que el teu focus d'estudi, diguéssim, sigui amb aquestes persones.
3: Sí.
1: Sempre recordaré jo que l'alcaldessa de Santa Coloma, mira, tu em dius que sí, ella pateix la fibromiàlgia ja fa molts anys, va ser una de les primeres que ho va voler dir clar i alt.
3: Exacte. Va donar molta visibilitat i importància al problema.
1: Sí.
0: M'agradaria també preguntar-te en quines iniciatives s'inspira el projecte aquest impulsat des de Badalona Serveis Assistencials.
3: Dintre de Badalona Serveis Assistencials, per exemple, aquest matí estem fent el projecte amb el deteriorament cognitiu, rehabilitació cognitiva, amb els pacients
0: molt important,
3: que
0: també.
3: Són pacients que tenen una demència, per exemple, i que venen a fer exercici d'atenció i memòria. I si la podem fer, per exemple, si vols entrenar l'atenció o la memòria de fer les compres, si fes les compres dintre d'un supermercat virtual immersiu, que has de moure i agafar les patates per fer la tortilla i posar i comprar, això és molt més traslladable a la vida real. Aquest entrenament és més efectiu.
0: Ostres, i quan els hi fas aquest tipus d'exercici, què et diuen? Realment notes resultats?
3: Sí, estem fent... Cada projecte va lligat a un projecte de recerca amb una valoració prèvia i posterior per valorar exactament l'impacte i la diferència amb els pacients que utilitzen aquesta tecnologia i els que fan la mateixa intervenció sense la tecnologia de realitat virtual. I els resultats inicials estan bastant bons i estem terminant diversos projectes per publicar. Tenim ja publicacions fetes. Però l'acceptació, sobretot de la gent gran, 92 anys, i estan encantats d'utilitzar aquestes tecnologies innovadores.
1: Veus, això sembla mentida que ho puguem escoltar a través de Mataró Ràdio, en aquest cas.
3: És molt emotiu, aquest projecte, específicament, perquè són persones que mai van utilitzar aquesta tecnologia, s'adapten superfàcilment i estan molt agraïdes i ho diuen.
0: Amb gent amb Alzheimer imagino que també, no? Que també deu ser un dels vostres targets. No?
3: També. I després, per exemple, en nens amb autisme tenim un altre projecte que fa entrenament d'activitats de la vida diària o d'ensenyar sobre nutrició saludable, perquè la infermera va identificar que era molt difícil fer aquesta activitat preventiva, com tenim aquí la nostra nutricionista al programa també, perquè els nens no volien saber de menjar verdures, per exemple, però si poses això a un joc que ha de jugar i agafar les verdures virtuals i posar el plat i després menjar virtualment, això pot desbloquejar aquesta resistència que tenen.
1: I com es fa això? Com
0: es convença?
3: Com comença el projecte? Bueno, no és només tenir les ulleres, s'ha de fer un projecte amb l'equip, s'ha de fer un entrenament i s'ha de buscar la evidència científica del que vols utilitzar la tecnologia, si ja està fet o no. Si ja tenim, per exemple, parafòbies i addiccions, hi ha moltes aplicacions ja regulades i fetes que pots utilitzar i hi ha molts hospitals i serveis de salut mental que utilitzen.
1: Com per exemple? Dius, n'hi ha moltes, com per exemple?
3: Per exemple, hi ha una que va començar a Barcelona que es diu Amelia, hi ha una que és una americana que és, com es diu ara, SyncVR, que també és per al dolor. Hi ha moltes aplicacions que són com programes que estan fets per una finalitat específica.
1: I això en el BSA segur que
3: al BSA tenim algunes que utilitzem, però tenim un equip d'innovació i de recerca que...
1: Del qual tu fas part.
3: Que faig part jo, i que creem aplicacions pròpies. I això facilita molt perquè fem l'aplicació co-creada amb els professionals i els pacients que utilitzaran. I amb això està molt, molt personalitzat.
0: Et consta...
1: Doncs que la gent s'apunti ben bé el nom del José Ferrer Costa, perquè si algun dia tenen algun problema en aquest sentit i aquestes aplicacions els poden ajudar, jo crec que és molt important.
0: M'agradaria també preguntar-li si et consta també, perquè clar, sempre, vull dir, no sé si teniu, si hi ha algun líder, diguéssim, algun país líder en això d'utilitzar la tecnologia per intentar, diguéssim, canviar les realitats de tant pacients amb fibromiàlgia com amb demències. No sé si et consta si s'està treballant també amb altres hospitals tant d'Europa com del món i si us heu com inspirat o teniu algun referent concret.
3: Bueno, tenim, si mirem el número de publicacions científiques, als Estats Units encara són els que més publiquen, però Espanya és un dels països d'Europa que més fa publicacions amb la realitat virtual en medicina. I això és important també donar valor, perquè tenim molta gent fent feina molt bonica i potent. I el que volia dir és que estem fent ja col·laboracions, per exemple, amb el Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, amb el LICS, a través del IDIAP Jotigo.
1: Exacte, això és el que jo te volia preguntar, perquè tu ets un investigador de l'IDIAP Jotigol.
3: Exacte. A través de l'IDIAP estem fent col·laboracions amb altres CAPs per
1: què
3: utilitzar...
1: Què és l'IDIAP?
3: L'IDIAP és l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gou.
1: Molt bé.
3: Que és el centre d'investigació que, més o menys, centralitza els projectes de recerca d'atenció primària de tota Catalunya. Uh-huh. I a l'àrea metropolitana nord, que és la que ens toca, tant Mataró com Badalona, pues, treballem junts. I amb aquestes... altres institucions fora també de l'àrea metropolitana, com a Tarragona, Valls, estem fent també un grup de dolor crònic amb la nostra aplicació i donem aquest suport de col·legues, companys de professió, per ensenyar com utilitzar la tecnologia.
1: Això és molt interessant.
0: Sí, sí, i deixem també que torni la Carlota, que ella és la, com que és dietista i nutricionista, potser ens pot ajudar.
1: A veure si ens escolta, comentant
0: també... Sí, sí. Comentant també el tema que deia, que també precisament treballa amb la nutrició amb els nens per fomentar una nutrició saludable. No sé, Carlota, i a veure si coincideix també el José, si què és el més complicat d'intentar introduir, o sigui, bueno, diguéssim, que aquesta dieta saludable en els nens, no? Perquè sempre quan intentes imposar alguna cosa és com que la gent ho veu d'una manera, diguéssim, reàcia, no? O escèptica, com quines tècniques s'utilitzen i com notes tu que ho estan rebent, diguéssim.
2: Sí, a veure, diguéssim que els hàbits alimentaris s'adopten quan ets petit, no? Llavors, hi ha molts d'aquests hàbits que venen ja des de casa. Llavors, si a casa hi ha un coneixement, unes habilitats de com és menjar més o menys equilibrat, saludable, i s'introdueix, doncs, aquesta persona petita, no? Aquest nen petit... a la cuina perquè comenci doncs, a manipular també ell mateix aquests aliments, que sàpiga d'on arriben, no?, aquests aliments, serà diferent d'un nen petit que doncs, potser a casa hi ha uns altres hàbits alimentaris i que es menja doncs, o molt més processat o no hi ha totes aquestes habilitats culinàries, no? Llavors això es transmet i és on s'aprèn i, per tant, aquests nens creixeran amb aquests hàbits i després serà molt difícil canviar-ho, no? Una persona que ja té 50, 40 o 80 anys, canviar els seus hàbits alimentaris serà molt més difícil. Llavors, per això s'insisteix, no? Ostres, amb aquesta educació nutricional ja des de la infància i, sobretot, doncs, d'incloure alguns programes d'educació nutricional a les escoles, perquè a les escoles... no tenim una assignatura, no?, que ens expliqui com hem de menjar. Llavors, cada vegada tenim més sobreinformació, molts més productes a l'abast al nostre voltant, no? Llavors, fa molt més difícil també aquestes eleccions. Imagina't, nosaltres ja com a dietistes nutricionistes moltes vegades ens és difícil perquè hi ha tantes opcions que ho has de mirar molt bé per aconsellar bé, no?, a la persona. Doncs una persona que no sap d'aquest àmbit, encara doncs el màrqueting juga un paper molt important. Llavors, amb els nens s'ha d'adaptar, no? Si es fa un programa d'educació nutricional, s'adapta en aquest context, en aquest... diguéssim, en aquesta persona, perquè doncs, a través de jocs o de diferents activitats que es puguin preparar, doncs incidir en aquests hàbits. Però no serà una qüestió d'un dia, sinó que, clar, un hàbit costa molt de canviar. Llavors s'ha d'anar treballant a poc a poc i has d'incidir doncs, tant en la part del coneixement, no?, educar, doncs perquè s'ha de fer així o
1: d'una altra. El José t'està dient que sí. I abans el José i em sembla que també la Marina havien parlat de l'autisme.
3: Sí, això, sí, el projecte que vagi...
1: Crec que és important que expliquis pels nostres oients
0: com es relaciona.
3: Sí, perquè, com ha dit la Marina, que aquesta educació no es fa a l'escola, doncs fa la infermera normalment. I les infermeres que fan aquest tipus d'intervenció educativa amb nens. i amb nens amb autisme, que moltes vegades tenen més resistència, pues, tenia molta dificultat de tenir l'atenció del nen o l'interès d'aprendre, no?, sobre nutrició. I per això fer aquestes activitats d'una manera gamificada, o sigui, com un joc, i si és immersiu...
1: Dius gamificada?
0: Sí, això, amb un joc.
3: És com un joc.
0: Lúdica.
3: Lúdica. I d'una manera immersiva. I, clar, l'aplicació vam crear nosaltres amb la nutricionista, les pediatres, la infermeria de pediatres i la infermera de salut mental, que ja fa l'atenció amb els nens. I això fa molta diferència. No és una aplicació que només la part tècnica, però té la part professional, i s'ha co-creat amb la participació de l'Associació d'Autisme de Badalona, per també donar la part de l'usuari, no?, de la persona que rebre la intervenció.
0: Diguéssim que també els centres escolars, no?, diguéssim, han d'estar alineats, perquè si vosaltres feu tots aquests esforços, diguéssim, per intentar inculcar aquesta cultura d'una dieta saludable, una alimentació saludable, i després sí que és veritat que últimament és d'agrair que els governs de torn s'han implicat en el tema dels menjadors escolars, que es comenta poc, però també és veritat que el menjar és bastant, diguéssim, millorable. No sé també què podeu comentar respecte a aquest tema, perquè cada cop s'està fent, no sé si hi ha alguna llei en concret, però sí que és veritat que he escoltat que, bueno, que ara es mira bastant més el tema dels menjadors escolars i del menjar que serveixen als menjadors escolars als nens.
3: Sí, bueno, de fet, des de l'atenció primària, la infermeria de pediatria treballa molt a prop amb les escoles per fer exactament tallers, per exemple, de nutrició, no només pels nens, però també per les professores i administradors.
0: No sé, la Carlota també, si vol...
2: Sí, tot i així hi ha una part
1: de... Sí, pensa que tenim poc temps, eh? Tenim només 2 minuts.
2: La part de dietista, hi ha una feina que és més de l'àmbit de restauració col·lectiva, i ens dediquem, doncs, a passar a empreses o a col·lectius com a les escoles, i el que es fa és programar un menú més o menys equilibrat de tota la setmana. Llavors, això sí que existeix, sí.
1: Veus, aquesta és una de les veus joves de la Fundació Barbosa Petit. Sí.
0: Molt bé, no? I a més avui en dia que ja, i això és d'agrair també, està bastant instaurada aquesta cultura del gimnàs i de cada cop es promociona més també l'alimentació saludable.
2: Sí.
0: En aquest sentit, sí, també, sí. No sé si realment...
1: Si pots, tens un minut per contestar, si vols.
2: Sí. Doncs... No, sí que és veritat que ara la gent, no, que...
0: Sobretot entre els joves, eh?
2: Sí, aquesta consciència, no, de més de l'activitat física, no, de seguida venen, ostres, estic fent aquesta activitat, com hauria de menjar en relació, no? I sí que és una demanda creixent a la consulta de saber com alimentar-se en relació, doncs, a tota l'activitat que física, doncs, que estan promovent, vull dir que això és positiu, la veritat, sí.
1: Molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa, perquè jo tinc la sensació que el programa d'avui ha estat un aperitiu, simplement un aperitiu, per poder-ne fer més en relació al tema de l'alimentació, que és molt important.
0: I que també influeix en algunes àrees de treball, com les seves, que és el tema també de l'envelliment.
1: Les seves, les d'aquí, pels
0: bueno,
1: nostres
0: les del
1: clients.
0: José, les de la Carlota i les de la Marina, en el tema de l'envelliment, que comentava, que cada cop també estem veient com la gent viu més. I, per tant,
1: sí.
0: És un tema capital. Jo crec.
1: Doncs, si et sembla, José, ho tractarem en una altra ocasió, a la temporada que ve, perquè ens expliqueu una mica què és el que feu en el BSA Badalona.
3: Serveis assistencials.
1: Exacte. Doncs molt bé, jo crec que avui ja tenim...
0: Ah, ens hem omplert, suficient. No?
1: Sí, ja se'ns ha acabat
0: aperitiu.
1: El temps. Pere, si ja tenim el temps esgotat. Per tant, que ens hem fet un aperitiu d'un bon tema, que interessa molt a la gent, que és per qui fem el programa.
0: La setmana que acaba és Sant Jordi, no?
1: Sí, i llavors... tindrem... Sí, digues el llibre.
0: Presentarem un llibre que és bastant sorprenent, que es diu El corazón del WhatsApp.
1: El corazón del WhatsApp. Sí, l'autora és l'Esther Reyes i l'editorial és Círculo Rojo. Jo l'he llegit, aquest llibre, i és un llibre sorprenent.
0: Sí, sí.
1: Tindrem aquí a una psicòloga, una psiquiatra, em sembla, i a l'autora, naturalment.
0: Molt bé, doncs ja els hi deixes amb el gusanillo, no?
1: Exacte.
0: Amb els nostres oients.
1: Molt bé. Moltes
0: gràcies.
1: Moltes gràcies
0: als convidats.
1: Als convidats per haver-hi estat, la Marina.
4: Un plaer.
1: Un plaer.
4: Gràcies.
1: I la Carlota. I a tu, José, només faltaria.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Va. Que vagi bé.

0: Són les 5 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonises Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express, aquest programa que fem tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Des de l'estudi número 2. Musical Express, mitja hora de pop i de rock dels 70s i 80s.

Tantes i mitja hora de la millor música americana i del millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui Musical Express.

tot un clàssic de la música disco dels 80. Ell és Billy Ocean i estem escoltant el seu Caribbean Queen. A l'any 1979, Freddie Mercury va escriure aquesta peça, Crazy Little Thing Called Love, una cançó que es troba dintre del seu treball The Game.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Nascut un 13 de maig de l'any 1950 a la ciutat de Saginaw, a l'estat de Michigan. Ell és Stevie Wonder, tot un clàssic. Això es diu Master Blaster. Segueixes com no, Sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Ens anem cap a Austràlia, on ens arriben els Flash and the Pen. Això es diu Waiting for a Train.

0: En recorda't que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. La peça es diu Alon. Ells, els germans Jeep, els Bee Gees. Musical Express, acabat en dos esses, @rubi@gmail.com, el nostre correu electrònic.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

És una de les bandes més estimades en aquest programa. Ells són Electric Light Orchestra. Des del seu A New World Record, la gran, gran Living Thing. Ens anem ara cap a la música que es fa als Doctor Who, que això es diu Sharing the Night Together.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila. The only thing wrong with Saturday night is waking

Comencem ja el tema. Volem dir la mitja hora del millor American Music i del millor country. Hem començat amb el grup de Denver, des de l'estat de Colorado, amb els Rail Benders, escoltant Saturday and Sunday. Una cançó que també ens serveix per fer una cunya publicitària del nostre programa. I ara estem escoltant música dels de Harley Dan Band. Això es diu Nostalgic Men. Segueixes com no, sintonia musical express, els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor americana music i el millor country, com que es porta ara aquest trio, Rebecca McIntyre, Miranda Lambert i Lainey Wilson. Això es diu Trailblazer.

0: You got a problem. You gotta fix that shit.
1: Un cantant que és difícil d'oblidar amb aquest tros de veu que té. Estem parlant de Hickman Dalton. You got a problem. Això es diu You Got a Problem. You gotta fix. La millor country music aquí a Musical Express els dilluns de 9 a 10 del vespre. Yeah, you got a problem. musicalexpress@gmail.com. You got a problem. You gotta fix that shit. You got a problem. Ens anem cap a l'estat de Texas, on ens arriba Gwyn Williams. Això es diu Like She Does.

Des de l'estat de Massachusetts ens arriba Aaron Lewis amb la seva peça That Ain't Country. Estudi número 2, on en fem aquest Musical Express. Des d'aquest estudi on surten les ones de Ràdio Rubí cap al... la teva ciutat, el teu lloc de treball, el teu cotxe, des d'on es pugui sintonitzar la millor country music i americana music els dilluns de 9 o 10 del vespre. Ho tens assegurat. Ens anem cap a Jarrod Morris. Això es diu Losing Streak.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Propera cançó es diu Loving Right, és Josh Ward.

Molt bona tarda i benvinguts a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Us convidem un dia més a compartir amb nosaltres aquest espai de

0: ràdio, pensat per a la reflexió, la pausa i, sobretot, sobretot, per a la descoberta de noves perspectives.
1: En un món que sovint massa de pressa, aquí ens agrada baixar el ritme per fixar-nos en aquelles idees i projectes que ens fan créixer i que ens ajuden a entendre millor l'entorn que ens envolta.
0: Avui explorarem camins que ens porten cap al benestar, la creativitat i el creixement personal a través de veus expertes, testimonis inspiradors i una selecció musical per connectar amb el millor que tenim.
1: Us acompanyarem amb molta il·lusió per encomanar-vos ganes de fer, ganes de viure i ganes d'inspirar-nos.

0: to.
1: Són les 7 del matí.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim.

0: Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de The Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujar les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia...
0: La selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i, per exemple, a la Grècia arcaica, els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica, amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política, organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? Uh-huh. I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure, potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a la acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual. És a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància. I allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? a un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps. O per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això? O és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Uh-huh. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, en tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes, cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és llegir
0: l'assaig,
4: perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin és el subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hockey fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser-ho amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que es vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
6: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no?, trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no?, i a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
6: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hoquei al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hoquei, amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
6: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hoquei plus?
6: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hoquei a Catalunya té un equip de hoquei plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hoquei Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
6: Sí, exacte. Jo crec que el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té valors que es traslladen també en el Hoquei Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formem part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hoquei Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hoquei Plus.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego se m'arrapa a l'ànima i entre les ungles, com la man maldestra de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides, a glops de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada, sàdica i atroç. A discreció dels seus escarnis i tisorades, quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar. Una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i s'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita e inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors. En una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull», la marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estiguin amenaçats per l'ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Ceituno.
2: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febrer, membre de l'organització.
3: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, amb algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
2: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
1: Gràcies, Maria. I diumenge, marcat avui per la final del Mundial de Futbol que es viurà aquesta nit a Nova York, a les 9, hora catalana, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina, en Lamine Yamal com a crac de la selecció espanyola i amb Messi com a líder de la selecció argentina. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: emissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Retrobem la Misha novament per saber quines lectures ens recomana aquesta setmana.
3: Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral.
2: I posem la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literàriament. I nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba, que amb Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla, publicat per Destino, ha estat el segon llibre més venut de no ficció. I precisament d'això parlàvem amb els periodistes abans de començar la jornada. Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ens torna a acompanyar en un dia tan assenyalat. Tània Soler ens parla de com viu el seu primer Sant Jordi i s'interessa, ens presenta una novetat. I si parlem d'actualitat, no podia faltar en Vicenç Lozano, autor de Lleó 14, Ombres sota la cúpula, publicat per Pòrtic.
4: És evident que el Vaticà té una influència geopolítica que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Tot i ser l'estat més petit del món, té aquesta influència política, sempre l'ha tinguda, però en els últims temps, degut sobretot doncs, a les xarxes socials, degut a la comunicació de masses, doncs, això es veu d'una manera més clara.
1: Repassats els continguts, entrem en matèria amb aquesta edició número 339 del Calaix, temporada 7, capítol 34. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
5: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Doncs, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una vena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: al Calaix, Sant Jordi 2026. Posem la mirada al retrovisor perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literalment i nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba, que amb Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla, publicat per Destino, ha estat el segon llibre més venut de no ficció i precisament d'això parlava amb els periodistes abans de començar la jornada. Biel Mesquida, Premi Honor de les Lletres Catalanes, ens torna a acompanyar en un dia tan assenyalat. Tània Soler ens parla de com viu el seu primer Sant Jordi i Cinta Arasa ens presenta una novetat. El Calaix, Sant Jordi 2026.
1: I posem la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literàriament. I nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba.
2: Et prepares d'alguna manera en el sentit de bolígrafs, el calçat còmode, saps?
3: Doncs la veritat és que porto lo bàsic, eh? Porto doncs, el mòbil per si hi ha alguna urgència, porto el bolígraf, porto la targeta de crèdit i la llista dels llocs on he de ser per si em perdo. Això és el que porto, sí.
2: Un dia com el d'avui és un dia que insufa esperança, tu que en el teu llibre...
3: Per descomptat, tu. Tant de bo tindréssim més dies així, no? Clar, que insufla esperança, no? I que hi hagi llibres al carrer, que hi hagi roses al carrer, que les persones tinguin la il·lusió de comprar un llibre, llegir-lo, l'escriptor l'ha fet, l'editor l'ha editat, el corrector l'ha corregit, és a dir, que hi ha moltes mans. Un llibre és un projecte personal, però també és molt col·lectiu. I que finalment aquell llibre arribi a una persona vol dir que el projecte s'ha fet realitat. Hi ha projectes que es frustren, però hi ha projectes que es fan realitat. I quan finalment el llibre l'adquireix i el llegeix, en efecte, l'esperança s'ha fet realitat, perquè un l'havia escrit amb l'esperança que arribés a un lector, que no sapés a quin. I quan finalment el té a les mans, dius, fixa't, s'ha culminat.
4: Com és el teu contacte amb els lectors?
3: Mira, ara és molt a través d'online. És a dir, jo tinc una pàgina web i allà et fan arribar comentaris, suggeriments, observacions, demanen on el poden trobar, si hi ha traducció, si n'hi ha traducció. És a dir, avui, sobretot, durant l'any, és online. En canvi, avui és presencial. Avui ens toquem, ens abracem, venen lectors en circumstàncies molt diferents. A vegades és un petit confessionari, també. Almenys en els meus llibres passa que les persones t'expliquen la seva vida. A vegades drames, situacions difícils, ens animem mútuament. Ara el lector vol fer-se fotos. No només és la signatura, vol fer la foto. I això també, doncs, mira... Tot fa que sigui un procés diferent d'anys enrere.
5: I pel que fa a les llistes, sé que és una cosa que de vegades doncs, ens interessa més als mitjans que als propis autors, però sí que és veritat doncs, que el teu llibre és un dels que podria aparèixer o aparèixer a les travesses de no ficció.
2: Què passaria si fossis un dels més venuts avui?
3: Content, naturalment, perquè un lector, un autor vol arribar al màxim. I jo crec que qui no diu això enganya. Un autor vol arribar al màxim de persones. I jo escric per al màxim de persones. I, per tant, si el lector o la lectora creu que el llibre li pot agradar i té confiança, doncs, naturalment, molt content. Hi ha molts llibres, hi ha molts gustos, hi ha molts estils, i pots remenar i triar, i, afortunadament, hi ha una gran pluralitat d'ofertes i de lectors, també. O sigui que estaria molt content, certament.
6: El que passa és que el Sant Jordi no ha començat avui. Porteu ja uns quants dies fent els prets, no?
3: Sí, això és una carrera llarga. A mi m'agraden les curses llargues, la marató, la mitja marató, i això és molt comparable. T'has de dosificar, vens de lluny, vam començar al febrer, he voltat per molts clubs de lectures, pel que en diem fer territori, que no m'agrada aquesta expressió, però el país endins, Vic, Girona, Tarragona, Lleida, Sabadell... I, en efecte, hi ha hagut molt contacte previ. I avui és la culminació, encara que després també seguim, però avui és, en certa manera, el moment àlgid. Però sí, hi ha hagut un treball preparatori des de que va aparèixer, que va ser el 4 de febrer, quan surt Anatomia de l'Esperança, i no hem parat d'un lloc a l'altre. Molt content i, la veritat, molt animat.
6: I què és el millor que t'han dit i el pitjor que ha rebut?
3: Millor que m'han dit és que el llibre li ha resultat un bàlsam en circumstàncies difícils. Persones que han patit, malauradament, el dol per un ésser estimat, una malaltia... un trencament familiar, i m'han dit que aquest llibre m'ha estat edificant. Jo crec que això és el millor que m'han dit. Jo crec que un llibre ha de ser edificant. no pot fer trampa, no pot donar gat per llebre, però ha de ser edificat. No? El pitjor és en clau d'humor, però no ho han dit respecte a aquest llibre. En llibres anteriors. Diu, mira, els seus llibres em van molt bé, me'ls poso a la tauleta de nit i quan no tinc son començo a llegir-me'ls i quedo adormit. Totalment adormit. Dic, mira, com a mínim fan una funció, no? I evita un fàrmac. Això és el pitjor que m'han dit. Que tampoc és tan pitjor, però és el pitjor que m'han dit.
7: Funciona,
3: no? Sí, com sigui, funciona i no li cal un fàrmac, saps tu? No està mal, eh? No està mal.
6: Sant Jordi, el seu dia de la rosa i del llibre? O només el dia del llibre?
3: Rosa i llibre. Rosa i llibre. Moltes roses i molts llibres. Sí, sí, jo crec que hem de mantenir aquesta tradició durant segles, si pot ser. Per tant, roses i llibres per tothom.
0: El Calaix, Sant Jordi 2026.
7: Doncs estem amb en Biel Mesquida i jo estic molt feliç perquè ara feia uns quants anyets que no l'entrevistava i tornar-lo a trobar amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Biel, tan merescut, i bueno, si l'haguéssiu escoltat el dilluns al Parlament, se us hagués caigut la bava. Biel, tota una trajectòria, tota una vida i els reconeixements que costa que te'ls donguin.
8: Sí, jo estic molt content. És a dir, trob que aquests premis, que també t'acaben així sense esperar-los, són un prodigi perquè t'estimulen, te fan veure que hi ha gent que t'estima. Els escriptors, i jo especialment, sempre me sento un poc tot sol, un poc... jo necessito molt els lectors, necessito molt que me diguin que allò que faig els agrada, que els ajuda a viure, que els entretén, i aquest premi és això, de cop i volta, pensaré un jurat que ha cregut que allò que tu feies valia l'alegria, valia la pena, que feies una feina profitosa, i per això jo ho trobo extraordinari, extraordinari.
7: Ets un home amb una sensibilitat extraordinària, que sempre ens fas posar la pell de gallina. N'ets conscient d'això?
8: No, és que jo crec que un mateix no és conscient dels efectes que produeix, t'ho juro. Però, per exemple, l'altre dia, quan vaig recitar en el Parlament, sí que vaig ser conscient, perquè quan recites, ahir vaig recitar amb en Mishima, oh. I eren dos públics diferents. El públic del Parlament era un públic en silenci, seriós, tal. El públic d'ahir d'en Mishima era un públic de la Paloma. I doncs, tots dos tenien com una... Jo notava que quan anava dient aquelles paraules, les anaven xuclant i que s'ho passaven bé. I hi va haver un moment que el meu poema... Aquí vaig llegir poemes meus d'aquell llibre Tras, que estic molt content, i hi va haver un moment que el meu poema cantava en contra de l'injustícia de que en Pablo Hasél estigui a la presó. I llavors ho vaig sentir tant que ho vaig repetir dues vegades i vaig veure que la gent se posava a aplaudir. I vaig dir, ho han entès, hem de lluitar contra les injustícies, hem de lluitar per una societat millor. Jo crec que l'escriptor, l'escriptura, la bona escriptura, des d'Homer fins a Rodoreda, tots lluitant per una societat millor. I això és el que jo vull.
7: A mi m'agrada que diguis això, perquè s'ha de fer aquesta resistència cultural, s'ha de lluitar, s'ha de donar veu. Sempre diuen, això ja en som conscients, que els que estem al món de la cultura som els primers a morir, en una dictadura.
8: Sí.
7: Però tu sempre has sigut un home tan valent.
8: No. Som, a vegades som valent perquè és necessari, però jo a vegades m'acobertes, que no creguis, eh? Faig, és a dir, és un esforç com de sa voluntat. Jo crec que el que me salva, tant per escriure com per viure, és voluntat. Dic que he de tenir voluntat. Ara és això, aquesta injustícia. Doncs vingui, contra aquesta injustícia. Record que en Castellet me va fer una dedicatòria molt guapa que deia, per Biel Mesquida, un home que lluita en totes les trinxeres. Jo sí, sempre quan hi ha una trinxera de lluita per la llibertat, per la fraternitat, per l'amor, m'apunta en aquella trinxera.
7: Que visquen les trinxeres d'en Biel Mesquida, eh? Escolta, vol que sàpigues que a tots ens transmets aquesta energia, que ens dones ganes de continuar, de lluitar, perquè, clar, hi ha dies que ens aixequem i pensem, tal com està el món, deixaríem, eh?
8: No mos hem d'aturar. Jo ahir també deia aquest poema, diu, estem en guerra, jo sempre he estat en guerra, i aquesta guerra és una guerra per la llibertat, per la fraternitat, per la justícia.
7: Jo el que sí que haig de dir que avui me'n vaig a casa molt feliç perquè he tingut aquests minuts amb en Biel Mesquida. Em sento molt orgullosa i això t'ho dic de part de tot l'equip. O sigui que moltes gràcies per aquesta estona. Espero que tinguis una jornada meravellosa.
8: Gràcies, moltes gràcies.
7: Sobretot, no aturis aquestes vitamines que tens i que ens regales.
8: No mollaré, no mollaré.
7: Les veus, i encara que siguin veus de foc, nosaltres parlem de veus literàries, és la Tània Soler, que l'hem tingut, s'ha estrenat amb nosaltres aquest any, i avui l'hem enganxada per Sant Jordi. Escolta'm, primeres experiències, primeres vegades, sabem que no és la primera, però ara feia dies. Com ho estàs vivint tot això?
9: Exactament, doncs amb molta il·lusió. És que és la nostra diada, és un dia molt important per tots. Bé, per mi jo crec que el més important de l'any, i el més bonic, i és anar amb un somriure a la cara tot el dia i compartir, sobretot, compartir aquesta il·lusió i bé, i el que hem fet, no? I el que hem escrit amb altres autors, amb gent que també li apassiona, doncs, la literatura, amb lectors.
7: Bueno, i... és que, clar, quan pots compartir amb altres autors, sembla que tot és més lleuger, no, Tània?
9: Clar, és que compartir el que t'apassiona, no? Allò que t'insufla, doncs, vida d'alguna manera... amb altres persones que senten el mateix que tu, doncs és el que dona sentit a moltes coses. I tant autors com lectors, bé, gent que li apassiona la literatura. I és un dia, doncs, especial, perquè és un dia que es posa la cultura al centre, no? I és aquesta catalanitat lliga dels llibres, no?, que tant reivindiquem i hem de seguir reivindicant.
7: La cultura, que hem de lluitar tant per la cultura. I tu ho saps molt bé, eh?, perquè també ho toques, això.
9: Doncs sí, hem de lluitar per la cultura... I hem de fer costat, per exemple, a les llibreries, perquè són part del teixit cultural, no?, imprescindible de les nostres ciutats, dels nostres pobles. I jo, precisament, doncs, a les llibreries de la meva ciutat, doncs, per mi són... És que si no estiguessin, vull dir, per mi seria una altra ciutat.
7: I és el que et vull dir, arribes i veus el llibre, deu fer molta il·lusió.
9: És que per mi va ser el moment més brutal de tots, veure-la a la llibreria, perquè... Clar, et diuen, bueno, quan t'arriba a casa, què sents, no?, quan fas el descapsejament i tot. Sí, però per mi és quan el vaig veure allà a la llibreria. És a dir, veure'm allà, al lloc on jo sempre he anat a buscar llibres i a deixar-me recomanar, i veure'm allà per mi ha estat el que més il·lusió m'ha fet.
7: I tots aquests dies, els feedbacks, els comentaris, com ho estàs vivint? Què t'arriba? Què et diuen?
9: Doncs bé, jo sóc de setembre, és a dir, vaig treure el llibre a setembre, aleshores sí, durant aquest temps he anat rebent retorn, no?, dels lectors, i és molt gratificant, realment, és que, clar, i més quan és una primera vegada, a mi em sembla increïble que una persona que conec o que no conec llegeixi el que he escrit, en tingui una opinió, em faci una crítica, no?, bona o dolenta, la qüestió és que tingui la seva pròpia mirada, i que amb aquesta mirada el llibre creixi. I és que són mirades molt diferents. I això és el més especial. I m'arriba, clar, avui en dia també per xarxes, no?, tot s'amplifica. Xarxes, el Goodreads, que jo, bueno, quedaré aquí de mala lectora, no sabia ni que existia o no el tenia. I, sí, i pel llibre, doncs sí que, mira, me'l vaig obrir. I allà cada dia mirant, a veure si... Potser després els altres llibres ja no passa, eh? Però sí que les primeres... I ara ja no passa... Bé, no, és diferent, no? Però
7: clar, és que jo ho penso. Ara parlem de llibres perquè estem a Sant Jordi, perquè aquí parlem de molts llibres, però els creadors en general, clar, teniu també les vostres pors quan traieu un dels vostres fills al carrer.
9: Sí, ja ho has dit. Por, inseguretat, perquè et sents com molt exposada, no? I hi ha opinions de tota mena, i a vegades és com s'intenta amagar, no?, la crítica potser no tan bona i que no passa res. I també és un aprenentatge que m'ha donat tot això. Vull dir que és que no passa res. Mira, és que no som tan importants, al final. No, però la veritat és que ha agradat i, o sigui, les, en general, han sigut molt bones i no sé...
7: Diferent, també, perquè a vegades llegim molt, hi ha molt de tots els gèneres, però són llibres que caren situacions reals i actuals i que jo penso que poden tenir un públic que s'hi senti molt identificat des de tots els àmbits, eh? No sí. Només per la protagonista, sinó l'entorn de la seva protagonista.
9: Sí, clar, al final la protagonista, no?, doncs té un trastorn mental, ja des de l'inici es veu i pots sentir identificat, o bé, o pots conèixer algú que ho hagi patit, o per la mateixa societat en què vivim, veiem que això, doncs, està... molt extès, tot i el tabú, no? Parlem dels trastorns alimentaris, però més enllà d'això, al final és un llibre de misteri, no? que veiem que hi ha un punt que pren una certa velocitat, no? Que hi ha coses doncs, que la protagonista no sap, i veiem que al final aquest trastorn alimentari és la punta de l'iceberg, no? I que amaga una cosa més gruixuda. I clar, parlo doncs, d'amistats, de relacions familiars i de com estira els fils, no? de tots aquests elements.
7: Bé, podeu recuperar l'entrevista que li van fer prèviament des dels enllaços del programa, del Calaix, però no volíem passar el dia de Sant Jordi sense viure una mica l'experiència també, no? La part que viuen ells com a autors. Per tant, Tània Soler, moltes gràcies per compartir el dia avui.
9: Ai, moltes gràcies. Jo no voldré que s'acabi. Quan s'acabi això, no sé, sí, serà una sensació de...
7: No, quan s'acabi és d'escriure per Sant Jordi.
9: Jo ho faig. Bueno, no arribo, ja t'ho dic. Però sí, vull seguir escrivint, però quan s'acabi el dia, no sé. Bueno, ja ho veurem.
7: Queda gaudint.
9: Sí.
7: Gràcies, Tània, i bueno, que vagi molt
9: bé. Sí, moltes gràcies a tu, de veritat.
0: El Calaix, Sant Jordi 2026.
7: Bé, doncs estem amb la Cinta Nassa perquè, sí, em direu que sempre la comparteixo, però és que té novetat perquè escriu molt. Jo no sé d'on te treus les hores, Cinta.
10: Doncs mira, trec les hores del fet que potser no vaig al gimnàs tant com hi hauria d'anar. I després també perquè quan no estic asseguda escrivint, el meu cap va pensant. Llavors, quan sé que escriure, ho tinc ja, tinc una part, el primer esborrany el tinc fet al cap. I per això suposo que escric.
7: Bueno, tenim novetat. Parla'ns de la novetat.
10: La novetat es diu Violant. És una col·lecció que es diu...
7: Per això t'anava a dir, sí. Ara comença
10: amb el primer volum. La col·lecció es diu Violant, periodista d'investigació. El primer volum d'aquesta col·lecció és La llengua dels encanteris, el segon l'estic escrivint, i explica la història d'una nena que neix a Nova York. Ella sap que té una família a Catalunya, però no sap per què no la coneix. Llavors passa una cosa, que no despetllarem,
7: no es pot,
10: i fa que la Violant vingui a Catalunya. I aquí ho deixem.
7: Aquí acollim a la Violant aquí... i després veurem què passa.
10: Exactament.
7: Està molt bé, a més, començar una col·lecció.
10: Per a mi és una notícia fantàstica, em fa molta il·lusió. La veritat és que aquest llibre l'estava escrivint per a Jo Llibre, Santillana, i l'estava escrivint l'estiu passat, i en una calorada d'aquelles que va fer l'estiu passat, se'm va ocórrer que potser la Violant potser tenia prou força per encapçalar una col·lecció. I vaig enviar un correu a l'editora pensant... Mira, se m'ha ocorregut això, no sé...
7: Sí.
10: I em va dir sí. I sense ser-ne gaire conscient, m'estava trobant que m'estava generant un segon volum i en tinc algun altre més al cap.
7: Bueno, a més, periodista d'investigació, de la casa, eh?
10: I tant. Amb una vocació molt clara. És una noia, sobretot, bueno, jo... crec que és molt espavilada, que té les coses molt clares i espero que investigui molt i que descobreixi molts misteris. Tots, a més, tindran... Ella va descobrint... Es va trobant amb misteris que va descobrint intentant aplicar les tècniques del periodisme d'investigació més capdavanteres i tots els misteris que troba tenen un rerefons relacionat amb el medi ambient, amb la memòria històrica, amb la justícia social i, per tant, intento que també deixi traspuar valors.
7: Bé, això no en dubtem perquè sempre que t'hem llegit, o sigui, és una lectura amena, però sempre incideixes en aquests valors i sobretot en l'estima que tens en la llengua.
10: Sí, és que és essencial. De fet, La llengua dels encanteris, es diu La llengua dels encanteris per alguna raó, i la llengua, és, com deia la Mercè Rodoreda, són els fonaments d'un país i el nostre sense llengua doncs faria aigües i malauradament hi ha gent molt interessada que el nostre país faci aigües i no s'ha de permetre.
7: Tenim la Violant, no farà aigües.
10: No farà aigües. Tenim la Violant, avui és Sant Jordi i, per tant, ens salvarem. Com una vegada més al llarg de la història, ens tornarem a salvar.
7: Ens tornem a salvar amb la Violant, però també amb la Cinta Nassa, que és qui agafa aquesta ploma per transformar les paraules en una història preciosa. Gràcies.
10: Gràcies a vosaltres, de veritat. Bona diada a tothom.
0: El Calaix, Sant Jordi 2026. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Vicenç Lozano és periodista, historiador i conferenciant. Ha estat redactor de la secció d'Internacional de TV3 des dels anys 1984 al 2019. Ha col·laborat amb la RAI italiana i ha cobert esdeveniments com la Guerra dels Balcans o el macrojudici de la màfia siciliana. És autor de nombrosos articles i reportatges sobre la Santa Seu i dels èxits editorials Intrigues i poder al Vaticà i Vatican Gate, i de la novel·la Potser no hi va haver mai primavera.

0: l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. El periodista Vicenç Lozano ens submergeix en tot allò que mai no s'havia explicat de l'últim conclave, les tensions i les aliances que van fer possible l'elecció d'un nou pontífex decidit a continuar el llegat reformista del papa Francesc. Aquest llibre dona veu a personatges de totes les posicions i ofereix una radiografia sense concessions del poder eclesiàstic actual. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Intrigues i poder al Vaticà, i ja ens va posar les orelles en alça per veure què és el que passava en aquesta, en aquest petit país. En aquest petit país. Van arribar més llibres després i un canvi molt gran. I ara tinc a les mans Lleó XIV, Ombres sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. Sabeu que parlo d'en Vicenç Lozano, aquest nou llibre publicat per Pòrtic, que fins i tot a mi... Jo preparant-me l'entrevista, Vicenç, i notat una gran diferència després d'haver-te llegit tots els llibres.
2: Una gran diferència.
1: Una gran diferència, perquè he après moltes, moltes coses, i ara vaig més al moll de l'os.
2: El toques, el toques.
1: No sé si el toco, no? Aquí, el que ha de tocar el moll de l'os és en Vicenç Lozano, aquest gran vaticanista, tan nostre, tan de la terra, i que, escolta, ha sigut un no parar, eh? Si vas començar un llibre i és un darrere l'altre, i és que això no s'atura, eh? Tu ja ho dius.
2: No, m'agrada escriure, i si descobreixo coses i que puc explicar, doncs encara més, no? És així.
1: Bé, és que el Vaticà mor un, arriba l'altre, i al final és un seguici continu, no? De conxorxes, de secrets, de polèmica. En realitat és una lluita. Jo diria que,
2: sí,
1: que
2: és una lluita.
1: És un punt clau.
2: És un punt clau i és un microcosmos el que passa en definitiva a la societat. És una guerra cultural en aquests moments, vull dir, entre dues corrents que divideixen el món, doncs una corrent més progressista, que estima la llibertat, que vol continuar amb les democràcies, i un altre corrent, doncs, que intenta sabotejar-les, intenta, sobretot des de l'arribada de Donald Trump, aquest segon mandat a la Casa Blanca, vull dir, ha significat d'alguna manera, doncs, un abans i un després, no?
1: A mi em fascina una mica perquè, clar, després d'haver estat llegint, no?, i continuant aquesta història del Vaticà, que no s'aturarà mai, perquè, evidentment, bueno, representa que no morirà mai, no?, que sempre hi haurà un papa, però, clar, és fins a quin punt el Vaticà és important i marca una diferència, no?, en funció d'un tipus de papa o d'un altre, no?, d'una ideologia o d'un altre, en les relacions mundials.
2: És evident que el Vaticà té una influència geopolítica que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Tot i ser l'estat més petit del món, té aquesta influència política, sempre l'ha tinguda, però en els últims temps, degut sobretot, doncs, a les xarxes socials, degut a la comunicació de masses, doncs això es veu d'una manera més clara. Evidentment, el Vaticà és una veu pròpia, una veu que normalment és diferent. Evidentment, hi ha hagut pontificats conservadors, com el de Benet XVI o Joan Pau II, que s'han alineat amb les tesis, diguéssim, més de la dreta o fins i tot de l'ultradreta, intentant, doncs, arraconar, diguéssim, les ideologies més d'esquerres, més progressistes, etc. Però també hi ha hagut pontificats com Joan XXIII a la seva època, que va ser un home del seu temps, també, el Concili Vaticà II, i sobretot el pontificat del papa Francesc, que ha estat, diguéssim, un exemple de com gestionar des del Vaticà, amb errors, però també molts encerts, doncs la geopolítica internacional, i com el Vaticà vol intervenir, diguéssim, cuidant en principi els principis de l'Evangeli, vull dir que en definitiva, vull dir, són principis de justícia social, de llibertat, etc.
1: Ara parlaves del papa Francesc, jo penso que hi va haver un gran canvi, no?, entre Ratzinger i el papa Francesc. Va ser, com, com ho diríem, no? Com aquell, ja seré molt específica, com aquell gra al cul per la ultradreta i pel sector conservador del Vaticà, que potser no s'esperaven un papa que arribés tan lluny com ho va fer el Francesc.
2: Per això li van fer la vida impossible.
1: Absolutament.
2: Absolutament, la vida impossible durant els 12 anys de pontificat va ser així. Jo ho relatava ja a l'últim llibre del Vaticà, ja és, aquest és el tercer. Tenim la trilogia ja en marxa.
1: I
2: jo relatava, vull dir, com va ser una guerra bruta, absolutament molt bèstia, perquè, evidentment, el papa Francesc era una pedra a la sabata en aquest projecte de fer un món més neofeixista i amb llibertats limitades.
1: El papa Francesc està també present en aquest llibre de Lleó XIV, però... No explicarem com funciona. S'ha de llegir el llibre perquè veieu com va funcionar tot el conclave, com va arribar Lleó XIV al poder a ser papa, digueu-li com vulgueu, perquè ser papa també és tenir el poder, que és el que anhelen molts. Però per què el nom de Lleó i per què era un papa no esperat?
2: Era un papa no esperat perquè sonaven molt, i les travesses sonaven, doncs, sobretot a Pietro Parolin. Pietro Parolin semblava ja clar que seria el nou papa, era el secretari d'Estat del Vaticà, la segona autoritat. Era un personatge que en principi es presentava com a reformista i com a continuista de les línies i de la filosofia de reformes del papa Francesc. Va resultar ser absolutament al revés, va ser el candidat dels més conservadors, ens van enganyar pràcticament a tothom. Evidentment, apareix un personatge que és un tapat. I com apareix? Doncs ni un sector ni l'altre de l'Església tenien els 89 vots necessaris al conclave per poder, doncs, posar un candidat. Evidentment, el sector més conservador tenia ja preparat tot el complot per intentar manipular el conclave, vull dir, ja des de feia 8 anys, com explico a Vatican Gate, tot tipus de dossiers, de fake news, etc, per anar eliminant candidats que fossin de la línia reformista. Per què? Perquè no volia la continuïtat d'un papa, doncs, que estigués en la línia del papa argentí. Òbviament, això va caure per sorpresa la mort, d'alguna manera, del papa Francesc quan ja estava recuperant-se, estava convalescent i tal, i a partir d'aquell moment, doncs, quan va començar a ingressar, doncs, va començar a tenir problemes de salut, ingressar al Policlínic Gemelli de Roma, doncs es va activar un petit nucli de gent on hi havia cardenals, hi havia assessors de cardenals més o menys reformistes, hi havia alguns periodistes, hi havia gent, doncs, que volien preservar el llegat que havia deixat, doncs, d'alguna manera el papa Francesc. Aquesta gent es va mobilitzar i, bueno, com ho van fer? Doncs intentant convèncer a cardenals de l'ala més moderada dins dels tradicionalistes i conservadors del Vaticà, la gent que no havia insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de comunista, que no havien dit que era l'anticrist, que era, doncs, un heretge, etc, etc. I aquesta gent els van anar convencent, i aquí està la trama, diguéssim, de la primera part del llibre, vull dir, una trama d'intriga, de misteri i tal, amb els assessors de cardenals progressistes que intenten anar convencent a poc a poc, és a dir, és una pel·lícula Conclave, com la pel·lícula Conclave, però amb tots els elements exteriors que Conclave no reflecteix, no? Els elements exteriors al Vaticà, no només dins la Capella Sixtina. I aleshores això es va fent en base, doncs, a promeses que es fan a cardenals, promeses de que serà un papa, vull dir, de consens, que serà un papa que és, en principi, és tradicionalista, ho és un papa, doncs, que té formes tradicionals, però en el fons, que és el que realment importa, és un personatge que seguirà el llegat del papa Francesc i continuarà amb les reformes necessàries a l'Església.
1: Abans d'entrar amb el nom de Lleó XIII, que va ser el papa predecessor, i per què la tria del nom, ara sí que m'has dit una cosa que m'interessa, i és que és un papa que per alguns ha estat titllat de ser una persona de doble cara, perquè per una banda sembla que no vulgui, o sigui, que vulgui reconciliar-se amb aquesta part més conservadora, diguéssim, per exemple, en fets com la de la missa tridentina.
2: Sí, la missa en llatí. Sí,
1: exacte. Sí. Aleshores sembla que estigui de dir, bueno, anem a posar una miqueta de pau amb aquesta part més conservadora, però en el fons segueixo el papa francès.
2: Per sí, tant, però fixa-t'hi.
1: Aquesta dualitat?
2: Sí, és una dualitat, però que obeeix a la seva personalitat. És una persona que admira, diguéssim, les tradicions històriques de l'Església. Li agrada molt, vull dir, els rituals de la missa, doncs, tradicional de l'Església, li agrada el cant gregorià, etc. Això havíem fet bandera tot el sector de l'ultradreta, juntament amb els cardenals més tradicionalistes de l'Església. Havíem fet bandera per intentar desacreditar el papa francès, que va fer fins i tot un decret imposant que s'havia de demanar permís, doncs, per fer aquestes misses en llatí, aquestes misses preconciliars. Evidentment, després feien el que volien i realment ho continuaven fent. Aquest papa no ha anul·lat el decret del papa anterior. Ell no fa missa en llatí, però permet que de tant en tant, doncs, hi hagi, doncs, és un guinyo també estratègic. Hi ha una certa estratègia, també. Ell és conscient de que va sortir com un papa amb un cert consens, entre cometes, entre el sector més progressista de l'Església i el sector moderat dels tradicionalistes. No en va, dels 133 cardenals, doncs, va aconseguir més d'un centenar de vots. És un papa, doncs, que ha tingut més consens. Una altra cosa és que molts dels que ja el van votar se'n comencen a desdiure quan veuen, evidentment, aquest trasfons que té, òbviament, de reformista i de canviar l'Església, adaptant-la als principis de l'Evangeli, fent una església, doncs, del segle XXI, en definitiva.
1: Tornem enrere, tornem allò, el nom.
2: No, sí, el nom.
1: Els noms són importants perquè ja marquen una mica el
2: Els noms principi. Marquen molt, home, els papes marquen molt, perquè normalment cada papa és admirador d'algun tipus de pontificat que hi ha hagut al llarg de la història. Lleó XIV va adoptar el nom de Lleó, en relació a Lleó XIII. Lleó XIII va ser l'inspirador de la gran encíclica, doncs, Rerum Novarum, que va ser la primera encíclica on es va establir una mica el que era la justícia social, tota la part, la doctrina social que s'anomena de l'Església, és a dir, el reconeixement de que existeix un món laboral molt important al món, i que aquest món laboral no té justícia. Sous baixos, esclavitud en aquells moments, etc etc. Va ser un papa absolutament revolucionari en aquest aspecte. Lleó XIV adopta aquest nom perquè reconeix en el món d'avui molts problemes de justícia social, molts problemes de manca de llibertats, molts problemes de manca de dignitat humana en tots els sentits. I, sobretot, la gran amenaça, el gran progrés que significa, però també la gran amenaça que significa, doncs, la intel·ligència artificial. Un món que està concentrat, doncs, amb les xarxes socials, fonamentalment, tota la informació, però també amb aquesta innovació que ja està canviant la nostra societat, les relacions laborals, etc etc. No és una cosa del futur, sinó d'un present inquietant, jo diria. És molt útil, però al mateix temps inquietant de com s'utilitza i com l'utilitzen les grans tecnològiques. Aleshores, Lleó XIV vol imposar, diguéssim, un criteri d'ètica i moralitat al funcionament de la intel·ligència artificial, en definitiva.
1: Ètica i moralitat també surten als discursos del papa.
2: Sí.
1: Si parlem d'Ucraïna, si parlem de Gaza, si parlem d'Israel, que també han estat molt, molt controlats, mesurats, discutits, precisament sí. Per fins a quin punt, no?, ell pot dir, no ha de dir, com ho ha de dir. És molt curiós, no?, quan s'utilitzen les paraules.
2: És molt prudent amb aquest aspecte, evidentment, perquè ell és conscient d'una cosa. Ell és conscient que els 12 anys del pontificat del Papa Francesc, que una personalitat absolutament diferent, vull dir, molt mediàtica, molt, molt oberta, molt dic el que penso, van provocar, vull dir, autèntiques divisions, no només dins l'Església, sinó a nivell internacional. Ell és conscient de que parlar dels conflictes és una cosa. Parlar directament dels responsables d'aquests conflictes n'és una altra. O sigui, amb ell no el veuràs mai referir-se a Benjamin Netanyahu, autor del genocidi contra el poble palestí, que el nou papa ha denunciat. Ell no parla mai de Donald Trump amb el tema de polítiques migratòries, amb el tema de l'assalt a la sobirania de Veneçuela, amb el tema de la guerra actual que estem vivint a l'Iran, que causa nombroses incerteses sobre el futur de la humanitat. No parla directament d'aquesta gent. Per què? Perquè ell és conscient de que la millor estratègia per instal·lar i per crear ponts de diàleg és parlar dels conflictes. Si parles de les persones, t'enfrontes directament, i acaba sent una taverna, per dir-ho d'alguna manera. T'enfrontes directament, vull dir, es provoquen tensions, es provoca una guerra verbal, si més no, que genera, que provoca que no es puguin buscar treves, no es puguin buscar desarmaments, no es pugui buscar el que ell vol pel món, que és una pau desarmada, ell ho ha dit, i desarmant alhora.
1: És un papa pont, un papa conciliador?
2: És un papa conciliador, intenta conciliar. Ell escolta, fonamentalment és un personatge que té la virtut, una virtut que cada vegada s'oblida més al nostre món, que és la d'escoltar, escoltar. Dialogar. El diàleg cada vegada s'està perdent més, no només a nivell personal, individual, la societat, sinó a nivell també de lo que era la diplomàcia clàssica internacional. Òbviament això suposa, vull dir, un canvi en la manera d'actuar d'un papa. És un papa que no fa com el papa Francesc, que obria la boca i feia 12 titulars pels mitjans de comunicació pràcticament dia sí, dia també. És un papa que, evidentment, raona. I la raó, raonar sobre els temes, no fa titulars. Els titulars dels mitjans de comunicació, desgraciadament, no raonen, busquen l'escàndol, busquen la frase que pugui impactar, busquen, doncs, busquen likes.
1: Busquen likes, i ell el que vol, precisament.
2: Això no vol dir que no digui el mateix, perquè no. Pràcticament el mateix que el papa Francesc. Ell ha denunciat tots aquests casos que he explicat, els ha denunciat d'una manera clara i rotunda, i ho seguirà fent. Però no és, diguéssim, un papa que cregui, doncs, amb la frase fàcil, diguéssim.
1: No, ens fa reflexionar, i per tant és interessant escoltar tot allò que diu, perquè diu poc, però diu molt.
2: Sí, parlarà poc, però farà molt, també.
1: Sí.
2: Farà molt.
1: Bé, això ho anirem veient, esperem que li quedin molts anys de papat. Un dels punts forts... Són tantes coses que trobareu al llibre, però clar, no les podem explicar totes. Jo
2: no,
1: ara ja me'n vaig... No. Però escolta'm una cosa, en el teu segon llibre, Vatican Gate, ja parlaves de com et va costar contactar amb segons quines fonts.
2: Buf.
1: El que sí, buf, però escolta'm, tremendo, eh?
2: Sí.
1: Aquest últim llibre, perquè tens unes fonts molt potents.
2: Sí, van costar sang, suor i llàgrimes.
1: Sí, sang, suor i llàgrimes.
2: Perquè hi havia moments que jo tirava l'esponja, perquè deies, bueno, a veure, a mi no només per aquest tercer llibre m'ha boicotejat el sector més conservador, sinó també el sector reformista. Per què? Per què? Jo m'ho he preguntat diverses vegades. M'ho han dit alguns, no? És que estem en un pontificat que parla poc i nosaltres hi xerrem massa malament. Segona, no volen que sigui dit que hi va haver una operació ultrasecreta per portar aquest personatge a ser el cap de l'Església Catòlica. No volen que sigui dit, cal dir molt clarament també que el papa no estava assabentat en absolut d'aquesta operació secreta, que ho va saber molt després de ser elegit. I aleshores jo em vaig trobar emocionalment molt fotut, perquè amics de tota la vida, vull dir, van dir que no era el moment de parlar, etc. Vaig haver de buscar noves fonts, vaig captar, afortunadament, els assessors de cardenals. És allò, l'ala oeste de la Casa Blanca, doncs, l'ala oeste del Vaticà, on es treballa la foscor, on es treballa entre bambalines i on es treballa, doncs, d'una manera molt estratègica i molt política, si voleu dir. I aquests assessors van ser els que em van aportar més informació i, evidentment, el dottore que surt, doncs, el llibre com l'assessor progressista i Monsenyor C com l'assessor d'un cardenal, o de diversos cardenals, millor dit, conservadors, mostren la seva personalitat, mostren les seves idees, mostren la seva manera de veure les coses, d'enfrontar-se als problemes quotidians que hi ha avui en dia, no només a problemes de teologia i de religió, dels quals jo en parlo poc, sinó de les intrigues realment de poder que existeixen, doncs, al Vaticà d'avui, i que lamentablement la gent desconeix, i que la meva feina, doncs, ha estat aixecar catifes i fer que surtin malgrat tots els problemes i amenaces que he tingut.
1: S'ha de dir, cal dir que en el llibre hi ha dos moments molt impactants per mi, fantàstics, meravellosos, de trobada d'aquestes dues fonts que donen molt, que donen peu a reflexionar. Nosaltres estem ja accelerant perquè s'acaba el temps, però abans d'acabar sí que m'agradaria, encara que sigui breument, a mi també m'ha fet reflexionar el sentit de, ostres, realment hi ha persones que creuen en el Vaticà, creuen en l'Església, que lluiten, vull dir, que quan veus tant de poder i tanta lluita pel poder i veus aquesta ultradreta posada i tots aquests moviments, hi ha hagut moments al llegir el llibre que he pensat, realment què és el que volen, no? Què és el que busquen? Realment creuen en aquest, en Déu, en Nostre Senyor, en Jesucrist, en l'Església?
2: Sí, fonamentalment sí. El que passa és que la lluita pel poder banal, pel poder més que banal, la lluita pel poder que té la societat civil no religiosa, vull dir, es reflecteix, òbviament, al Vaticà. Però també hi ha una lluita d'idees, i a la lluita d'idees jo m'he percatat que, vull dir, tothom té una certa part de raó. I aquest és un element, i és un element clau per pensar en la necessitat d'aquest diàleg del qual he parlat abans i en el que creu, doncs, el nou papa. És a dir, buscar un punt intermig on les coses fonamentals, la llibertat, la justícia social, etc., sigui preservada, a nivell religiós, Crist situat al centre del que és l'Església, però també, òbviament, una mirada envers la gent més desvalguda del món, els pobres, els refugiats, els immigrants, etc. Vull dir, això és el que està fent actualment el papa Lleó XIV, i amb això poden coincidir una part important del sector més progressista i una part també important, que sembli que no és així, del sector moderadament tradicionalista.
1: I per últim, hi trobareu de tot, eh? Vull dir, jo vaig ficant pinzellades, i trobareu la immigració, el fet que sigui un papa nord-americà, i trobareu també el tema de la pederàstia, o sigui, hi ha molta teca.
2: Però sí, llibre,
1: sí, sí.
2: El llibre té dues parts. La primera part, que és el conclave i els segrets del conclave, i la segona part, que són els paranys, diguéssim, amb els quals es trobarà i s'està trobant, doncs, el papa Lleó XIV en aquest món convuls. I aquí és on hi ha la clau. Què vol fer? Una església més sinodal, més oberta, més participativa, un govern col·legiat, que és el gran projecte ocult que jo desvetllo també al llibre, on el papa, doncs, s'envolti, doncs, de gent que també col·laborin al govern de l'Església, tot i que seguirà mantenint, òbviament, l'última paraula. Però hi ha moltes coses, aquesta, la lluita, evidentment, contra la pederàstia, l'accés de la dona a tenir més igualtat a l'Església fins a poder arribar en un futur al sacerdoci. El tema, hi ha 50.000 temes, el tema de l'LGTBIQ, el tema del, també de que els sacerdots es poguessin casar, com ja passa amb altres confessions cristianes. Hi ha molts elements, vull dir, que són importants per poder descobrir a poc a poc, com a base d'intrigues, a base de misteris, a base de maniobres, doncs es va portant cap a un cantó o cap a un altre tota aquesta política.
1: Però això ja ho llegiran. El que jo sé que volia preguntar-te, Vicenç, és si aixequés ara el cap Nostre Senyor, no sé què diria el baixar de la creu, o si preferiria quedar-se a la creu.
2: No
1: perquè, oida,
2: és una pregunta, vull dir, una mica... jo no em fico massa amb els temes, evidentment, doctrinals i religiosos, però crec que estaria molt d'acord amb determinada gent i molt en desacord amb altres, òbviament. Vull dir, el Vaticà, com a totes les institucions del món, hi ha gent molt positiva, hi ha gent molt negativa, hi ha bona gent i mala gent.
1: Ja veieu que el Vicenç també és conciliador i és un periodista bon en aquests moments.
2: Jo intento investigar, i anar investigant, traient a la llum coses que realment jo crec que són importants. Hi ha molta gent que m'ha arribat a dir, hi ha gent, poca gent, però gent que m'ha arribat a dir és que tu vols destruir l'Església, només explicar les coses dolentes. No és cert, jo explico coses bones, coses dolentes, però, evidentment, trec a la llum temes que, dels quals no se'n parla, que no són coneguts. I si es vol reformar una institució, cal conèixer la realitat d'aquesta institució. Lo bo i lo dolent que té per poder-lo reformar. Aquesta és una evidència.
1: Quantes coses ens hem deixat, però que descobrireu i assaborireu. De veritat és que és un llibre interessant de llegir. Lleó 14, Ombres sota la cúpula, l'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat, publicat per Pòrtic. Autor Vicenç Lozano, que ens ha acompanyat avui, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Mònica.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebia un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona o Tarragona. Més informacions, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, al nivell extrem, a 22 municipis de 7 comarques i al nivell 3 de risc molt alt en 235 municipis de 23 comarques. D'altra banda, el Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 275.000 segons els organitzadors en una manifestació amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquesta nit a Nova York. Ho farà al MetLife Stadium amb capacitat per 82.500 espectadors. Serà a les 9 del vespre, hora catalana, aquesta final entre la selecció espanyola de Lamine Yamal i la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge, 19 de juliol, el programa número 2139, tot escoltant a la cobla La Salvatana amb la interpretació de la sardana L'encís de l'estany del mestre Josep Saderra i Puigferrer.

per la cobla La Salvatana, amb en Josep Ferràs com a tenora solista, acabem d'escoltar la sardana L'encís de l'estany, del mestre Josep Saderra i Puigferrer.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Ripoll, al Passeig de Regull, celebració del 73è aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, Vell Puigcobla i Juvenívola de Sabadell. A l'Estany, a la Pista Vella, celebració del 8è aplec de la Sardana. Serà a partir de les 6 de la tarda amb les cobles Ciutat de Cornellà i Marinada. I al Vendrell, a les 6 de la tarda també, a la Rambla, celebració del 43è aplec de la Sardana, amb la participació de les cobles Ressò d'Ensaires del Penedès i Reu Jove. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. Aquest matí, a 11:15, a Ceret, a la Catalunya Nord, al Boulevard Jofre, celebració del 68è Festival de Sardanes, i prendrà part la cobla, la principal del Llobregat. A les 11 del matí, ballada de sardanes a Vilafant, a la plaça Major, celebrant així la Festa del Carme, i prendrà part la cobla als Rossinyolets. A Santa Margarida de Montbui, a la travessia de la Tossa, amb la cobla Reu Jove. A Blanes, a l'Hospital de Sant Jaume, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. A les 12 del migdia, a Castellserà, a la plaça Major, vermutada de festa major amb la cobla Vents de Riella. I a la 1 del migdia, a Olesa de Bones Valls, al centre cívic amb la cobla Catània. A la tarda, a partir de les 5, ballada de sardanes a Sant Martí Sarroca, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Quart, a la plaça de les Terrisseres, amb la cobla Montgrins. A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, amb la cobla Mediterrània. A Barcelona, a Sants Montjuïc, a la plaça de Santa Madrona, festa major del Poble Sec, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de la Font de la Roda, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Conca de Dalt, a Aramunt, a 8:15 de la tarda, ballada i concert amb la cobla 11 de setembre. A Corbera de Llobregat, a la Societat Coral Diadema, amb la cobla Sabadell. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla La Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Cervera, a la plaça de Sant Anna, amb la cobla Vents de Riella. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla Genissenca. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Maricel. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Berga Jove. A les 8 de la tarda, ballades de sardanes a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal d'Olot. A Bellpuig, a la plaça de Ramon Folc, al Parc, amb la cobla Tàrrega. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Vila d'Olesa. A les 9 del vespre, a Ceret, a la Catalunya Nord, a la plaça de l'Església, 68è Festival de Sardanes, concert amb les cobles Mil·lenària i La Principal del Llobregat. I a les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I tot seguit escoltarem a la cobla La Salvatana amb la interpretació de la sardana Cant a Ripoll del mestre Pere Fontàs.

En interpretació de la cobla La Salvatana, acabem d'escoltar la sardana Cant a Ripoll del mestre Pere Fontàs i Puig. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 20 de juliol, s'anuncien ballades de sardanes a les 9 del vespre a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Llotja, amb la cobla Els Casanovas. A 9:45 del vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I a les 10, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per el dimarts 21 de juliol, ballades de sardanes a 8:15 de la tarda a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla Bisbal Jove. I a Girona, al Parc de Vista Alegre, amb la cobla Ciutat de Girona. A Sureda, a la Catalunya Nord, a la plaça de l'Ajuntament i a les 9 del vespre, ballada amb la cobla La Principal del Rosselló. A Sant Cebrià del Rosselló, també a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Sol de Banyols. A Terrassa, a la plaça Vella, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Palau Solità i Plegamans, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Vilablareix, a la plaça de la Llibertat, amb la cobla La Principal de Banyoles. I a 9:45 del vespre, a Puigreig, a la plaça Nova, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per el dimecres 22 de juliol, ballades de sardanes a les 8 de la tarda a Cadaqués, al Passeig, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Palamós, al Passeig del Mar, a 9:45 del vespre, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Matadepera, a la plaça del Casal de Cultura, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la Lluïsos Cobla. A les 10 de la vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Ciutat de Girona. A l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i de la plaça de la Sardana, amb la cobla Vila de la Jonquera. I a Barcelona, a Sants Montjuïc, al Teatre Grec, Festival Grec, concert amb Roger Mas i la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I per el dijous 23 de juliol, ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Adrià del Besòs, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 8 de la tarda, a Lleida, a la plaça del Mercat de la Bordeta, amb la cobla 11 de setembre. A 9:45 del vespre, a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Mil·lenària. A Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de la Concòrdia, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Pals, a Cala Pruna, concert Un mar d'emocions, amb la cobla La Salvatana. A Vilanova de la Muga, a la plaça Ballada, amb la cobla Els Rossinyolets. A Llançà, a la plaça Major, amb la cobla Baix Empordà. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la Lluïsos Cobla. I tot seguit escoltarem la sardana del mestre Bartomeu Vallmajor, que porta per títol Amunt i Crits. Ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Amunt i crits del mestre Bartomeu Vallmajor és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 24 de juliol i dissabte 25 de juliol. Pel que fa al divendres, a 6:45 de la tarda, als hostalets de Pierola, a la plaça de Cal Figueres, amb la cobla Maricel. A 8:00 de la tarda, a Santa Cristina d'Aro, a la plaça de mossèn Valdiri Reixac, amb la cobla Foment del Montgrí. A 9:00 del vespre, a Corbins, a la plaça de la Sardana, 21enes sardanes a la fresca al Segrià, i prendrà part la cobla Tàrrega. També a 9:00 del vespre, a Argelaguer, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 10:45, a Martorell, a la plaça del Pedró, amb la cobla Maricel. A Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla Mediterrània. I a 10:00 del vespre, a Artesa de Segre, al carrer del Bisbe Bernaus, amb la cobla Vents de Riella. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Berga Jove. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla La Principal de Cassà. I a 11:15 del vespre, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal del Llobregat. Pel que fa al dissabte 25 de juliol, Diada de Sant Jaume, ballades de sardanes a Caralps, a l'Església de Sant Jaume a 1:15 del matí i a la plaça de la Vila a 4:45 de la tarda, i prendrà part la cobla La Principal d'Olot. A la Canya, al Parc de la Vall de Bianya, celebració del 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa. Serà a 5:00 de la tarda amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell i La Principal d'Olot. A 6:00 de la tarda, ballades de sardanes a Belianes, a la plaça de l'Església, amb la cobla Tàrrega. A Granollers, a la plaça de la Caserna, Diada de Santa Anna, i prendrà part la cobla Berga Jove. També a 6:00 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7:00 de la tarda, a Begues, al Passeig de l'Església, amb la cobla Ciutat de Cornellà. A Berga, a la plaça de Viladomat, celebren la Festa dels Elois, i prendrà part la cobla Pirineu. A l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, 39è Memorial Jaume Ventura Tort, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. A Arbeca, a la plaça del Toll, celebració de l'aplec d'Arbeca a 7:00 de la tarda amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Solsona, a la plaça de Sant Pere, ballada amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Canovelles, a la Font del Mil·lenari, amb la cobla Contemporània. A Torredembarra, al Passeig de Colom, celebració del 31è aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 7:00 i nit a 10:00, i prendran part les cobles Reu Jove i Marinada. A Platja d'Aro, a la plaça de Sant Pol, a 8:15 de la tarda, ballada amb la cobla Servianenca. A la Palma d'Ebre, a la plaça de Catalunya, celebració del 42è aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 8:15 i nit a 10:45, i amb la participació de la cobla La Principal de Tarragona. A 8:00 de la tarda, ballades de sardanes a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Sabadell. A Calafell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Maricel. A 8:45 del vespre, a Calella, al Passeig de Manuel Puigvert, Revetlla de Sant Jaume, amb la cobla Bisbal Jove. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Vicenç dels Horts, a la plaça del Mamut Benuts, a 10:00 del vespre, ballada amb la cobla Vila d'Olesa. També a 10:00 del vespre, a Balaguer, a la plaça del Mercadal, ballada dels Fanalets amb la cobla 11 de setembre. I a Roses, a la plaça de les Botges, a 10:00 del vespre, ballada amb la cobla Genissenca. I escoltem ara una sardana del mestre Josep Maria Tarrides. És la que porta per títol Platja d'Aro, i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Del mestre Josep Maria Tarrides i per la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la seva sardana titulada Platja d'Aro.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

Sintonitzes ara i sempre. Sardanes a Rubí.

El proper diumenge 26 de juliol tindrà lloc a les 6 de la tarda al carrer Sant Jaume una ballada de sardanes organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí dins de les 181enes festes del carrer Sant Jaume i amb la col·laboració de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume. Hi prendrà part la Cobla Contemporània, que interpretarà el següent programa: El Mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando; Punteig Festiu, de Xavier Pinyol i Garcia; 25 Primaveres Ballant, de Quirze, Egea i Puig de Fàbregues; Camèlia, de Joaquim Soms i Gené; Girona M'enamora, de Ricard Viladasau i Caner; Contempollatina, d'Àngel Pujol i Maqueda; Tal com jo vulgui, de Jeroni Velasco i Corzo; Nit de Batxata als 80, de Martí de Joan; i Sardacoti, de Jeroni Velasco i Corzo. I escoltem ara una de les sardanes que es podran ballar en aquesta ballada del carrer Sant Jaume. És la sardana d'Àngel Pujol i Maqueda, que porta per títol Contempollatina. Ens la interpreta la Cobla Contemporània.

0: Per la cobla contemporània acabem d'escoltar la sardana Contempollatina del mestre Àngel Pujol i Maqueda.
1: Notícies.
0: El programa Esclat de Tenora arriba als 600 programes. Una trajectòria de sardanes dedicades uneix ràdio i territori per commemorar més de 30 anys de programa. El programa Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, conduït i produït per Martí Auger, emetrà el programa número 600 el proper dissabte 25 de juliol. Un espai dedicat a la sardana i la música de cobla, no només a l'Alt Empordà, sinó a tot Catalunya. Auger posa en relleu la magnitud de la fita, destacant que la clau de l'èxit és la proximitat. Tots els programes tenen la seva història, són molt personalitzats i el guió pràcticament el fan els mateixos oients. La raó és que el format es basa en les dedicatòries interconnectades amb l'audiència. Tot i que la cobertura per freqüència modulada és local, l'emissió en línia els permet arribar cada setmana a oients d'arreu del territori. El programa és hereu de les programacions anteriors conduïts per Josep Montcanut entre el 1982 i 1992 o Esther Palomeres i Rafael Ortega entre els anys 1994 i 1996. El juliol de 1996 va néixer Esclat de Tenora. El nom va sorgir d'un concurs públic. Palomeres i Ortega van estar al capdavant del micròfon fins a l'any 2013. En Martí Auger va agafar el relleu el 22 de març de l'any 2015, iniciant l'etapa que ara culmina amb el programa número 600. En aquesta última etapa, el programa ha crescut en format i hores d'emissió, passant d'una hora a dues hores de durada. En Martí Auger és membre actiu del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres i encarregat de programar les ballades de la capital a l'empordanesa. Amb 600 programes a l'esquena, Esclat de Tenora, de Ràdio Vilafant, demostra la importància de la ràdio com a punt de cohesió i proximitat per a la cultura popular, capaç d'adaptar-la a les noves necessitats tecnològiques i així poder arribar a qualsevol lloc en qualsevol moment. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana per en Martí de la Ràdio de Siegfried Galvany, sardana dedicada a Martí Auger. L'escoltarem interpretada per la cobla La Principal del Llobregat.

Per en Martí de la Ràdio és la sardana d'en Sífrit Galbany que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. Dos webs referents del sardanisme a internet estrenen nova etapa conjunta. 30 anys després, els seus autors tornen a col·laborar. Dos webs de referència històrica del sardanisme, Boig per la Sardana i Sardamania, tornen aquest 2026 completament renovats i ho fan plegats. Totes dues són iniciatives particulars de caire divulgatiu i sense ànim de lucre. El retrobament dels dos projectes demostra que la sardana està ben viva. Boig per la Sardana, el web històric d'en Francesc Manau, va néixer l'any 1996 i ha estat ininterrompudament a la xarxa des d'aleshores. Amb l'ajuda de molts col·laboradors, s'han anat ampliant els continguts i s'han assentat i polit moltes faltes i imperfeccions, convertint-se en una base de dades molt fiable amb amplis continguts sardanístics, molt útil tant per a programadors d'activitats sardanistes, cobles, estudiosos de la sardana o curiosos en general. Va rebre el premi a la presència de la sardana a internet l'any 2003 de mans de l'obra del Ballet Popular. Sardamania naixia un any després, el 1997, de la mà de Joan Aranda i s'adreçava a un públic menys especialitzat i més transversal. El seu objectiu fundacional era esdevenir una eina útil per a qualsevol persona que s'interessés per la sardana, fos sardanista o no, i independentment del seu nivell o àrea d'interès. L'any 1997, Sardamania va ser el primer web a publicar regularment una agenda sardanista, gràcies al conveni entre l'autor i el grup d'informadors sardanistes de Catalunya. I un any després va rebre el premi a la difusió de la sardana de l'obra del Ballet Popular. Posteriorment, l'autor cediria Sardamania a l'aleshores Jove Federació Sardanista de Catalunya i el va seguir evolucionant fins que l'any 2017 fou reemplaçat pel portal sardanista, el nou referent del sector, fins a la seva desaparició l'any 2023. Fem un parèntesi musical i escoltem ara la sardana Compassos d'agraïment de Joan Jordi Baumala, sardana dedicada a Francesc Manau, que ens interpreta la cobla La Principal del Llobregat.

Tant interpretació de la cobla La Principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Compassos d'agraïment del mestre Joan Jordi Baumala. Continuem amb la informació d'aquests dos webs referents del sardanisme a internet, Boig per la Sardana i Sardamania. La renovació que us anunciem és fruit d'una estreta col·laboració entre els dos projectes. Com a resultat, avui, després de 30 anys de serveis ininterromputs, Boig per la Sardana estrena una experiència d'ús molt més amigable gràcies a la nova plataforma tecnològica aportada per Sardamania, alhora que Sardamania reneix com a servei sardanista fàcil i transversal després de gairebé una dècada d'inactivitat, gràcies a tenir Boig per la Sardana com a principal motor de dades. Algunes reflexions dels coautors són, en Francesc Manau diu, des del primer moment tenia clar que si disposava d'informació sardanista que podia ser útil a algú, aquesta havia d'estar lliurement disponible per a tothom a internet, tot i que en aquells moments internet encara estava a les beceroles. Les llibretetes personals amb tiratges de sardanes que només eren accessibles als seus propietaris les trobava egoistes i insolidàries. D'altra banda, en Joan Aranda diu, per mi, reobrir Sardamania és aire fresc, recuperar una eina per apropar la sardana a la gent de forma fàcil i transversal, que és el que he volgut sempre, i tornar a col·laborar amb vells amics com en Francesc. Dels continguts actuals, el que m'engresca més és el reproductor de programes de ràdio. Potser no serà el més utilitzat, però veure tots els programes junts em fan adonar quanta gent estima prou la sardana per dedicar-hi hores i hores de difusió altruista, sovint en emissores petites i sense saber quina repercussió tindran. Convertir Sardamania en un dial 100% sardanista espero que ajudi a fer més accessible la immensa feinada de tota aquesta munió de pencaires. Si sou tan bojos per la sardana com jo, o tan sardamaniàtics, entre els programes i les hemeroteques no us les acabareu. I de cara al futur, veure amb quina fluidesa s'ha integrat Boig per la Sardana a la nova plataforma tecnològica em confirma que val la pena buscar noves oportunitats per aprofitar-la. Si això ens permet impactar més i millor a la societat actual, cal seguir experimentant en aquesta línia. I escoltem ara la sardana 25 anys màgics de Lluís Alcalà, regal de Joan Aranda a la seva esposa Helena Puig en el 25è aniversari de noces. Ens la interpreta la cobla Mediterrània.

del mestre Lluís Alcalà i per la cobla mediterrània, acabem d'escoltar la seva sardana titulada 25 anys màgics. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana,

0: En nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona aquesta passada nit a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició d'una dona a la localitat de Soses. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos desplaçats al lloc dels fets han pogut comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. D'altra banda, també vinculat a aquesta situació, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. De fet, aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en més de 170 municipis. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge, marcat per la final del Mundial de Futbol, que es jugarà aquesta nit a Nova York, a les 9 hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal davant la selecció argentina de Leo Messi. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
7: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Hi ha poques coses tan versàtils, tan humils i tan genuïnament bones com el pa amb tomàquet, el nostre pa amb tomàquet de cada dia. El pa amb tomàquet és per si mateix una manera d'entendre el món i la gastronomia. És senzill, només té 4 ingredients: pa, tomàquet, oli i sal. I de vegades 3, que sal no n'hi posa.

0: tothom. Originàriament era una manera d'aprofitar el pa, de retornar-li la humitat. I aquest gest tan senzill de sucar el pa és una tradició presa en forma de ritual i també de llegat familiar. El pa amb tomàquet no necessita de grans proclames, només bon oli, pa cruixent i un tomàquet madur de temporada. Potser per això el pa amb tomàquet té aquesta força simbòlica, perquè és inclusiu, adaptable i obert a qualsevol cosa que hi posis a sobre. Amb cada mossegada de pa amb tomàquet hi ha molt més que gust, hi ha una manera de ser al món i potser en la seva humilitat hi ha també una de les expressions més honestes de la gastronomia catalana. Acompanyeu-nos que avui el primer Són i Postres fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Avui fem tertúlia de xefs. Abans, però, saludarem la xefs amb funcions avui del programa, la Txili Malla. Txili, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Tu hi poses sal al pa amb tomàquet?
1: Jo sí.
0: Tu sí, eh?
1: Sí.
0: Tu ets de quatre ingredients.
1: Els quatre ingredients i el tomàquet l'arrossego i arrossego.
0: Allà.
1: Que deixi tota la pulpa.
0: Aquella pela et quedi... Sí. Gairebé transparent,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. Però has d'agafar ja el tomàquet també que sigui bo, que sigui tovet, perquè si no ja pots anar arrossegant que no surt res.
0: Hi ha autèntiques guerres amb tomàquets durs, que no hi havia manera,
1: que no
0: estan fets per ser tocats.
1: Que no són de temporada, que no són durs.
0: La tertúlia de xefs del primer, segon i postres la formen el Jonathan Méndez de la pastisseria Méndez. Què tal, Jonathan, com estem?
2: Bon dia, bé.
0: Sal o no sal el pa amb tomàquet?
2: Sal.
0: Tu també.
2: La sal de la vida.
0: La sal de la vida. Com tenim l'atenció? Fatal. Així estem. I l'emèrit del racó de la sidral, Carlos Guirado. Carlos, què tal, com estàs?
3: Hola, buenos días.
0: Con sal o sin sal, pa con tomate?
3: Jo sin sal.
0: Hombre!
3: Jo sin sal.
0: Hi ha algú saludable
3: la
0: aquí?
3: La tensió no te deja.
0: No et deixa, no ja deja, ens ja. Hem acostumat, no passa res.
3: No passa res.
0: És bo igual.
3: Està bo igual. Pues...
0: Després de sobre hi poses un bon pernil que ja té una mica de sal.
3: Ja, con esto ya lo compensas.
0: I amb això ja compensem.
3: Exacto.
0: No?
3: Sí.
0: Allà hi ha la Marta Castany, la nostra col·laboradora a l'etapa de formació.
4: Bon
0: Marta,
4: dia.
0: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
0: Amb sal o sense sal al pa amb tomàquet?
4: Amb sal, un pessic.
0: Una altra. Vinga, aquí.
4: Sí.
0: Aquí tothom amb sal. Sal, ¿eh?
1: Es que cambia.
2: Sí, cambia.
0: O cambia.
3: Cambia cuando puedes.
0: Aviam, senyor.
1: No, és que està més bo.
0: Senyors, senyores, això del pa amb tomàquet. Hi ha tècnica per fer un bon pa amb tomàquet?
2: Sucar dues bandes, sí.
3: Hombre.
1: No, jo només suco una banda. L'altra no.
2: Si no, que la meva sogra suca les dues i des de llavors...
1: Jo una perquè si no queda massa tou.
3: Bueno, hay gustos, ¿no?
1: Sí.
3: Hay gustos que coger un buen tomate, estos de untar, de colgar, pim, pam, y otros que lo restregan un poquito, pero claro, técnica a gustos.
1: Si es torrada, aleshores sí que faig els dos cantons.
0: Ens sortiran de coses i entrem amb un bon tomàquet, et vols parlar? Mira si ens sortiran de coses.
2: Si és del dia abans, també.
1: També, que és el que deia la Mariona, li dona un toc d'humitat i que ho pots fer.
0: Al final, però això ve de la catalanitat pura i dura.
1: Sí.
0: Aquest pa d'alguna cosa hi hem de fer, l'hem de tornar a humitejar, llavors el que fem... És
1: home, la cuina en si, moltes coses és d'aprofitament de altres coses. Mira, els canelons, el gazpacho, també, que és de tomàquets, que quan hi ha massa cuita... Collita. Massa collita de tomàquets. Moltes coses és així.
2: Té les temporades.
0: Per tant...
1: El suquet de peix també es fan a les barques. Per què? Perquè tots aquells peixots que no poden vendre, doncs es feia així, va començar. Ara no, ara ja fem el suquet de rap. Aquest no s'ho veava, eh?
0: Per tant, només d'una banda, sí? Amb quin tomàquet?
2: De branca.
1: Sí.
2: De branca.
1: I si el de branca no està, el de pera, aquell,
2: sí.
1: De pera.
2: Encara estan els tomàquets ara.
1: Sí.
3: Però el de colgar sempre està al seu punt, eh?
1: Sí, sí acostuma, i si no el deixes, sí. Penjat.
3: Ja.
0: Tomàquet de penjar, eh?
3: Sí.
0: Que ja està, més a més...
3: Preparat.
1: Sí, per això.
0: Perquè sigui sucós, de fet, el tomàquet de penjar o de branca té la pell especialment dura o especialment... gruixuda, de manera que conté més la humitat de la part de la polpa, llavors quan l'obres i fas aquest procés de refregamenta...
2: Claro. Que queda la pell allà a la mà.
0: Que tens aquella pell.
3: Te queda piel. Te queda piel.
0: Que pràcticament és transparent.
3: Exacto.
0: Si ho has fet bé...
3: Aprofites tot.
0: Has fet servir la crosta com a element dur contra el qual refregar aquell tomàquet, sí?
1: Escolta, això ja sembla, jo que sé, allà refregant.
0: Sí, ja ho has vist eròtic, no, Txili?
1: Sí, jo sí, és que estàs allà i vas mirant i vas dir... Vinga, va.
0: Sí.
3: Això és tècnica, lo que estàs dient és tècnica, ja.
1: Tècnica.
0: Jo et preguntava, hi ha tècnica? Clar que hi ha tècnica.
2: Sí que n'hi ha tècnica, sí.
0: Evidentment que hi ha tècnica. Tota la cuina hi ha tècnica, eh? Per tant, només per una cara. La teva és de dues cares, eh? Això també ve de casa? O sigui, a casa també sempre ho heu sucat a dues cares?
2: Jo ho feia amb una cara, però la sogra sempre ho heu sucat amb dues.
0: Vale, és de casa d'ella.
2: Sí, és de casa d'ella. Els de Ullastrell són...
0: Som de sucar per les dues bandes.
2: Les dues bandes.
0: Quin oli posem?
3: Hombre, un oliva bueno de virgen, vamos.
0: Verge extra?
2: Desierto.
3: I si és de primera cosecha, mejor.
0: Arbaquina?
3: También. Però bueno,
1: l'arbaquina, jo no.
3: És más picantito.
1: És que sí, és molt
3: más
1: fort.
3: Más amargo. Más...
1: Sí, per mi és molt fort. Aleshores, notes tant el gust de l'oli i... que no, no.
0: No.
1: No, un verge sí. I ja està. Tampoc cal posar allà... jo aquest d'arbaquina ho deixi potser per una amanida, una cosa que saboregis més l'oli. Aquí es tracta de fer el pa amb tomàquet i saborejar també l'embotit. A mi és que el d'arbaquina em treu el gust de tot lo de més.
0: El pa que teniu mentalment al cap?
1: Pa de pagès.
2: Pagès.
0: És de pagès, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: De coca.
0: El teu és també, de coca?
1: També de coca. És... Bueno, aquest és més modernet, no?
3: Bueno,
1: de,
3: sí,
1: no,
3: bueno,
1: amb el sentit,
3: sí, bueno,
1: amb el sentit de claro, el que es feia pagès, originàriament. Claro. Abans era el pa de pagès. Sí, sí.
3: Por eso las dos caras. Claro, porque un pa de coca no le puedes dar las dos caras.
0: No, impossible.
3: Possible.
2: I aprofitaves el del dia d'abans.
1: Aleshores necessites fer les dues bandes.
3: Ah, ahí está.
0: El teu era un pa de pagès, el teu que tenies al cap mentre parlàvem de pa amb tomàquet.
1: Pa de pagès.
0: També era una llesca de pa de pagès de Marta. Molt bé.
1: Sí, però no de poble, pagès. Eh? Allò gruixut de tres dits, eh?
0: Primer. Bueno, ara vindrem a fila
1: no,
0: prima.
1: No, és que depèn de quin poble vas, és que et donen una llesca
2: sí,
1: que...
2: Dos dits.
1: Sí, de dos dits no. I mig. I jo quan veig allò dic, és que no... No, no massa gruixut.
0: Idealment, quan ja tenim aquesta llesca de pa de pagès, l'hem fet del dia, no l'hem torrat ni res, allò està estupendo, cruix per fora, està tovet per dins, hem refregat tot el que hem pogut. Sí. Després hi hem posat un oli que no sigui d'arbequina, un polsim de sal, per majoria, Carlos, no s'ha tocat així. Què és el que hi ve a sobre? Allò, el primer ingredient que creieu que combina excel·lentment...
1: A mi el pernil.
2: Jo la primera mossegada sense res.
0: La primera sense res?
1: Sí. Jo si és torrada, així mateix. Però és que la llesca sencera.
2: Hi ha dies que esmorzo això, eh?
1: Sí.
3: I una bona tortilla si no... espanyola, ja.
1: Ah, jo no.
3: Dejémoslo ahí, eh?
1: Jo pernil...
2: Però l'ideal és pernil.
1: Iberi.
2: I farra blanca, també.
1: També.
2: Bull.
1: Sí.
3: Bueno, clar, és que verdaderamente...
1: Mira, ja estic aquí. Ei, jo ja, que he dinat a les 12, nois.
0: És que són les 12 i poc, Xili. També t'ho dic. Hem molt poquet.
2: I ja tens gana una altra vegada.
0: Va, el primer serim postres del gravem. El gravem els dilluns. De fet, per nosaltres és dilluns 3:45 de la tarda. Llavors, clar, la Xili fa molt que dinar.
1: Sento.
0: Ja sé que vostès no, vostès estan preparant el dinar, però la Xili no. Aquesta cara de susto que ha posat, impagable. El teu ingredient, Marta, el que hi va a sobre?
4: Jo diria pernil o fuet.
0: Fuet, veus?
4: A mi m'agrada menjar-m'ho per separat. És a dir, menjar-me el pa i anar... menjant-me l'embotit, però no l'embotit a sobre.
2: Jo
4: no sé.
0: Val, tu et fas un combinat.
4: Sí. Que a veure, que acaba sent el mateix, tu acabes menjant tot, però no m'ho poso a sobre directament.
0: D'acord.
3: Sí, però coges gusto d'una cosa i luego gusto
4: exacte,
3: de l'altra.
4: Exacte, sí. Sí, sí, sí.
0: Veus que és un bon fitxatge, sí, sí, sí. Marta? És a dir, d'aquestes coses. Molt bé. El pa amb tomàquet, que mireu que és fàcil, eh? En 10 minuts, 6 minuts, hem explicat com es fa un pa amb tomàquet. Sí?
1: Però no tothom ho sap fer.
2: Sí, no.
0: Quantes barbaritats de pseudopan tomàquets us heu trobat pel món?
2: A la Mili.
1: El què?
2: A la Mili.
1: Ara no ho he entès jo, què dius?
0: Clar, la primera cosa, o el primer pa amb tomàquet que no és pa amb tomàquet, seria quan vas fora de Catalunya, que no t'entenen, no? I et posen rodanxes.
2: Rodanxes.
1: Això encara. Jo he vist allò, el tomàquet fregit... que me l'han posat al Solís, bueno, dic la marca, allò, el tomàquet fregit, me l'han posat i dius, és que esto...
0: ¿Això què és?
3: O coger el tomate, triturar el tomate, y coger esparcerlo, eso no es pan tomate de verdad.
1: Però això ja és... Mira, nosaltres també ho fem una mica perquè és que no donem a la base, sinó...
3: No, bueno, claro.
1: Abans, al principi de tot, sí que arrossegàvem allà el tomate. El tomàquet.
2: Perquè n'hi havia tomàquets de... Ara no
1: però ara els tomàquets d'ara, primer, que són molt cars, no són tot tan tous, i clar, És que has de fer alguna cosa, si no, no et surt a... Sí, no et surt a compte.
3: Si no sale todavía.
0: Mm, llavors, vosaltres, quan feu entrepans, teniu...
2: Jo trituro.
0: Ho tens triturat sí, sí. I fa servir pinzell o...
1: Pinzell. Però allò amb molt amb oli i tomàquet acabat de fer. No és allò que sobre ahir. No, no, no.
2: El tomàquet cada dia, la sí, cada tritura... Dia.
1: Sí,
2: fa un pot,
1: sí, del moment.
2: Normalment gastem un pot.
1: Del mateix dia, sí, si nosaltres també.
3: Si hablamos d'industrial a casero, pues claro, también canvia. Es normal, cambia.
1: Industrial l'envenen?
3: No, industrial me refiero a nosotros, a hacerlo industrial. Ah, o sea, industrial, bueno, clar, más sí. Hostelería. Pues.
0: Industrial l'envenen, tu vas als lineals de supermercats no, i et trobes ja. aquelles...
3: El Mercadona ja, sí. I tomates... Ui,
1: per favor.
0: Com tupers de plàstic, amb tomàquet, oli i sal, que després té aquell gust tan sumament àcid... perquè no han fet servir un tomàquet de penjar com aquests
1: no,
0: que estàvem parlant.
1: I a més,
0: parlant,
1: si és,
0: no?
1: Un, si és amb conserva, ja tens més coses. Els educarans, perquè
0: clar,
1: aguanti
0: clar,
1: i
0: evidentment.
1: Tot, no és el mateix. Nosaltres ho, sí, triturem i tot això, però per l'endemà ja no et serveix. Vull dir,
3: és... Agua.
1: És sí, no, i a més és que el gust suposo que ha de ser dolent,
3: se,
1: perquè
3: no
1: es passa.
3: És com ser agri.
1: Sí. Sí.
2: I ara sale quasi un dedo. El fas a les 4 del matí, nosaltres el fa a les 7 de les 4 del matí, i el deixes allà, i de seguida un dit d'aigua. Ràpid, eh?
3: Truco és coger, dejarlo colar toda la noche, y a la mañana tienes todo esto de agua, y luego está todo el tomate sequito. Lo tienes perfecto. Aceitito, sal, lo metes ahí todo, y ya, te queda sin agua.
1: El
3: lo digo gastem... por el agua esa que te suelta.
1: Ja, ja, però és que no el gastem cada dia.
2: Cada dia
1: no ens dona. I a vegades és que hem de tornar-ho a fer.
3: Però tu... Bueno, pero más o menos sabes la cantidad.
1: Sí, sí, sabem la quantitat per cada entrepà, pels entrepans que fem cada dia. Aleshores ja més o menys fem el potet aquell i ja està.
0: Més o menys quants entrepans arribeu a fer en un esmorzar en un dia normal entre setmana?
1: Molts.
0: Que no és Santa Montserrat, com va ser ahir, ni res.
1: Avui, a veure...
0: Xili, carinyo.
2: Jo arribo al 100, eh? Arribo al 100.
3: Què dius?
0: Quants dius?
2: 100.
0: Un centenar.
1: No ho sé, jo no ho conto. Perquè és que, a més, hi ha entrepans que sí de cereals, que sí els blancs,
2: jo més o menys
1: que
2: sí
1: de barra, que sí mitjos, que sí... No ho sé, és tot un matí de no parar. Vinga, vinga, vinga.
0: Digueu-me en tomàquets. Això més o menys sí que sabeu quants tomàquets gasteu per fer el pan tomàquet de tots aquests entrepans.
1: De cada dia, al dia.
2: S'ha de comprar un parell de caixes d'aquelles... de cartró a la setmana. N'hi ha setmanes jo, que gasta una mica menys, però...
1: Uns 10.
0: Uns 10 què?
1: Tomàquets.
0: Uns 10 tomàquets al dia? Que això deu pesar quilo i algo?
1: 2 quilos, potser?
2: Sí, sí.
1: 2 quilos.
2: Jo vaig servir un pot així rodó.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Val, estaríem en uns 10 quilos la setmana?
1: Sí.
0: 40 quilos al mes. Són molts tomàquets, eh?
1: Són molts tomàquets, per això. I ara imagina't si fos rastregant.
2: Rastregant.
1: No. Ui, no us ha passat mai.
0: Ai.
1: Que, no, no, no. És que a mi em va passar una vegada i em va agafar un mal de panxa i tot. Allò, lo típic, que et ve algú, fas un sopar a casa i dius, ah, mira, farem pa amb tomàquet i pernil o d'allò i així. I deixes allà 3 o 4.
0: 3 o 4 què?
1: Tomàquets.
0: Tomàquets.
1: Per sucar.
0: Sí.
1: I de cop i volta et ve i diu, tens més tomàquets? I et quedes... Com?
3: Sí,
1: ja has gastat tots els tomàquets? Clar, només feia el partia, sucava una miqueta, no el rossegava.
0: Ja, yeah.
1: No
0: hi havia
2: una miqueta. Un
3: suquito.
1: I vaig dir, saps què? Ves a fer una altra cosa. Que
0: ja ho faré jo.
1: Ja el faré jo. Sí, sí, no us ha passat. Et fa un mal d'estómac, allò. Dius...
0: Home, jo el tomàquet, un cop restregat, si no m'ha quedat transparent, com diu el guiado, sí que el guardo, no? Potet
3: jo
0: de
3: també,
0: vidre, guardem, sí, sí. I després sí, quan sí, faig sí. Un sofregit o una salsa
1: sí,
0: de tomàquet...
1: Igual que jo, sí.
0: Doncs pico i allò va al reprofitament i el tornem a fer servir. Quan es pot, Robert, no es fa sempre, però quan es pot es fa.
1: Que home, jo tinc clients que em venen i em diuen no, d'aquest no, jo vull que m'agafis un tomàquet i així, encara que hagi de pagar més, que has de pagar
0: és
1: més.
0: És que el tomàquet de penjar va a 4,99.
1: I li fem, i aquests trossos, doncs, allò, si jo estic fent un rostit o estic fent...
3: Ah, ja que lo eixes.
1: Doncs sí, ja, sí, el ja tiro allà, la resta. No és la pell, sinó el que queda.
0: Hi ha gent que us demana que no sigui amb tomàquet?
2: Sí.
1: Sí.
0: Només amb oli? Sí?
1: I sense oli.
0: I sense oli, també.
1: Allò, sec. Ai, és que jo a mi m'agrada molt el pa amb tomàquet, per això ho dic, eh? A mi allò, dic, és que t'ha de costar passar, no sé.
2: N'hi ha que em mengen l'altre pa sense veure res, jo tampoc ho entenc, però bueno, uf, cadascú...
1: El què?
2: Es mengen l'altre pa sense veure res.
1: Ah,
2: però ni
1: sí.
2: Després,
3: sin tomates, sin aceite i sin...
0: Ja. No. Què vols dir, que et demanen l'altre pa, ja però no sí. Et demanen ni el tallat, ni l'aigua, ja, ni res. No, no, no.
1: Home, pitjor un entrepà d'anxoves amb un cafè en llet. I jo allò que dic, és que no em lliga això, no em lliga. Sí, sí, costa, eh? Costa.
0: Entrepà d'anxoves amb cafè en llet?
1: Sí, sí, cafè en llet.
2: Sobrassada, sucat amb el cafè en llet.
0: Això ho heu vist?
1: Sí.
2: Ho he fet i ho he vist.
1: I uns barbaretxos, allò al migdia, uns barbaretxos i un talladet.
2: Hosti, això ja és...
1: Sí.
2: Bueno.
1: I és que ho portes i és que... A l'estómac ja t'està fent un... Algú, no?
0: Com un oi t'està fent. Sí. Fent un oi. Quin és l'entrepà més estrany que us han demanat mai? Us deixo, eh?
1: Sí, deixa.
2: Aquest dematí...
0: Sense anar més lluny, eh?
2: He fet un vegetal...
0: Molt bé.
2: Amb queso gouda...
0: Vinga.
2: I passat per la planxa. Que m'he quedat...
0: El...
2: I he preguntat a la meva dona... Seguro? Diu, sí.
1: El de tonyina i que...
2: El pa de cereals, untat amb maionesa, l'enciam, el formatge i cap a la planxa.
0: Però l'amanida, en principi, no hauria d'anar a la planxa, com a concepte.
2: No? Jo li fotut a la planxa, li planxat...
1: El client mana.
0: I se l'han fotut. I tan tranquils.
2: I tan tranquil, eh?
3: I tan felicitat.
2: No, bueno...
0: Chili, tu?
2: No sé què l'ha dit a la mujer. Però això és el més raro, eh?
1: No en recordo cap, però allò que sí que existeix i tot, formatge amb sobrassada i mel, que ja existeix, però clar, que t'ho demanin al matí, això, dius, et quedes una miqueta, dius, és raro, no?
0: Home, si és molt d'hora al matí i amb el cafè amb llet, és estrany.
1: De mandonguilles.
0: Un entrepà de mandonguilles, molt interessant.
1: Sí.
0: Molt interessant.
1: Sí, per què?
0: Que la Marta ha fet una cara de... Pues yo no lo veo mal, esto.
1: No. I dic, bueno, doncs li vaig dir, et parteixo les mandonguilles i així queden més repartidetes. I diu, home, sí, millor.
0: Clar. És per un tema d'encaix.
1: Encaix, sí.
0: No?
1: Sí,
0: a veure, sí.
1: Jo no ho sé, però devia estar boníssim.
2: Però ha d'estar boníssim.
1: Boníssim, perquè amb tot el seu suquet i així, a més regalimava. I tot...
0: Claro.
1: Molt bo.
0: Claro, igual que regalima la maionesa al vegetal del Mende.
1: Sí, allò... No, perquè la gràcia...
2: Fuet i formatge, tonyina i formatge, bueno, es porta bastant. Ho demanen bastant.
0: Fuet i formatge?
2: Sí.
0: No hauria demanat mai jo fuet i formatge.
2: Pues ho demana... I noies, eh?
0: Què vol dir això?
2: Que no és...
3: Ui.
2: Que sigui... Ui. Que deu ser algú de dieta que hagi vist...
0: No, home, no m'ha vist coses estranyes.
2: No ho sé.
0: Home, no.
2: No?
1: No és de dieta, no, això.
0: A més, ja, la dieta la fa tothom, nois i noies, i...
2: A la tonyina i el formatge, sí, és proteïna i no sé què.
0: Ah, vols dir, perquè vols dir que és keto, no? Caram, que seria una dieta proteica.
2: Sí.
0: Però la dieta proteica, en el moment que hi poses pa,
2: ja les liada.
0: Sí. Les liada.
1: Sí.
0: No? Us demanen entrepà sense pa? No. Entrepà, per definició, és pa.
1: I te'l quedes mirant...
0: Com vols dir amb el mínim de pa?
1: Et diuen, fes-me una truita, un entrepà de truita amb la mínim de pa. I dius...
0: Teniu un mínim de pa?
1: Mínim de pa, qui en tens?
3: Dos rodajitas.
1: Clar, ja li dius. I al final acabem fent el plat i et poso dos...
2: Això ho faig jo els dijous amb la truita de patates, a vegades no me la facis a l'entrepà, posa'm dues llesques de pa i la truita.
1: Sí, però que et vinguin així, dius, bueno, a veure, no, és que hi ha gent per tot i...
2: Hi ha gent per tot.
1: Però intentes entendre'ls, perquè per ells potser és normal o no, en aquell moment, doncs, no volen tant de pa. I dius, vale, mínim de pa, mira, hi ha aquest panet petitó. No, menys. I si és que et sortirà la truita per tot arreu.
0: Bueno, és que vol la
1: això,
0: truita al plat.
1: Però queda millor en el plat.
0: I potser no t'ha sabut demanar, vull una truita al plat.
1: Sí.
0: I és, intento perdre pes per Déu, no em posis pa xili. Saps?
1: No, però no, si no me'l poses, però posa mal, perquè que no ho sàpigui ningú, però posa mal.
0: Clar, pongo un poquillo, sí, perquè jo me quite esto. Sí. No? Perquè jo em tregui aquesta gana que tinc de pa, per favor. No?
1: Sí, potser és això.
0: Que la meva dona no ho sap, saps? Posa pa aquí.
1: Ui, ui.
0: No?
1: Sí.
3: De esos muchos, ¿no?
1: Eso sí.
3: De esos muchos.
0: I al revés també, això és de noies i de nois també, Mende, sí, de todo, ja em diràs.
2: Normalment han sigut unes noies que ho han demanat. Els nois són de...
1: En el teu cas és noies.
0: Sí, ja sí, Mende, jo et volia preguntar, ja per anar tancant això, ara vindrà el Rusterazo a parlar de vins i de licors, però et volia preguntar pel pa de Sant Jordi. Mm. Això què?
2: Això no sé qui s'ho va inventar.
0: Pues... No, no ho sabem, ningú que s'ho va inventar.
2: No ho sé, però tu no. Ja fa anys, ja fa anys. És la massa del pa amb sobrassada, amb formatge, fas les làmines, ho mescles, fas els colors, vas sobreposant un per l'altre i el forro és massa de pa amb anous. Llavors el forres i vas tallant llesques, fermentes i cous.
0: Ojo, perquè el president de la Generalitat, el molt honorable Salvador Illa, va fer un Reels del dia de Sant Jordi convidant a berenar pa de Sant Jordi del Gremi de Flaquers de Catalunya. Mm-hmm. Llavors, clar, si ho diuen molt honorable, s'hi ha de pensar.
1: Ha de ser molt bo.
0: Dues patates.
2: No, és bo, és bo, eh? I es pot menjar sol, eh? Jo me'l foto sol, cada any.
1: Mendes,
0: clar,
1: ets
0: Sant
1: molt
0: Jordi,
1: penarra, eh?
2: Ui.
0: Sant Jordi és de les poques diades que no, ve, no té una tradició gastronòmica clara que hi vagi associada.
1: No.
0: Per Carnaval hi ha coses, per Nadal hi ha coses, per Reis hi ha coses, per Sant Antoni hi ha coses, no? Hi ha diverses tradicions.
2: El pastís de la diada, que no deixa de ser un pastís, nata, trufa i llema, o nata, o trufa, o el que vulguis tu, el gust que vulguis, i li poses les flors, senyera, fas una senyera,
1: sí,
2: o antigament es feia un motllo amb un drac de xocolata, ho combines, però no n'hi ha, com dius tu,
0: però no
2: com
0: hi ha...
2: els panellets.
0: Exacte, no són els panellets de la castanyada ni l'escudella de Nadal. No, no. No.
2: Cadascú fa el seu.
0: Sant Jordi és un dia de roses i de llibres, però no hi ha una tradició gastronòmica clarament
1: no
0: vinculada.
1: No. Home, bueno, fas algun plat i li poses alguna coseta.
0: Tu jo, li vas posar cosetes per Sant Jordi?
1: Jo, per exemple, olor. Faig el pastís de tonyina, mm-hmm, i el decoro doncs, amb les quatre barres.
2: Sí, amb la senyera.
1: Sí, amb la senyera. O li poses una floreta. Ai, amb el tomàquet fas
3: una rosa.
1: Una rosa i coses així.
2: Jo faig rosa de xocolata amb un mollo i les fico...
0: La pastisseria Sant Jordi sí que fa cosetes per Sant Jordi.
2: Sí, sí.
0: Però clar, és que es diuen Sant Jordi. A veure...
2: Ells fan el drac i fan...
1: És la seva diada.
2: És la seva diada.
0: Clar, una mica també el que fas, o el que es feia per Halloween, no? Per Castanyeda també fan aquella mena de dibuixets, aquells fantasmets, sí, sí, aquells... No? Aquelles galetes pels xatos, busques un mollo i fas també diverses figuretes.
2: No.
1: Uh-huh. Sí.
2: Està bé.
0: Veu comprar pa de Sant Jordi, vosaltres?
3: No.
0: Marta?
4: No.
0: Veieu que no hi ha una tradició gastronòmica, no, clarament.
1: Sí. És que vaig tindre molta feina, jo, i és que... Va haver molta feina i quan vaig acabar i vaig plegar vaig dir prou.
0: Ja
1: no,
0: està,
1: que, no, que vaig vindre a la ràdio.
0: És veritat?
1: A la plaça.
0: És veritat. Robert Fernández, hi posarem un tema musical? Per anar tancant aquesta part de tertúlia i per deixar també espai al Jordi Rusterazo, que avui porta una secció sobre vins... sobre vins, no. Sobre licors i digestius. Per pair, diuen.
2: Per pair.

0: licor és una beguda alcohòlica aromatitzada i dolça preparada amb maceració, infusió o destil·lació de materials vegetals amb alcohol o bé per addicció a alcohols extrets aromàtics. Els licors digestius són begudes d'alta graduació alcohòlica, també sovint dolces, consumides després dels àpats, diuen que per ajudar a fer la digestió. De licors parlem avui amb el Jordi Rostarazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi. Jordi, què tal? Benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Això és veritat, els digestius van bé per la digestió.
1: Tu què penses?
0: Que no.
1: Evidentment no.
0: No.
1: Evidentment no.
2: Ai.
1: L'alcohol és una substància que és tòxica.
0: Això és dolent, home.
1: Absolutament, però bé, hi ha gent que ho diu, no, però... Ni és estomacal, saps que els hi deien licors estomacals?
0: Sí, o... meu pare insisteix molt a comprar una cosa que es diu estomacal bonet.
1: No, no, no, no, ni és estomacal ni és digestiu.
0: No, i és d'un color que no es troba a la natura.
1: Ja.
0: És un groc, és un groc intens.
1: Sí, dius, sí,
0: això
1: sí.
0: No pot ser bo per ningú, això.
1: No, llavors, el primer de tot és, no són digestius.
0: D'acord.
1: És alcohol, vull dir, l'alcohol, de moment, ningú ha...
0: Ningú ha dit que això sigui
1: cert. Digestiu, tot el contrari, és contrari a la digestió i tampoc són estomacals. Llavors, bé, és així.
0: El tabac també anava bé per la tos als anys 60.
1: Ui, i per l'ansietat.
0: I per l'ansietat.
1: Sí, el recomanaven, no? La sèrie aquesta de Mad Men.
0: Correcte, efectivament.
1: Si tenies ansietat, et feien una recepta de...
0: De Lucky.
1: Sí, de Lucky o de Marlboro, no? I mira que bé.
0: Estupendo.
1: Llavors, això passa igual, no? És a dir, no són digestius ni són estomacals. Són, és alcohol. Vull dir, el que passa que, clar, si beus una mica, llavors no passa res.
0: Això és com antic. La gent jove continua bevent aquest tipus de licors i d'estomacals?
1: No gaire.
0: No gaire,
1: no gaire.
0: Eh?
3: Bueno.
1: No gaire. El...
3: Jo crec que sí.
1: Sí?
3: Jo crec que sí.
1: A veure, sí, hem de fer una diferència.
0: A veure, va.
1: Anem a veure, perquè has començat bé, però hem de dir que tenim un... Per fer una classificació una mica que serveixi per tothom.
0: Vale, hi ha licors i estomacals,
1: sí.
0: No?
1: No.
0: No.
1: Hi ha begudes espirituoses.
0: Oh, encara m'agrada més.
1: Comencem per aquí. Val? Begudes espirituoses, que volen dir que són begudes d'alta graduació, que totes elles són producte de destil·lats.
0: D'acord.
1: Val? I llavors podem dir que això els puristes ara començaran a sortir de, i a criticar-me, però podem dir que n'hi ha destil·lacions pures, podríem ser que aquestes sí que funcionen bé, el whisky, el vodka, el ron, això la gent jove sí que
0: molt
1: segueix consumint, però després estan aquells destil·lats que ja no són purs, on hi fiquem sucre, on hi fem maceració amb herbes, amb espècies, amb fruites, fruita seca, etc, cremes, etc, etc. Llavors són aquests suposo que els que has fet referència,
0: sí.
1: Aquest tipus de destil·lats.
0: I això sí que molt de moda ja no.
1: Això molt de moda no. Però els altres, els purs...
0: Aquest sí.
1: Aquest sí que el jovent...
0: Perquè ja ens diríem també el còctel, no?
1: Exacte, sí, combinats, evidentment.
0: I llavors aquí ja és una altra lliga i és una altra
1: cosa,
0: eh?
1: És una altra història.
0: Val. Si parlem de tendències en això dels licors...
1: Si parlem de tendències, anem a veure... Si el Robert em posa una,
0: sí,
1: una imatge, us explicaré...
0: No us el mireu tan seriós, per
1: sí,
0: favor.
1: Sí, la número 1, sisplau, Robert. Sí.
0: Mira, ui, aquí tenim un mapa mundi, si no ens veieu ens hauríeu de veure, www.radiorui.cat, que el Jordi Rostarazo ens ha portat un mapa amb ampolletes.
1: Sí.
0: Mira que maco.
1: Aquest mapa del món una mica es pot veure a la zona de les Illes Britàniques, no, el whisky, és
0: sí,
1: a dir, una miqueta tot. Però com a tendències, per exemple... A la part de Sud-amèrica tenim el pisco.
4: El pisco? Pisco és aigua, eh?
1: El pisco de Perú.
0: Ah.
1: Perú-Xile, per dir-ho així.
0: El pisco de Xile. Exacte. De Xile, aquí baix.
1: Sí, posa Xile, però... cuidado, perquè és de Perú.
4: És de Perú.
0: És de Perú, eh?
1: És de Perú.
0: D'acord.
1: Però també el fan a Xile. Ja està, no passa res. Llavors, una tendència és el pisco. Sobretot aquest tipus de licors o d'alcohols... es treballa molt a cocteleria. Llavors, està de moda. És a dir, pel jovent, els combinats amb destil·lacions pures, més refresc, i per a gent més gran, ja són un altre tipus de combinats de cocteleria, amb tots aquests tipus de licors diferents, amb moltes combinacions. Llavors, el... tendència a piscos o begudes d'aquest estil, diferents. El pisco és un destilat de... està fet amb un destilat de vi. Llavors, penseu que els altres, el vodka, la ginebra, o sigui, el whisky ja són destilats de cereals i cadascú amb les seves connotacions, però són força diferents. Mm-hmm. Llavors, si em posa el Robert la número 2, ens anem, això és el món, ara ens anem a Europa.
0: A Europa hem d'anar. Mira, sí, l'Europa de los licores.
1: L'Europa de los licores.
0: Ui, aquí déu-n'hi-do, no?
1: Clar, aquí, penseu que això, és un, això no acabaríem mai, tindríem que fer 20 programes.
4: Però,
0: podem... Estan esbarades, aquestes.
1: Podem veure, per exemple, moltes coses que sonaran a la grapa, a Itàlia.
0: Sí, això ens sona.
1: Per exemple, el limoncello, no? Aquest licor de limona. El limoncello també està molt de moda. Sí. Vull dir, està superbé. El cassis a França, brandy aquí, conyac a França, no? I un munt de... per tot el nord d'Europa, aquavits que es diuen, o són vodkas, absolutament estan fets... en origen estaven fets de la polpa de la patata, però això és superdifícil. I ara els fan amb blat i ordi i altres coses, no? Però es veu una mica el ventall que tenim de... que és el britànic, tot el tema dels whiskies, ja més a baix, ja anem a canviant a conyacs, armanyacs, brandis i anisos i begudes diferents. A Itàlia, aquí tenim l'aiguardent, a Itàlia la grapa. Vull dir, i,
0: que vindrien a ser cosines germanes, també?
1: Sí, és el mateix, és un destilat de vi. Vull dir. Però anem a veure, amb tot això... sempre amb cocteleria, la tendència. Vull dir, com han comentat el company, no? Pisco Sour, no? Que és un còctel. Clar. Sí, sí, perquè ara, per exemple, no està de moda l'anís, ni...
0: patxaran, no?
1: Ni el patxaran. No,
4: també m'agrada.
0: Ja, però... bueno, és que tenim una edat, també.
1: Però de moda podem dir que no.
4: Jo que he tingut un gendre peruano...
1: Sí, clar. Pisco a tope.
4: A tope, a tope.
1: Clar. Hi ha una cosa, amb això que parlàvem del pisco... hi ha una lluita però nacional entre Perú i Xile, mm-hmm. El pisco. El pisco ve de Perú, però els xilens diuen que és seu. I els peruans que fan el pisco no diuen res, perquè la majoria del pisco de Perú se'l beuen a Xile.
4: A Xile.
3: Ah, amigo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Claro. Llavors callen. Interesses. I hi ha una lluita així una mica curiosa. Llavors, si em posa el Robert la número 3, ja ens apropem, estem a la península i podem veure licors de tota la península i concretament d'aquí de Catalunya. No? Importants aromes de Montserrat.
0: Oh.
1: Això és un destilat amb herbes, o sigui, es maceren herbes, 20.000 botànics, els que vulguin, no sabem la recepta, però es deixen allà macerant... I aconsegueixen aquest tipus de licor. La crema catalana, al final és un destilat que porta crema. És a dir, concentrat de crema, ou... És a dir, una cosa com el Baileys, no? Pues, és així, però funciona, no? El licor d'arròs del Delta, per exemple, també és molt, molt típic. I per la resta d'Espanya, doncs ja veieu, no? Tot tipus d'anisos... licors de cafès, el patxaran, que hem parlat.
3: Per què hi ha dos patxaran?
1: Bé, a veure, perquè m'imagino que aquí...
4: Ahí bajo Navarra.
1: Sí.
0: Ah, patxaran i patxaran.
1: Al final és el mateix. És d'Aranyó. Sí. És, vull dir...
3: Exacto.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, un espatx i l'altre és zoco.
1: Això és una mena...
4: O aixeco.
1: És una infografia que tampoc ha de ser...
0: El Robert deia, a Europa n'hi havia pocs, aquí n'has tret molts. No, és una casualitat, no?
1: No, a veure, si féssim el mapa una miqueta més gran d'Europa, veuríem com hi ha moltes
0: coses. N'hi haurien també moltes més, eh? No, no, no t'espantis. No és que aquí anem una producció oleosa, no.
1: No, però veieu que tenim els diferents destilats que són de fruites, no? Aquí veieu, no? De mora, de plàtan, d'herbes, no? Herbes ibicenques, de camomilla...
3: Anís i portos laos.
1: Hi ha d'espècies, anís.
3: Anís i portos laos.
1: Hi ha a tot arreu, de cafè, no? el risolí, el licor de cafè, vull dir, i molt ensucrats.
0: Claro. Ratafia.
1: La ratafia, evidentment. Home. La ratafia.
0: És que...
1: Bueno, la ratafia, penseu que és un licor que fa més de 1000 anys que es fa. O sigui, i és del... té un distintiu d'origen. És una D.O. Oh.
0: Sí. Clar, tots aquests licors tenen també distincions d'origen?
1: No, no totes. Aquí a Catalunya, per exemple, només tenim la ratafia.
0: La ratafia.
1: I el brandy.
0: El brandy
1: que és el brandy del Penedès.
0: Del Penedès. El Penedès fa brandy.
1: Sí, correcte. I és D.O.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. O sigui...
4: I el d'arròs no?
1: No. De moment no.
0: De moment no.
1: Però la ratafia penseu que fa més de 1000 anys que es fa. Mm. I és un... I no es fa a gaire llocs, no? Es fa amb les nous, a verdes, i és molt particular.
4: Sí, és molt forta. Jo...
1: Sí, depèn de dels destilats, no? Claro. És ensucrada i... No sé. Però sí que és molt típica d'aquí. El brandy, vull dir, tenim també a Xerès, no?
3: Te l'he de dir també, sí.
1: Sí, sí. Només són aquests dos llocs, Xerès i el Penedès. Ja està. I una mica el ventall que tenim és aquest.
0: Si jo m'hagués d'iniciar en el món dels licors i et digués, Jordi, a veure, què provo jo de totes aquestes ampolletes, què hauria de provar?
3: A veure... De totes un poquito.
1: Sí.
2: Però no el mateix dia, perquè pots acabar malament.
0: No, el mateix dia no, però...
1: A veure, una mica per tenir una mica de coneixement del que són.
0: Exacte.
1: Pensem que els aiguardents són la base de gairebé tot. Llavors, el podem tastar, és molt potent, però pensem que això, amb maceració, tenim tota la resta gairebé de la paleta de licors. Llavors, si t'agrada molt el sucre, que siguin més dolços, tots els que són de fruita són una mica més, diguem-ne... comercials o més adaptats, no? Els d'herbes segons l'estil, no? Vull dir, la ratafia sense cap mena de problema, però n'hi ha aiguardents d'aquests licors d'aquests verds que són molt potents. Llavors, a veure, no sé, va una mica...
0: No t'agrada per res, jo, tu.
1: A veure...
3: Està un poc harto ja, no?
1: No, no. Saps el que passa? Que la majoria tenen molt de sucre.
0: Yeah.
1: I llavors... Personalment, a mi, tant de sucre no...
0: Tira una mica enrere, eh?
1: Em tira una mica enrere.
3: Com jo, sin sal, però... Exacte. És el azúcar.
1: Llavors, un limoncello...
0: Això sí, a casa el que hi ha és això, un limoncello.
1: Està bé, no, un limoncello...
0: Bueno, ja no, perquè cap de setmana hem fet barbacoa i ja no queda.
2: Però...
1: Sí, un aiguardent d'herbes, no? Una miqueta, està bé, no? Un xupito...
0: Sí.
1: Llavors, ja, després a la gent el que li agradi, no? Però tots aquests anisos i...
2: No, l'anís massa dolç.
1: És, per mi, personalment, és una mica empalagós.
0: I aquesta tendència que hem anat parlant també a mesura que has anat venint de desalcoholitzar vins o desalcoholitzar també combinats també amb els licors?
1: També succeeix. De fet, n'hi ha un
2: munt... I aleshores què queda? El sucre?
1: No, perquè no, és no, que... no. Pensa que n'hi ha molts licors ara de préssec, de poma...
2: Sí, sense
1: de maduixa,
2: alcohol.
1: Sense alcohol. Vull dir, ja està bé. No és el mateix. Ho parlàvem l'altre dia.
2: No.
1: És un cafè descafeïnat, llavors pel que li agrada el cafè...
0: Doncs no.
1: Doncs no.
0: No.
1: Però és un cafè, però és cafè. Però és cafè i té el suc públic.
2: Encara? És que un alcohol sense alcohol...
1: No, però hi ha molts que estan molt lograts, ja, eh?
2: Sí?
1: N'hi ha vodka desalcoholitzada, ginebra, rom...
2: És que el vodka
1: rom,
2: és molt fort.
1: No tant. Pensa que molts aiguardents que tenim aquí a casa són molt més potents. La ratafia, fins i tot, són més potents. Això depèn de la destil·lació. És a dir, tu agafes una solució i si la destil·les molts cops, cada cop tens més concentració. I si després no la dilueixes, penseu que tots els alcohols després els dilueixen amb aigua, perquè no els hi surt exacte 42 graus. Els igual els hi surt 60. Uh-huh. Els han de diluir.
2: Sí.
1: Llavors, tu decideixes. I podries fer-ho... Hi ha alcohols... Abans estàvem parlant d'un tipus de l'estroc d'Alemanya que hi ha fins i tot fins a 80 graus.
2: Uau.
1: Llavors això et tira a terra.
2: Home, un xupito i et quedes ja...
1: Però n'hi ha de 80...
3: Digestivo.
1: De 60...
2: Aquest és digestiu, sí, sí, no, perquè et crema l'estómac.
0: Digestiu perquè tot el que hi havia a l'estómac surt fora.
2: O que el crema, sí.
1: I de 40, vull dir, 80, 60 i 40. Com ho fan? Fan el de 80 i després van diluint.
3: Van bajant.
1: Aigua, ja està. Sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: Això, una miqueta. Això és beure amb molta xupito. Moderació i...
2: Home.
1: I...
0: Home, una ampolla amb 80, 80 graus només té un objectiu.
1: Morir.
0: Morir en un intent. No hi ha cap altre objectiu.
5: Defender la barbacoa.
0: No? Té. Au, ja em si ho aguantes, però ja està. O sigui, més enllà de la efervescència juvenil, no? Un cop... Ja està. No?
1: Sí, a veure... tot això és un producte de la nostra cultura, de la nostra evolució... Tots tenen el seu què és, vull dir, no han sortit perquè sí, sinó tenien la seva funció en el seu moment. I ara es pot aprofitar de tota la paleta que tenim de poder-los tastar, però amb molta moderació. I els podem gaudir, vull dir, una miqueta no passa res. Intentar no entrar en un consum elevat, perquè la qual al final és tòxic. És a dir, no estem preparats, el nostre cos no està preparat per l'alcohol i el rebutja. Si agafeu un whisky sol, sense glaçons i calent i feu un glob, la primera impressió és que va fora. Mm. Però és que estem preparats perquè això no entri al cos.
2: És que el whisky no.
1: El whisky, canvi, vodka,
2: el conyac,
1: ginebra...
2: El conyac, sí.
1: Et diria tot. Depèn de la graduació.
2: Em sembla allò d'escalfar la copa i tot és donar-li uns graus de temperatura.
1: Sí,
2: i per
1: però
2: tant...
1: a 8 graus alcohòlics. El tema és que l'alcohol és un producte que el cos no vol. Per això el rebutja. Igual que els productes que són amargs, els rebutgem. No? Sí. Després ja ens acostumem, però d'entrada ja no els volem.
0: El primer cafè que et prens no t'agrada.
1: Clar, és supervivència. Penseu que abans
2: com
1: els...
2: es diu aquell licor que és negre i és amarg?
1: Vale, hi ha molts.
2: Ja em vindrà.
3: És un vodka.
5: Fernet branca.
2: Buah. El vaig provar una vegada, em vaig quedar quasi morta.
5: A mi m'agrada més sol que i el canvi de sentir si ho foten en Coca-Cola.
2: No, jo ni una manera ni
5: no
2: una
5: altra. Manera no. de que me'l begui.
1: Clar,
2: és amarg,
1: clar.
2: Amarg.
1: Mm. Penseu que no estem... És supervivència de l'espècie, és a dir, quan l'home de les cavernes anava per allà i recol·lectava i menjava, tot el que era amarg ho rebutjàvem perquè sí. Normalment portava tòxics i tot això que era fort també. Llavors ja ho rebutgem d'entrada. Nosaltres ens estem acostumant, però n'hi ha gent que no s'acostuma mai. Que cadascú té el seu nivell de tast amb un punt i hi ha gent que són les que diuen els super tasters o tasters que o sigui, són molt sensibles a tot i hi ha gent que no. Però...
0: A tu et sona com a vell tot això, Marta?
6: No, a veure, hi ha coses que heu comentat del vodka i tal, que sí que és el que la majoria de joves prenem, però sí que alguns licors, o sigui, jo els conec perquè els he sentit a casa, però el patxaran i això no es porta, per exemple.
0: No, en tendències... No. La Marta en té 19, no estem fent res des de la Ràdio Pública que sigui il·legal, no. En tot cas, això, els combinats, el vodka...
6: Sí, exacte.
0: Això sí,
6: a mi personalment m'agrada molt el vodka. Mm-hmm. Però tinc amigues que els va més al ron, per exemple.
2: S'ha posat molt de moda el ron a la joventut.
1: Sí, és possible. Sí. Pensa que el vodka, per exemple, a mi m'agrada molt no beure el vodka sol, perquè és molt neutre, perquè gairebé no té gust.
2: Ah.
1: Llavors, pel tema de la cocteleria funciona superbé.
2: Sí,
1: perquè sí. No t'amaga els sabors dels altres productes.
0: És llavors... com l'arròs... Exacte. De la cocteleria.
3: Exacto.
0: Saps que xupa.
3: Exacto.
1: Llavors, el rom, per exemple, ja té una mica més de... És de la canya, de sucre...
2: Sí,
1: ja
2: això sí.
1: Té una mica més de gust i és... Ja ho tastes i dius, és rom. Però el vodka, depèn de com sigui, tu te'l prens i dius...
5: Ginebra.
1: Què és això, no? Mm-hmm. Per això els hi agrada, perquè ho barregem amb refresc i el gust del refresc està molt per sobre de l'alcohol.
2: Sí.
0: Amb què el barreges, el vodka?
6: Jo, és que no m'agrada molt el refresc perquè té gas. Llavors acostumo a fer beguda de llima, que és bastant dolça, i no té gas, llavors per això m'agrada. Si no, un Fanta de llimona o taronja.
4: Destorriador.
6: Sí.
2: Sí.
6: Sí, sí.
0: Sí, això és el mateix que prenia jo. Taronja
2: sí,
0: i...
2: Sí, per aquí comences,
6: sí.
2: No?
6: Sí.
2: Quan vas a la disco, allà...
4: Al disco no, no, no. No t'esprimeixen les taronges, allà.
2: No, no.
0: No t'esprimeixen.
4: Em poden cas.
1: Ara bé, hi ha una cosa que...
2: És que...
1: Malgrat que tots aquests licors al jovent passi de tot, però de tant en tant es donen casuístiques molt curioses. Per exemple, hi ha un licor d'herbes d'Alemanya que es diu Jägermeister.
2: Uf!
1: Això és més...
2: Aquest és el que et deixa la boca negra?
1: Eh?
2: La llengua negra?
0: Això és el que tenim al congelador de casa?
3: Ai, wow.
7: Hola!
0: Sí, oi?
1: Llavors,
0: allà està.
1: El Jägermeister és un licor d'herbes alemany molt antic, vull dir, com a, sí. Aquí podíem tenir el Patxaran,
6: sí, sí, sí.
1: No? Amb els aranyons. Llavors es va posar de moda entre el jovent, el Jägermeister, amb Red Bull.
0: No, por Dios santo, home. Sí,
2: sí, sí. Home, així aguanten tota la nit.
0: Això no ho rebutja, això, la gent.
2: Però llavors, el cor fa un bomba.
1: Llavors els distribuïdors de Jägermeister van veure que van començar a pujar les vendes d'una manera que no era normal. Per un públic que no era el seu
0: tampoc
1: públic.
0: Tampoc l'habitual.
1: Llavors això, a nivell de xarxes, youtubers, influencers...
0: Tu has provat el Jägermeister este amb el Red Bull?
4: Sí. Està dolentíssim.
0: Robert Canyó, no et facis això que tens una edat, tu. No, que les artèries...
2: No, el cor...
0: Ja no és, saps? No... És bo per la circulació, sí. Però no tant. No t'ho facis, això, carinyo, que no és bo, això. I tu tampoc, Marta, que després ton pare em dirà, aviam què em fas, la nena.
6: No, jo he provat el Jäger amb xupito i tampoc no li acabo de... Vull dir, que penso que està una mica sobrevalorat com perquè hagi fet ara aquest boom. A mi, personalment, bastant neutro.
2: Sí.
4: Te gusta regalizar.
6: Però sí que és això, que ha sigut els darrers anys. Vull dir, abans no hi havia tanta tirada.
0: Totalment, regalèssia. Sí, jo també estic amb això, el Robert m'ho ha donat tastar una vegada i fins això no té cap sentit. Per mi no té cap sentit.
1: Però es posa de moda i surten aquestes coses.
4: A on es posi un bon ron.
1: I no, ben bé no se sap la història, no? Però el Jägermeister, per exemple, a la Segona Guerra Mundial, els soldats nazis...
0: Allò aixecava un mort, clar.
1: Els hi donàvem per quan tenien fred. Sí,
0: clar.
4: Com a vodka i a dalt.
1: I el nom és una mica, clar... Molta gent associa això als nazis i tot això. És anterior, però una mica sí que té a veure. I el nom Jägermeister és mestre de caçadors. Vull dir,
4: mestre de caçadors.
1: Ja. És...
0: Això va fora del congelador, sí, però ja.
4: Sí, sí, sí, sí. Anava combinat.
0: Agafant una cosa.
1: Que té la seva cosa, no?
0: La Marta Rom, vodka, sí. El Mendes Rom, sí, claríssim.
3: Oh, yo soy muy de esto, yo Patxaran.
0: ¡Tú, me encanta!
3: Yo soy más tiernito.
0: Me encanta, mi Carlos, te encanta. Yo me voy a Patxaran de jove, es fotut això. De jove me voy a Patxaran i ara ja no.
3: Ah, no? Bueno,
0: no.
3: No t'agrada més?
0: El dolç m'ha cansat.
3: Ah, tu eres el màster este, no?
0: No, això tampoc. Tu, reina, Chile?
2: Jo vaig començar amb whisky.
0: Ole, tu.
2: Sí, sí. A més, ho barrejava amb suc de pinya.
0: Ai, jo no he provat, això.
2: Està bé.
0: Sí?
2: Sí, i després hi ha el gin tònic. Que s'ha posat...
0: Una cosa més mainstream, no passa res.
2: No, però, bueno, tens diferents ginebres i aquí és on has de jugar.
0: Un minut i que marxem? Doncs va, que marxem. Chili, Carlos, Jonathan, Marta, la setmana que vens hi tornem a veure, a vosaltres quan us toqui, la tertúlia xef. Jordi, sempre que et cridem vens, o sigui, quan et tornem a cridar, doncs això. Vens, t'esperem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12, Chili Malla, i ens anem explicant coses durant la setmana. El perfil d'Instagram del primer, segona i postres. Cuina molt, mengeu bé, que tingueu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del el municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que
1: això,
2: els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita, 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, el 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens han situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden en front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La Marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic, es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas. Nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar. No? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El procés de reorganització nacional.
0: Primer t'has sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: Ja, no, tu també has començat una mica.
1: Este procés de reorganització nacional. Vale, vale. Caracteritzat
0: perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: és que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També, sí, no. Sí, vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons, que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars, bueno, nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les Illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: Exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol... Sí, ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Gritviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Gritviken,
2: ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balenera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a ruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. Sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn a Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: fa por.
1: Feia molt bé. Feia molt bé.
0: Sí, sí. Quan va morir... ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, 2013, dic de memòria, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que
1: molt
0: va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: Amb una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat no. De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners. Exacte.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep! Al tanto que estem aquí, eh?
0: Estou molt loco, eh? Que estou molt loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a anell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a anell al dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint...
0: La part guai de la història.
1: Tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher, que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea que aquesta cançó és universal, sí, molt, molt, sí, molt, sí, coneguda, sí, sí, i no tenia, no sabia doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya, sí, sí, sí, que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim com 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
0: Uau!
2: Hi ha ràdios, sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Sí, sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant, i tant, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, i a més a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: Sí, a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esbossar les empàscara de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai, carai.
2: Bé, hòstia, sense més. Que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem. Eh?
1: Sí, aquí ja, donem ara... de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: És horrible. Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, però ha entrat. Ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere. No? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació... i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaire les carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Haig, que s'escriu Haig, eh? Haig. Haig de Haig. Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte. Bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada de les portes i van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de quarts de 12 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que havia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Mediterrani.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
3: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella.

0: Sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat, sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
1: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12:00 i ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
1: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, el nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
1: A tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un

0: camp de Rostolls va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la baronia de Rialp, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar, o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
1: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a Les Gavarres l'Aliada per Les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
0: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la Colla Sense Vàlvules.
2: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
1: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat emet un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
0: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
1: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
0: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
1: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
0: avui coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
1: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
0: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
1: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
3: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Així ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
1: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
0: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
1: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
4: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. I així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí. Se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè... Bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol. Jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi. I dic, ah, bueno, molt bé. I dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant a la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto fer-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres. Seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem d'havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complert. No li intento donar molta importància perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tapa el conjunt en blanc i blau, com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28 de Marcos al 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto al 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus, el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanquivau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: A la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentava ir a hacer marca personal, però la verdad que este tiempo no esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
15: Yo podría ocupar el trono.
16: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseo.
17: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
18: Rex, ven aquí.
13: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
19: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
20: Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
13: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
21: Salut.
22: Por vuestra familia perfecta.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primer a les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: A tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar en velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'Inne de Noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla, amb la ronda litoral, i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació, a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu, Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent del Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre ens lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, ya sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
12: Des de l'inici del projecte, al 2004, ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
13: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs
10: i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
12: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
14: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.

0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fúmiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
2: Jo vull ser rei, ser partull, el cap de l'estat, tenir tot fet.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Àries.
3: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival Nits.
4: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. Ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
3: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsvik, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lo Mang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia, amb un sopar preparat per la comunitat a Vic, i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Radis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estatunidenc amb passaport italià.
0: Chetman, assignat per un any, el jugador de 2 metres i 6 centímetres, arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whitaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whitaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
7: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien al balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Fegerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navrobka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
13: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
8: La xarxa de comunicació local.
14: Són les 3 de la tarda.
15: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
16: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
17: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

0: tenora solista, acabem d'escoltar la sardana L'encís de l'estany, del mestre Josep Saderra i Puigferrer.
1: Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Ripoll, al Passeig de Regull, celebració del 73è Aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, Vell Puigcobla i Juvenívola de Sabadell. A l'Estany, a la Pista Vella, celebració del 8è Aplec de la Sardana. Serà a partir de les 6 de la tarda amb les cobles Ciutat de Cornellà i Marinada. I al Vendrell, a les 6 de la tarda també, a la Rambla, celebració del 43è Aplec de la Sardana, amb la participació de les cobles Ressò d'Ensaires del Penedès i Reu Jove. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí, a 11:15, a Ceret, a la Catalunya Nord, al Boulevard Jofre, celebració del 68è Festival de Sardanes, i prendrà part la cobla, la principal del Llobregat. A les 11 del matí, ballada de sardanes a Vilafant, a la plaça Major, celebrant així la Festa del Carme, i prendrà part la cobla als Rossinyolets. A Santa Margarida de Montbui, a la travessia de la Tossa, amb la cobla Reu Jove. A Blanes, a l'Hospital de Sant Jaume, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. A les 12 del migdia, a Castellserà, a la plaça Major, vermutada de festa major amb la cobla Vents de Riella. I a la 1 del migdia, a Olesa de Bones Valls, al centre cívic amb la cobla Catània. A la tarda, a partir de les 5, ballada de sardanes a Sant Martí Sarroca, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Quart, a la plaça de les Terrisseres, amb la cobla Montgrins. A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, amb la cobla Mediterrània. A Barcelona, a Sants Montjuïc, a la plaça de Santa Madrona, festa major del Poble Sec, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de la Font de la Roda, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Conca de Dalt, a Aramunt, a 8:15 de la tarda, ballada i concert amb la cobla 11 de setembre. A Corbera de Llobregat, a la Societat Coral Diadema, amb la cobla Sabadell. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, amb la cobla La Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Cervera, a la plaça de Sant Anna, amb la cobla Vents de Riella. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla Genissenca. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Maricel. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Berga Jove. A les 8 de la tarda, ballades de sardanes a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal d'Olot. A Bellpuig, a la plaça de Ramon Folc, al Parc, amb la cobla Tàrrega. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Vila d'Olesa. A les 9 del vespre, a Ceret, a la Catalunya Nord, a la plaça de l'Església, 68è Festival de Sardanes. Concert amb les cobles Mil·lenària i La Principal del Llobregat. I a les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I tot seguit escoltarem a la cobla La Salvatana amb la interpretació de la sardana Cant a Ripoll del mestre Pere Fontàs.

En interpretació de la cobla La Salvatana, acabem d'escoltar la sardana Cant a Ripoll del mestre Pere Fontàs i Puig. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 20 de juliol, s'anuncien ballades de sardanes a les 9 del vespre a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Llotja, amb la cobla Els Casanovas. A 9:45 del vespre, a Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I a les 10, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts 21 de juliol, ballades de sardanes a 8:15 de la tarda a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla Bisbal Jove. I a Girona, al Parc de Vistalegre, amb la cobla Ciutat de Girona. A Sureda, a la Catalunya Nord, a la plaça de l'Ajuntament i a les 9 del vespre, ballada amb la cobla La Principal del Rosselló. A Sant Cebrià del Rosselló, també a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Sol de Banyols. A Terrassa, a la plaça Vella, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Palau Solità i Plegamans, a la plaça de la Vila, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Vilablareix, a la plaça de la Llibertat, amb la cobla La Principal de Banyoles. I a 9:45 del vespre, a Puigreig, a la plaça Nova, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per al dimecres 22 de juliol, ballades de sardanes a les 8 de la tarda a Cadaqués, al Passeig, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Palamós, al Passeig del Mar, a 9:45 del vespre, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Matadepera, a la plaça del Casal de Cultura, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la Lluïsos Cobla. A les 10 de la vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Ciutat de Girona. A l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i de la plaça de la Sardana, amb la cobla Vila de la Jonquera. I a Barcelona, a Sants Montjuïc, al Teatre Grec, Festival Grec, concert amb Roger Mas i la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I per al dijous 23 de juliol, ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Adrià del Besòs, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 8 de la tarda, a Lleida, a la plaça del Mercat de la Bordeta, amb la cobla 11 de setembre. A 9:45 del vespre, a Banyols de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Mil·lenària. A Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de la Concòrdia, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Pals, a Cala Pruna, concert Un mar d'emocions, amb la cobla La Salvatana. A Vilanova de la Muga, a la plaça Ballada, amb la cobla Els Rossinyolets. A Llançà, a la plaça Major, amb la cobla Baix Empordà. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la Lluïsos Cobla. I tot seguit escoltarem la sardana del mestre Bartomeu Vallmajor, que porta per títol Amunt i crits. Ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Amor i crits del mestre Bartomeu Vallmajor és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 24 de juliol i dissabte 25 de juliol. Pel que fa al divendres, a 6:45 de la tarda, als hostalets de Pierola, a la plaça de Cal Figueres, amb la cobla Maricel. A 8:00 de la tarda, a Santa Cristina d'Aro, a la plaça de mossèn Valdiri Reixac, amb la cobla Foment del Montgrí. A 9:00 del vespre, a Corbins, a la plaça de la Sardana, 21enes sardanes a la fresca al Segrià, i prendrà part la cobla Tàrrega. També a 9:00 del vespre, a Argelaguer, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 9:45, a Martorell, a la plaça del Pedró, amb la cobla Maricel. A Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla Mediterrània. I a 10:00 del vespre, a Artesa de Segre, al carrer del Bisbe Bernaus, amb la cobla Vents de Riella. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Berga Jove. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla La Principal de Cassà. I a 11:15 del vespre, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla La Principal del Llobregat. Pel que fa al dissabte 25 de juliol, diada de Sant Jaume, ballades de sardanes a Caralps, a l'església de Sant Jaume a 1:15 del matí i a la plaça de la Vila a 4:45 de la tarda, i prendrà part la cobla La Principal d'Olot. A la Canya, al parc de la Vall de Bianya, celebració del 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa. Serà a 5:00 de la tarda amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell i La Principal d'Olot. A 6:00 de la tarda, ballades de sardanes a Belianes, a la plaça de l'Església, amb la cobla Tàrrega. A Granollers, a la plaça de la Caserna, diada de Santa Anna, i prendrà part la cobla Berga Jove. També a 6:00 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7:00 de la tarda, a Begues, al Passeig de l'Església, amb la cobla Ciutat de Cornellà. A Berga, a la plaça de Viladomat, celebren la festa dels Elois, i prendrà part la cobla Pirineu. A l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, 39è Memorial Jaume Ventura Tort, i prendrà part la cobla Baix Llobregat. A Arbeca, a la plaça del Toll, celebració de l'aplec d'Arbeca a 7:00 de la tarda amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Solsona, a la plaça de Sant Pere, ballada amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Canovelles, a la Font del Mil·lenari, amb la cobla Contemporània. A Torredembarra, al Passeig de Colom, celebració del 31è aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 7:00 i nit a 10:00, i prendran part les cobles Reu Jove i Marinada. A Platja d'Aro, a la plaça de Sant Pol, a 8:15 de la tarda, ballada amb la cobla Sarvianenca. A la Palma d'Ebre, a la plaça de Catalunya, celebració del 42è aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 8:15 i nit a 10:45, i amb la participació de la cobla La Principal de Tarragona. A 8:00 de la tarda, ballades de sardanes a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Sabadell. A Calafeny, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Maricel. A 8:45 del vespre, a Calella, al Passeig de Manuel Puigvert, Revetlla de Sant Jaume, amb la cobla Bisbal Jove. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Vicenç dels Horts, a la plaça del Mamut Benucs, a 10:00 del vespre, ballada amb la cobla Vila d'Olesa. També a 10:00 del vespre, a Balaguer, a la plaça del Mercadal, ballada dels Fanalets amb la cobla 11 de setembre. I a Roses, a la plaça de les Botges, a 10:00 del vespre, ballada amb la cobla Genissenca. I escoltem ara una sardana del mestre Josep Maria Tarrides. És la que porta per títol Platja d'Aro, i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Del mestre Josep Maria Tarrides i per la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la seva sardana titulada Platja d'Aro.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 PM, Sardanes d'autor.

El proper diumenge 26 de juliol tindrà lloc a les 6 de la tarda al carrer Sant Jaume una ballada de sardanes organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí dins de les 181enes festes del carrer Sant Jaume i amb la col·laboració de l'Associació d'Animació Cultural del carrer Sant Jaume. Hi prendrà part la Cobla Contemporània, que interpretarà el següent programa: El Mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando; Punteig Festiu, de Xavier Pinyol i Garcia; 25 Primaveres Ballant, de Quirze, Egea i Puig de Fàbregues; Camèlia, de Joaquim Soms i Gené; Girona M'enamora, de Ricard Viladesau i Cané; Contempollatina, d'Àngel Pujol i Maqueda; Tal com jo vulgui, de Jeroni Velasco i Corzo; Nit de Batxata als 80, de Martí de Joan; i Sardacoti, de Jeroni Velasco i Corzo. I escoltem ara una de les sardanes que es podran ballar en aquesta ballada del carrer Sant Jaume. És la sardana d'Àngel Pujol i Maqueda, que porta per títol Contempollatina. Ens la interpreta la Cobla Contemporània.

0: per la cobla contemporània acabem d'escoltar la sardana Contempollatina del mestre Àngel Pujol i Maqueda.
1: Notícies.
0: El programa Esclat de Tenora arriba als 600 programes. Una trajectòria de sardanes dedicades uneix ràdio i territori per commemorar més de 30 anys de programa. El programa Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, conduït i produït per Martí Auger, emetrà el programa número 600 el proper dissabte 25 de juliol. Un espai dedicat a la sardana i la música de cobla, no només a l'Alt Empordà, sinó a tot Catalunya. Auger posa en relleu la magnitud de la fita, destacant que la clau de l'èxit és la proximitat. Tots els programes tenen la seva història, són molt personalitzats i el guió pràcticament el fan els mateixos oients. La raó és que el format es basa en les dedicatòries interconnectades amb l'audiència. Tot i que la cobertura per freqüència modulada és local, l'emissió en línia els permet arribar cada setmana a oients d'arreu del territori. El programa és hereu de les programacions anteriors conduïts per Josep Montcanut entre el 1982 i 1992 o Esther Palomeres i Rafael Ortega entre els anys 1994 i 1996. El juliol de 1996 va néixer Esclat de Tenora. El nom va sorgir d'un concurs públic. Palomeres i Ortega van estar al capdavant del micròfon fins a l'any 2013. En Martí Auger va agafar el relleu el 22 de març de l'any 2015, iniciant l'etapa que ara culmina amb el programa número 600. En aquesta última etapa, el programa ha crescut en format i hores d'emissió, passant d'una hora a dues hores de durada. En Martí Auger és membre actiu del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres i encarregat de programar les ballades de la capital Alt Empordanesa. Amb 600 programes a l'esquena, Esclat de Tenora, de Ràdio Vilafant, demostra la importància de la ràdio com a punt de cohesió i proximitat per a la cultura popular, capaç d'adaptar-la a les noves necessitats tecnològiques i així poder arribar a qualsevol lloc en qualsevol moment. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana per en Martí de la Ràdio de Sifri Galbany, sardana dedicada a Martí Auger. L'escoltarem interpretada per la cobla La Principal del Llobregat.

Per en Martí de la Ràdio és la sardana d'en Sífric Galbany que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. Dos webs referents del sardanisme a internet estrenen nova etapa conjunta. 30 anys després, els seus autors tornen a col·laborar. Dos webs de referència històrica del sardanisme, Boig per la Sardana i Sardamania, tornen aquest 2026 completament renovats i ho fan plegats. Totes dues són iniciatives particulars de caire divulgatiu i sense ànim de lucre. El retrobament dels dos projectes demostra que la sardana està ben viva. Boig per la Sardana, el web històric d'en Francesc Manau, va néixer l'any 1996 i ha estat ininterrompudament a la xarxa des d'aleshores. Amb l'ajuda de molts col·laboradors, s'han anat ampliant els continguts i s'han assentat i polit moltes faltes i imperfeccions, convertint-se en una base de dades molt fiable amb amplis continguts sardanístics, molt útil tant per a programadors d'activitats sardanistes, cobles, estudiosos de la sardana o curiosos en general. Va rebre el premi a la presència de la sardana a internet l'any 2003 de mans de l'obra del Ballet Popular. Sardamania naixia un any després, el 1997, de la mà de Joan Aranda i s'adreçava a un públic menys especialitzat i més transversal. El seu objectiu fundacional era esdevenir una eina útil per a qualsevol persona que s'interessés per la sardana, fos sardanista o no, i independentment del seu nivell o àrea d'interès. L'any 1997, Sardamania va ser el primer web a publicar regularment una agenda sardanista, gràcies al conveni entre l'autor i el grup d'informadors sardanistes de Catalunya. I un any després va rebre el premi a la difusió de la sardana de l'obra del Ballet Popular. Posteriorment, l'autor cediria Sardamania a l'aleshores Jove Federació Sardanista de Catalunya i el va seguir evolucionant fins que l'any 2017 fou reemplaçat pel portal sardanista, el nou referent del sector, fins a la seva desaparició l'any 2023. Fem un parèntesi musical i escoltem ara la sardana Compassos d'agraïment de Joan Jordi Baumala, sardana dedicada a Francesc Manau, que ens interpreta la cobla La Principal del Llobregat.

Tant interpretació de la cobla La Principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Compassos d'agraïment del mestre Joan Jordi Baumala. Continuem amb la informació d'aquests dos webs referents del sardanisme a internet, Boig per la Sardana i Sardamania. La renovació que us anunciem és fruit d'una estreta col·laboració entre els dos projectes. Com a resultat, avui, després de 30 anys de serveis ininterromputs, Boig per la Sardana estrena una experiència d'ús molt més amigable gràcies a la nova plataforma tecnològica aportada per Sardamania, alhora que Sardamania reneix com a servei sardanista fàcil i transversal després de gairebé una dècada d'inactivitat, gràcies a tenir Boig per la Sardana com a principal motor de dades. Algunes reflexions dels coautors són: en Francesc Manau diu: des del primer moment tenia clar que si disposava d'informació sardanista que podia ser útil a algú, aquesta havia d'estar lliurement disponible per a tothom a internet, tot i que en aquells moments internet encara estava a les beceroles. Les llibretetes personals amb tiratges de sardanes que només eren accessibles als seus propietaris les trobava egoistes i insolidàries. D'altra banda, en Joan Aranda diu: per mi, reobrir Sardamania és aire fresc, recuperar una eina per apropar la sardana a la gent de forma fàcil i transversal, que és el que he volgut sempre, i tornar a col·laborar amb vells amics com en Francesc. Dels continguts actuals, el que m'engresca més és el reproductor de programes de ràdio. Potser no serà el més utilitzat, però veure tots els programes junts em fan adonar quanta gent estima prou la sardana per dedicar-hi hores i hores de difusió altruista, sovint en emissores petites i sense saber quina repercussió tindran. Convertir Sardamania en un dial 100% sardanista espero que ajudi a fer més accessible la immensa feinada de tota aquesta munió de pencaires. Si sou tan bojos per la sardana com jo, o tan sardamaniàtics, entre els programes i les hemeroteques no us les acabareu. I de cara al futur, veure amb quina fluidesa s'ha integrat Boig per la Sardana a la nova plataforma tecnològica em confirma que val la pena buscar noves oportunitats per aprofitar-la. Si això ens permet impactar més i millor a la societat actual, cal seguir experimentant en aquesta línia. I escoltem ara la sardana 25 anys màgics de Lluís Alcalà, regal de Joan Aranda a la seva esposa Helena Puig en el 25è aniversari de noces. Ens la interpreta la cobla Mediterrània.

0: del mestre Lluís Alcalà i per la Cobla Mediterrània, acabem d'escoltar la seva sardana titulada 25 anys màgics. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet a més un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:45 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aigua Viva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringir l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de

0: Bar Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
11: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. A la gastronomia com a la vida, sovint només veiem la part final de la història. El plat que arriba a taula, l'ambient del local, el moment de tastar. Però darrere de cada proposta gastronòmica hi ha moltes coses que no es veuen a simple vista. Hores d'assaig i error per trobar la recepta perfecta, setmanes, mesos, qui sap si anys, buscant un local ideal, i una feina constant de neteja, d'ordre i de preparació perquè tot funcioni perfectament. I encara més quan es decideix fer un pas endavant i participar, per què no, a un concurs gastronòmic on cada detall compta, des de l'equilibri dels ingredients fins a la presentació final. Perquè el món de la restauració, insistim, com a la vida, allò que no es veu també hi és i es nota. Es noten els gustos dels plats que semblen senzills, però que s'han pensat i equilibrat al mil·límetre. Es nota en el servei, que funciona amb precisió, com la maquinària d'un rellotge, i en l'espai, on tot té el seu lloc per rebre la clientela i respondre a les seves necessitats. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a parlar de coses que no es veuen a simple vista.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem, com sempre, abans que res, el xef del programa, l'Eloi Ferran. Blai, què tal?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Com estem?
1: Estem bé, estupendo.
0: Sí?
1: Sí, sí. I, a més, aquests dies primaverals que ens comença a fer, doncs encara millor. Fantàstic.
0: Bueno, hi ha hagut una miqueta de tot, aquest cap de setmana.
1: Ja està, això. Tenim superat.
0: Si una cosa no es veu a taula, però sempre hi és, especialment quan parlem de restauració, és el pa. Qui no comença l'àpat robant aquell trosset de pa que ens han posat en aquell platet?
1: Aquell crostonet.
0: En aquella cistelleta. Aquell pa que representa que te l'has de guardar per sucar, per acompanyar, per fer alguna altra cosa, però tu, cogets a taula i ja tens gana, agafes aquell trosset de pa i ja comences, no?
1: Sí, això passa. I potser passa més quan vas de restaurant que no pas a casa. Perquè al restaurant hi ha llocs que et posen aquells panets individuals, petits, recient fets, inclús a vegades un pèl calentons. I, ostres, qui resisteix a no menjar un tros de pa o acabat tot el panet sencer?
0: Qui se'l guarda per després? Jo no me'l guardo per després.
1: Tampoc.
0: Gairebé mai.
1: Tampoc.
0: A Rubí.

Si hi ha alguna cosa, precisament són forns de pa. A més a més, fa un temps, fa uns dies, el primer, segon i postres va sortir al carrer a preguntar als rovirencs i les rovirenques on compraven el pa. I això, més o menys, és el que ens van dir.

0: farina, llevat, aigua... Pràcticament amb aquests tres ingredients, i només amb aquests tres ingredients, podríem fer pa. El pa és un element bàsic de la dieta tradicional. L'elaboració d'un cereal encara la trobem a la base d'això de la piràmide alimentària. El consum de pa a Espanya ronda, atenció, els 41 quilograms per persona i any, que ja són quilos. A Rubí, en molt pocs dies de diferència, han obert dos forns de pa. El forn Cabrianes, al carrer Justícia, número 2, i el Torres, al carrer Sant Cugat, número 2. Tots dos ofereixen el pa fet a la manera, diuen, tradicional. Avui, el primer, segon i postres surt al carrer per veure quants forns de pa hi ha entre aquests dos que acaben d'obrir, entre el Cabrianes i el Torres. Volem saber també a quin preu venen la barra de quart, i la idea és, si els rubinencs i les rubinenques es deixen, també preguntar a la clientela què han comprat, quan s'han gastat i per què han triat concretament aquest forn de pa entre l'oferta de forns de pa que hi ha a la ciutat. Ens acompanyeu? Perquè avui el primer, segon i postres surt de ruta Panarra, justament, i en començar des del forn Cabrianes. Com et dius?
1: Manoli.
0: Manoli, tu quant pa menges, més o menys, al dia?
1: Dues llesques de pa.
0: Dues llesques. Llavors comprem barra de pa, rodó...
1: Compro un rodó amb la meva parella, un dia sí i un dia no. Tres dies a la setmana.
0: Ho tens controladíssim.
1: Sí.
0: Quin és el teu forn de pa de confiança?
1: El Maxipan.
0: El Maxipan. I per què tries el Maxipan? Perquè és a prop de casa, perquè et ve de preu?
1: Perquè és pa integral que m'agrada, perquè està bé de preu i està a prop de casa.
0: Molt bé. Saps que ara han obert el Cabrianes aquí al Justícia i Torres allà a Sant Cugat?
1: Ah, no el coneixia. Molt bé.
0: Tu creus que hi haurà prou comprador de pa per tant de forn?
1: N'hi ha molts en el lloc que està. Estem al carrer Major i hi ha molts forns i moltes fleques i... Bé, no sé si la gent menja pa o menja dolços, però ja es veurà.
0: Molt bé. Gràcies, guapa, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Com te llamas?
2: Albert.
0: Albert, ¿qué has comprado aquí en el horno?
2: Dos croissants.
0: ¿Cuánto te ha costado? ¿Te lo puedo preguntar?
2: 1,15 €.
0: ¿Es la primera vez que compras aquí en el Cabrianes?
2: La primera vez.
0: ¿Sí? ¿No lo conocías hasta ahora? ¿Lo has visto nuevo? ¿Has querido entrar? ¿Cómo ha ido esto?
2: No, lo vi nuevo el otro día, que hacían la inauguración, no pude venir y digo, pues voy a entrar.
0: Y por probamos, ¿eh?
2: Por curiosidad.
0: ¿Comes mucho pan?
2: No.
0: ¿Nada?
2: Muy poco.
0: ¿Y a pan no, pero croissants sí?
2: Hoy un capricho se da, pero pan intento no comer.
0: Intentas no comer, ¿vale? ¿Has visto que últimamente aquí en el centro hay como muchos espacios donde venden pan y horno y cafeterías y ese tipo de cosas?
2: Sí, eso ya hizo un programa, La Sexta.
0: ¿Sí?
2: Sí.
0: ¿Y qué? ¿Qué hacían? ¿Qué decían los de La Sexta?
2: Bueno, sobre el pan este, bueno, que también viene de la Fripan y todo esto, que hay exceso de... Bueno, que están desapareciendo las panaderías de toda la vida para bueno, que normalmente lo regentan chinos, para entrar a estas panaderías.
0: A ti te da igual, Albert, porque tú no tomas pan.
2: No, pero croissants sí que me gustan, ¿ves?
0: ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. ¿Este te lo vas a comer ahora o dentro de un rato?
2: No, esto me lo voy a comer ahora.
0: ¿Puedes? ¿Y me dices qué tal?
2: Hombre.
0: Uno. El otro, luego... O sea, lo pruebas...
2: No, a salir, no.
0: Esto lo pruebas y luego me dices a ver qué... A ver. Tranquilo, tómate tu tiempo. Porque normalmente en este programa como yo, pero está bien que Albert haga para nosotros la cata del croissant.
2: Está muy bueno.
0: ¿Está rico?
2: Sí, muy.
0: Gracias, Albert, que vaya muy bien. Es veu que a La Sexta ja hem parlat d'això, que hi ha molts forns de pa. És igual, nosaltres avui seguim amb ruta Panarra. Vaig a veure què val la barra de quart i us ho explico, sí? Vale, ja està. Aquí al forn Cabrianes, la barra de quart val 1,20 €. Després també tenen la baguette, que val 1,15 €, però és més petita. La barra de quart, 1,20 €. Seguim, va. Aquí a la pastisseria Méndez també venen pa. Però com que això és un directe, que en realitat no és directe, perquè ho hem gravat divendres a la tarda, avui el Méndez tenia tancat. Jo, de veritat, que faig un acte de fe i confio, Jonathan, que siguis a l'estudi i em puguis explicar a quan vens la barra de quart. Sí? I quan arribem pràcticament a plaça Catalunya, ens trobem en dos locals també relativament nous. Tenim el Santa Glòria, Coffee and Bakery, i el Vivari, que és Bakery and Coffee. Hi ha viveres que venen pa, però el de Rubí diria que no. El Santa Glòria, tot i que és una cafeteria i pastisseria, diria que també tenen una barra de pa. Anem a mirar. No, aquí pa no venen, eh? Hi ha viveris que sí, però concretament aquest d'aquí no, no venen pa. Pas, com et dius?
3: Rafael.
0: Rafael, aviam què et passa tu amb el pa avui.
3: Com?
0: Què t'ha passat avui amb el pa? Anaves buscant una cosa i no l'has trobat.
3: Anava a buscar pel 365 pa de vidre i resulta que no en tenen. I l'he preguntat que per què no fan i me diuen que és que no té gaire sortida. Però, bueno, jo sempre el compro. I fins ara no m'hi havia trobat sense.
0: I ara on vas a buscar pa de vidre?
3: Pues vaig allà al Can Brians, perquè aquest matí...
0: Can Brians és una presó.
3: Bueno, al
0: Forn Can Brians, sí.
3: Al Forn Can Brians. Que he passat aquest matí, l'ho he vist, i diu, com que no he trobat aquí, vaig a mirar a veure com és.
0: Venim d'allà i tenien molts pans. No m'he fixat exactament si hi havia pa de vidre, però n'hi havien molts.
3: Bueno, pa de coca o pa de xapata, més o menys és el mateix.
0: Rafael, mengeu molt pa a casa?
3: No, poc.
0: Però el poc que mengeu ha de ser de vidre.
3: Sí, ens agrada que tinguin poca miga, que sigui planet.
0: Que sigui... Si no sou de sucar pa, sou de posar coses sobre el pa i que cruixi.
3: Sí.
0: Sí, eh?
3: Sí, sí.
0: Què hi posarà sobre el pa de coca?
3: Pues mira, aquesta nit igual fiquem escalivada i anxoves.
0: Meravellós. Meravellós, tenen un sopar de pa i verdura fantàstic. Rafael, que tinguis molt de sort i trobis aquest pa de coca per poder menjar... aquest sopar amb escalivada.
3: Molt bé, gràcies.
0: A tu.
3: I al Blai.
0: I al Blai, que és el càmera. Aquí tenen pa, eh? Aquí al 365, evidentment, tenen barres de pa. El que passa que no hem acabat d'aclarir quina seria ben bé la barra de quart, eh? En tot cas, hi ha un pa francès que venen una barra a 0,95, però si te'n quedes dues, a 1,55. Un preu molt competitiu. I després tindríem el pa 365, que el tenen la barra a... 1,20 €, també prou bé. Com et dius tu?
4: Carme.
0: Carme.
4: Sí.
0: Carme, a tu t'agrada el pa?
4: Sí, m'agrada el pa.
0: Molt?
4: Home, sóc panarra, sí.
0: Sí? De les meves, la Carme és de les meves. Quant de pa compreu a casa, més o menys?
4: Normalment dues barretes de baguets al dia.
0: Dues baguets al dia?
4: Al dia, sí.
0: I on les compres?
4: Normalment allà davant del Distop, que no sé ni com es diu la panaderia aquella.
0: Quant et costen les barres?
4: 1,50.
0: 1,50. I per què les compres allà? Perquè és a prop de casa, perquè són bones, per què?
4: És a prop de casa i no està malament. Tant
0: sí?
4: Dintre dels pans que hi ha per aquí està força bé, sí.
0: El pa és per sucar amb la salsa o per entrepà?
4: A casa és per sucar amb la salseta.
0: Sí, eh?
4: Entrepans pocs.
0: Pocs?
4: Sí, sí. Molt poc.
0: A casa els avis fins i tot mengen la fruita amb pa.
4: No, jo així
0: I
4: ja no.
0: No,
4: aquí ja no arribo.
0: Aquí
4: però
0: no.
4: M'agrada el pa amb nocilla, per exemple, com els nens petits.
0: Molt bé. Canvi sucre?
4: No, el vi amb el d'això no, perquè el vi no...
0: No, eh?
4: No, m'agrada el cava.
0: Però fricandó i a sucar, eh?
4: Les salsetes de tot, de tot. Allà on hi hagi salseta, allà m'hi trobaràs a mi, al meu marit i a la meva cunyada, la Roser.
0: Ai, la Roser que s'amaga per allà. Gràcies, Carme, que vagi molt bé.
4: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Aviam com es diu vostè.
5: Josep.
0: Josep. Josep, a vostè li agrada el pa?
5: Ui, molt, sóc molt panarra, però ara no em puc mitjar.
0: Ja, per...
5: règim.
0: I per què li agrada més el pa? Per sucar o per entrepà?
5: Per entrepà, bocadillo, cago en l'hòstia.
0: Cago en l'hòstia, eh? Molt bé. Josep, el millor entrepà del món de què és?
5: De pa i pernil.
0: De pernil serrà?
5: Sí.
0: Ibèric.
5: Com el bo millor, ibèric i pa amb tomàquet.
0: I ja està.
5: Ja està.
0: Una mica de sal, una mica d'oli.
5: Això sempre. Sóc l'home més feliç del món.
0: I amb això fem, eh? Bueno, Josep, ja està, eh? Com si no ens coneguéssim de res, vostè i jo. Ja el deixaré. Sí, miri, veus? Aquell senyor d'allà que està darrere la càmera, si se salta molt la dieta i pren molt pa, li tocarà el crostó. També li dic. Doncs això, que la barra de quart va a 1,25. Aquí, al Lopan, que tenen aquesta senyalització d'aquí de fem bon pa perquè som forners. Tenen claríssim aquí a Lopan, que eren dels primers que es van establir aquí a l'illa de Vianants venent forn de pa, i ara... Doncs de cop i volta estan rodejats d'altres locals que també ho fan. 1,25, la barra de quart, a Lopan. Com et dius?
6: Marcel.
0: Marcel, vens del Turris.
6: Sí.
0: Per què has anat al Turris?
6: Doncs mira, perquè va obrir fa poc i com que l'altre dia estava molt ple i no hi havia gairebé ningú, dic que aprofito i ja que tenia gana, doncs aprofito i compro alguna cosa per berenar i ja està.
0: Mira, pel fred xafarder que has comprat.
6: Doncs un croissant de xocolata i molt bo, la veritat.
0: Sí, quant t'apuntes?
6: Quan m'ha costat? 2,50 més o menys.
0: 2,50? Però bo,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, però bo, sí. Perquè a vegades vas a algun lloc, 2,50, i potser la qualitat tampoc és la mateixa. Mm-hmm. Però bé.
0: Marçal, vius a Rubí?
6: Sí, sí, sóc d'aquí.
0: I normalment on compres el pa?
6: Doncs el pa, normalment, quan tinc temps, vinc aquí al centre mateix, o si puc, m'escapo al Bonària, que és el que tinc més a prop de casa, per activitat.
0: Ja n'hi ha dos que van al Bonari o l'àrea de Guissona, i mira que tenim l'illa de Vianants planíssima de forns de pa. I ara més, perquè tenim el Turris de fa molt poc, i el forn Cabrianes allà al final, que és d'on venim. Avui estem... Ai, m'està caient el bolso, ja està, és igual, deixem-ho estar. Avui estem de ruta Panarra al programa. Tu creus que tants forns de pa d'altres cafeteries sobreviuran aquí al centre?
6: Aviam, una mica difícil ho veig, perquè sí que és veritat que molta gent, no sé si opina el mateix que jo, però cada cop que veus un local tancat, sempre obren un forn de pa. No sé, potser és un boom i després canvien les coses, no? Però, bueno... Bueno, a vegades no, el Fort de Pa també és un centre neuràlgic de gent que socialitza i tot, i també està bé. Però, bueno, a poc, no?
0: Potser Fort de Pa o ungles.
6: Exacte, sí, depilació, ungles o forts de pa. Però, bueno, està bé.
0: Bé, Marçal, doncs que vagi molt de gust el teu croissant.
6: Moltes gràcies.
0: I que segueixis comprant pa Rubí. Gràcies.
6: Merci a vosaltres.
0: Va, Blai, que tenim el Rafa aquí, que em sembla que ho ha aconseguit. Ho has aconseguit, Rafa, sí o no?
3: Sí, sí. Bueno, no és exactament igual, però és un pa que lo he vist i m'agrada.
0: Quin pa és?
3: No sé, m'han dit un nom molt raro, que una farina que t'ha fet a la pedra, no sé què.
0: T'han enredat?
3: No crec.
0: T'has deixat enredar?
3: Sí, bueno, he vist que m'agrada. La impressió és que m'ha agradat. Llavors, penso que serà bo.
0: Quant ha costat?
3: 2,60.
0: 2,60. Sí. I t'han donat això un rasca?
3: Sí, un rasca per a un descompte per a la pròxima compra.
0: Ah, un no, rasca, eh?
3: Sí, sí, el tinc que rascar a veure aquí a sota.
0: Ah, molt bé. I ja sabem que és forn Cabrianes. Sí,
3: sí? Bon Cabrianes, que està, lo van inaugurar fa un parell de dies.
0: Molt bé, doncs que vagi molt de gust, eh?
3: Gràcies.
0: Records a casa.
3: A vosaltres també.
0: Re, reto conseguido per l'escalivada d'aquest vespre de Can Rafa. Va. És que ens hem trobat aquí la síndica de Greuges Emèrita, la Milagros Calleja, i aprofitarem per preguntar-li aquí davant del Torres. Què tal, Milagros, com estàs?
7: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
7: Bé, bé.
0: Tu menges pa?
7: Sí.
0: Molt? O sigui, la Milagros és una dona de sucar i pa?
7: Sí. Sí.
0: Sí, ho fa amb cara de culpable, ma. Mira'm aquella cara de culpable, eh? Sí, eh?
7: Sí, la veritat és que sí.
0: On compres el pa habitualment?
7: Mira, en el Maxi Pan.
0: El Maxi Pan, allà, eh?
7: Sí.
0: Sempre. Què comprem? Una barra, un rodó, congelem?
7: Una barra.
0: Al dia?
7: Bueno, al dia, però congelem.
0: Congeleu?
7: Sí, sí, congelem, per tant, una cada dos dies, una cosa així.
0: Més o menys?
7: Més o menys.
0: Mm? És per sucar pa, és per entrepans, com us el mengeu el pa?
7: És per acompanyar el menjar i entrepan al matí. Un entrepà, petit entrepà al matí.
0: De pernil?
7: Home, doncs pues, està bé, sí. Un dia de pernil, un altre de fuet, bueno, sí? Anem variant.
0: Molt bé, Milagros, ja està. Aquest atracament amb armada sobre pa ja s'ha acabat. Gràcies, bonica.
7: Ja,
0: que vagi molt bé. Adeu. És que han obert el Turris, per això sí. Estem fent aquí com enquesta.
7: No
0: has entrat mai?
7: No.
0: Bé, és que fa molt poc cobren, eh?
7: Sí.
0: Nosaltres vam estar a punt d'entrar, però al final no hem entrat.
7: Vale, pues vinga.
0: Gràcies, adeu. La barra clàssica. Aquí el Turris val 1,10 €. Ben bé una barra de quart no seria, eh? Seria més petita. Llavors, no sé si la cosa seria competència equiparable amb la resta de barres que hem vist. Però la barra clàssica, 1,10 €. Aquí el Turris. Hola, què tal, com te llamas?
8: Adrián.
0: Adrián, ¿comes pan? ¿Comes mucho pan? ¿Te gusta el pan?
8: Yo soy muy panero.
0: ¿Sí?
8: Sí.
0: ¿Cuánto pan compras, más o menos, al día, a la semana?
8: No, una vez a la semana en el mercado y pan de payés.
0: ¿Congeláis, guardáis?
8: Congelamos en rebanadas.
0: ¿En rebanadas? ¿El sí. pan es para mojar en salsa o
8: no,
0: para bocadillo?
8: Para la mañana, para la turrada del matí.
0: ¿Del matí?
8: Y esporádico.
0: ¿Cuánto te cuesta el redondo del mercado, más o menos?
8: Está entre 2 y 3 euros. El pa de payés de medio kilo, el de medio kilo un poquito más caro quizá. ¿De cuarto, de medio kilo? ¿De medio kilo o de kilo, correcto?
0: ¿Por qué escoges el del mercado? ¿Porque está cerca, porque está bueno, porque tienes confianza?
8: El del mercado está cerca de casa y también por el comercio local, la panadería del mercado y bueno, nosotros vamos al mercado de Rubí.
0: Uh-huh. Ya sabes que hay... Dos locales como mínimo muy nuevos de pan aquí en el centro. El Turris que está ahí mismo y hacia allí el Forn Cabrianes. Últimamente hay muchas panaderías aquí en el centro. ¿Tú crees que sobrevivirán todas?
8: Yo creo que sí, y que cada vez, pues, hombre, uno también compra cuando puede y cuando le pilla, que al final con la familia hacemos lo que podemos, y yo creo que sí, que va en auge y que, bueno, que yo estoy de acuerdo con que vaya a más el tema del pan. Yo creo que es un buen alimento.
0: Uh-huh. Adrián, te hemos pillado saliendo de la lionesa, heu vingut a berenar.
8: Con los niños por la tarde, la merienda.
0: Un clàssic.
8: Bueno, sí.
0: ¿Y qué habéis tomado?
8: Pues hoy es viernes, uh-huh. Así que pues hemos salido un poco de la rutina y hemos hecho un croissant.
0: ¿Y los has hecho felices?
8: Hoy tocaba un poco de felicidad.
0: Genial, Adrián, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
8: A vosotros, gracias.
0: Es que un croissant fa felicitat, si es que es així. És que hem vingut a l'hora de berenar, Blai, l'hora de berenar aquí a la Lionesa està plena, eh? La barra de pa aquí a la Lionesa a 1,20 €. En queden algunes, no masses, diria que 4. Tot just, ara que són... Doncs mira, falten 5 minuts per 5:45 de la tarda de divendres, encara que la gent ens estigui veient dimarts del matí. Però en tot cas, fins aquí arribava la ruta de forns de pa que hem volgut fer aquesta tarda, des del forn Cabrianes fins al Turris. Hem completat aquí a la Lionesa per tancar just la zona en què hi ha aquests forns de pa al centre. Però com que la gent ens ha parlat del Maxipan, que està aquí mateix, si us sembla ens hi acostarem i mirarem també a quan va la barra de quart, i després fem la comparativa final de quan costa la barra de quart al centre de Rubí. El Maxipan, aquí a l'Avinguda de Barcelona, com ens han dit un parell de rubinenques, mirem a quan tenen la barra de quart, que també és una oferta. És dues barres de francès d'un quart, per tant, dues barres de quart, a 1,50 € si en compres dues. Ideal per això de fer entrepans i congelar, o congelar directament. I fins aquí la ruta panarra del primer, segon i postres. A la càmera, el Blai Ferran, i qui acomiada la connexió des de l'Avinguda de Barcelona, ruta panarra, la Mariona Álvarez. Tanta ruta amunt i avall, se'ns ha florit el pa, senyors i senyores, se'ns ha florit el pa, i li ha començat a sucer com verdet. I quan surt verdet vol dir que alguna cosa més que no sabíem que hi era, sí. I és. I avui que el programa va, això,
9: de
0: coses que no es veuen a simple vista, també hem convidat la nostra experta en seguretat alimentària de capçalera, que és la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Cristina, què tal? Com estàs?
10: Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: Ja quan arribem aquí, ells no ho veuen, eh? Si no ens veieu ens hauríeu de veure, www.radiorubi.cat. Quan arribim aquí ja és tard, oi?
10: Molt tard.
0: Ja. Aquí ja no, eh?
10: Aquí ja no. Ja no hi ha res a fer, més que mirar aquesta...
0: Aquest pantone.
10: Aquest dibuix tan xulo.
0: Això que és cubista, no? Que és una cosa com... Sí. Però no, això ja no es pot menjar, això, eh?
10: No.
0: Avui parlarem de florit amb la Cristina, que és un tema que des del principi ha entès com meravellós. Ha dit, m'encanta això. En castellà diríem mo, no?
10: Correcte.
0: Però en català diem floridura.
10: Perfecte,
0: continua. O verdet, deia la iaia, perquè sí. És d'aquest color, no? Així com aquest jersei que porta la Cris, verdet.
10: Exacte. De fet, per mi és l'ocupa gastronòmic.
0: Ocupa gastronòmic, m'encanta.
9: Aquesta és molt maca.
0: M'encanta. Va, parem un moment per això, ara hi hem posat el ganxo, per parlar d'aquest bon home, que és el Sergi Estella, un cantant rubinenc, que ens interpretarà aquest 12-pack blues, amb una guitarra i un micro fets amb llaunes de cervesa. Mira-te'l. És que no es llença res. Aquí no es llença res, en aquest programa no es llença res, i el Sergi no llença res tampoc.
11: One, two, testing.
0: Vinga, dale, Sergi, dale. Ja ho tens o no? Ara.

0: doncs va, entrem en matèria i parlem de seguretat alimentària i de què fem quan allò que havíem comprat amb tant d'amor i tant de carinyo resulta que ara és verd i no hauria de ser verd, Cristina.
1: O està posseït.
0: O està posseït. El moho, la floridura, què és això?
1: Doncs mira, les floridures, o el moho en castellà, és un fong, ens posem una mica científics, eh?
0: Va, una miqueta, va.
1: Una miqueta només. És un fong microscòpic, vale? Que creix en ambients favorables, que són atemperats i amb humitat, i que poden, algunes de les seves espècies, poden crear unes toxines, que es diuen micotoxines, que són o poden ser molt perjudicials pels éssers humans, vale? I pels aliments també, òbviament, que ens ho mengem. D'acord? I això lligat amb la vostra secció de pa va molt bé també. Però bé, veureu.
0: Llavors, això no es pot menjar?
1: No es pot menjar. Aviam, definim. Són bons, són dolents. Els fongs, el que veiem, en aquesta foto, per exemple, el que veiem és la punta de l'iceberg. D'acord? Yeah. Els fongs treballen en silenci i van creixent amb les arrels cap a baix, que es diuen hifes,
2: vale.
1: I poden arribar, un puntet d'aquests verds pot arribar fins a 5 centímetres endins, que no veiem. Per tant, moltes vegades, o sovint, quan tallem, creiem que amb un tall minimalista per aprofitar al màxim, perquè, clar, escolta'm, s'ha d'aprofitar, eh?
0: Costa tots diners.
1: Doncs és suficient i no ho és, d'acord? Llavors hem d'anar molt en compte amb sapiguer, perquè no pel color, perquè és el de sempre, és el fong aquest que sempre localitzem, no sempre són bons, i per tant, a simple vista, no sempre està bé. Per tant, hi ha uns aliments que és recomanable que llencem sencers.
0: Sencers, eh?
1: Sencers.
0: Encara que sigui una barra de pa i el tros del final sigui blanc, eh? Ni 5 centímetres,
1: escolta,
0: ni 6...
1: Aquell pa, que ha sortit floridura, clar, jo no sé, per exemple, habitualment solen passar en aquests, que són en bossa, oi? Que,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Els deixem oberts, que troben aquella temperatura estupenda, que estan oberts i, per tant, és fàcil que es contaminin. I què passa quan tenim una peça o un trosset petit? Doncs que en seguida... tenim tota la resta s'escampa de seguida. Tenen un potencial de dispersió brutal. Per tant, per això sempre diem, escolteu...
2: No te la juguis.
1: No te la juguis, deixem-ho. Perquè, a més, aquestes micotoxines que us comentava abans i que són molt típiques, per exemple, en el sector del cereal, són realment... l'OMS, per exemple, es classifica com a potencials naturals carcinògens. Vale? Per tant, doncs, ni que els bullis marxen, ni que els fregeixis, ni que facis un exorcisme culinari.
2: Vale.
1: Cap d'aquestes coses funciona. Per tant, amb aquests productes que ja veiem superficialment al fong, no cal, s'ha de treure. On surt més? Perquè hem posat el pa. Aquí dius, ostres, el pa, que no té aigua, no? Que dius, és el producte potser més estable, però també hi surt, per tant. I, a més, solen ser unes espècies més perilloses que no pas d'altres, d'acord?
0: I la fruita?
1: La fruita, per exemple, la fruita pel fong és un spa. Per què? Perquè té un contingut d'aigua... sucós magnífic i és com si posem una catifa vermella perquè entrés en un spa. Aviam, qui no ha anat al súper ha comprat una safateta de maduixes perfecta de la vista, oi? I en dos dies semblava un experiment de laboratori.
2: Sí.
1: Doncs què hem de fer quan arribem a casa amb les maduixes i aquests fruits que són tan d'allò, no? És revisar que tot estigui bé, si hi ha una en seguida treure-la perquè no hi hagi l'efecte aquesta de dispersió. No rentar la fruita per no afavorir la humitat dintre de la nevera, per exemple. Posar papers absorbents a sota de les fruites o tomàquets, d'acord? Són petites coses, petits tips que recomanem per evitar la dispersió i el creixement del fong, que és una cosa bastant natural. Vull dir que no és que sigui una qüestió culpa nostra, és que es dispersa amb l'aire, per tant, és molt difícil d'evitar-ho.
2: Que sí, que sí.
0: I si la fruita aquesta, la llimona, sempre hi ha una llimona, allà al final.
2: O una poma.
0: A una poma. Sempre hi ha una llimona o una poma, no?, al final. Però si es torna al calaix de la verdura, per exemple, i allò està tancat i hi ha aquesta dispersió, hem de llançar tot el calaix de la verdura?
1: No, home, hem de llançar el que veiem que estigui tocat. No hem de llançar tota
0: tot
1: la verdura.
0: No, eh?
1: No. De fet, torno a dir, productes com tomàquets, verdures toves, fruites per descomptat, marmelades, iogurts, salses, allò que tanquem hermèticament, oi? Que cap de no sé quants mesos... Ai, ostres, en teníem d'aquella salsa, anem a veure. I top, allà, el topo blanc ja, no? No. Fora, no traiem res perquè allò escampant cap a baix, d'acord? Què podríem què podríem pensar que podríem salvar, no? Doncs, clar, no sé, vegetals, per exemple, durs, tipus pastanagues, cols, pebrots, coses d'aquestes, no?
0: Clar, també és més difícil que surti aquí.
1: Exacte. Els formatges secs o molt curats, tipus, no sé, el parmesà, tipus manxec... Ratllat no. Com aquesta foto, no, eh?
0: Ai, mira, ratllat, ai, sembla el cus.
1: M'ha vingut aquí. Oh. En aquest moment, que no sabem si això, si han sigut posseïts o estan massa curats,
0: sí, eh?
1: No, aquests s'han de llançar tots. Però sí que aquests que us dic que són més curats, sí que podem potser remenar una mica, però, a més, no jo tall minimalista, com he dit abans, sinó 2-3 centímetres, 2,5, sí. 3.
2: Assegurar la partida.
1: Exacte,
2: no?
1: sí, totalment. I aquesta seria una mica la casuística. Per tant, a la majoria de coses on ens floreixen a la cuina, les hem de llançar, malgrat que ens costi una mica de vegades, doncs perquè, bueno, els fongs són molt ràpids, ja dic, treballen en silenci i és bastant difícil de parar-los.
0: I aquí, mal a passar el teler també per evitar-ho, no? Perquè això, si ja ho tenen, diguem-ne, si tenen el fong, nosaltres no hi podrem fer res aquí.
1: No, senzillament hem d'anar cuidant. Les neveres, per exemple, als fongs no els agrada les temperatures molt baixes, per tant, recordeu allò de les temperatures entre 0 i 4, per exemple, evitar això, que hi hagi ambients húmids dintre, és a dir, que jo renti coses i les posi humides dintre de la nevera, sí, que puguin contactar diferents productes, per exemple, els vegetals, amb un altre, que sigui, amb els formatges, o, vale, que hi hagi aquest contacte, allò de protecció, d'acord? Per tant, tot el que són salses, frescos, cuinats o precuinats, tot està ben protegit, d'acord? I el que són, torno a dir, els tomàquets o maduixes, coses d'aquestes, no tapar-les, però sí que posar papers absorbents i anar fent una revisió freqüent de la nevera, perquè en seguida, és el que dèiem, la poma podrida, de seguida escampa. Pues això passa amb... Bueno, aquí tenim, per exemple,
0: això
1: aquest.
0: Això és la lluna.
1: Suposadament era una llimona.
0: Va haver-hi un temps
1: però
0: que era una llimona.
1: És absolutament delineant, no, diria jo. Sí,
2: sí,
0: sí, sí, sí. És la cara oculta de la luna, mira.
1: Exacte.
0: A l'altra banda, això.
1: Exacte.
0: Però no tots els fongs són dolents, Cristina.
1: No, anem a treure una mica el drama.
0: Anem a treure.
1: No? Perquè jo suposo que us agrada el rocafort.
0: Ens encanta.
1: El calbrí, el camembert, tots aquests, oi?
0: Sí.
1: Necessitem d'una floridura. Passa que aquesta floridura es cultiva de forma controlada, en ambients molt controlats, i per tant, clar, això ens dona una seguretat que no... Què passa? Com detectem en aquests casos quan està florit o no? Perquè dius, ostres, bueno, doncs quan hi ha una floridura fora de lo normal, vale, d'aquelles que semblen el tàper del teu fill el diumenge quan no l'ha tret el divendres a la motxilla, doncs... Pues... Que dius,
0: m'encanta aquest meme, m'encanta.
1: Eh que sí?
0: Si no ens ja ens hauríeu de veure, eh?
1: Em penso que el Robert li ha posat...
0: Això és una desfilada, és alta costura, això,
1: correcte,
0: eh?
1: Correcte.
0: I el tupper del col·le després de passar el cap de setmana... I és que és tan real.
1: És tal qual.
0: T'ha passat a tu, oi?
1: Bueno, moltes vegades.
0: I a mi.
1: No podia deixar de mencionar-ho avui, que anava de fongs.
0: M'encanta. Sí.
1: Per tant, en aquests casos que el formatge doncs, ja està florit, perquè de forma natural ens dona aquesta textura i aquest sabor tan estupendo, doncs quan veiem coses anormals, ens hem de desfer perquè no val la pena. De fet, no ens hem d'oblidar del penicillium més important, que és el de l'antibiòtic,
2: vale,
1: que això prové també d'un fong,
2: vale,
1: i per tant aquest ens ha donat molt, no? De no morir amb unes angines, per exemple.
2: I tant.
1: Però clar, hi ha d'altres que són dolents i hem de saber quan hem de retirar alguna cosa. De fet, estructuralment, a les estructures dels pisos, és un problema també amb les humitats. I això doncs, dona problemes d'asma, en fi, afeccions respiratòries importants. I per tant, no és poca broma. Hi ha un gènere, una família, que és l'Aspergillus, que realment dona molts problemes. I en el sector on estava, que és les farines, pans, cereals, és un paràmetre que sanitàriament i legalment està molt controlat. Pel tema de les micotoxines, com que us comentava abans, quan hi ha moviments, exportacions, importacions, es demana sempre butlletins, doncs perquè és una forma d'evitar que pugui arribar al consumidor final. Amb un forn de pa, per fer un pa, perquè torno a dir, jo ho fet després amb una toxina dintre un forn a 280 graus i no em fent res.
2: Vale.
1: Vale? Ja poden fer l'exorcisme que vulguin, però no farem res.
2: Manera.
1: No.
0: Ai, quina por, eh?
1: No, home, no.
2: Sí.
0: L'altre dia em vaig trobar fong a la barbacoa.
1: carai, em va agradar la barbacoa que vas fer abans.
0: I he pensat. Li preguntaràs a la Cristina.
3: Què he de fer, no?
0: Li preguntaràs a la Cristina. Jo ja fongo la barbacoa. Ha plogut,
1: bueno,
0: no? Ha plogut molt.
1: Després fer una mica de calor, també.
0: La barbacoa està a la terrassada, després calor. Allà molta hi havia...
3: humitat,
0: mira que la netegem, la barbacoa, eh? Però, clar, un trosset d'organisme viu queda. O sigui, un trosset de carn... De
1: sempre. Proteïna, queda. Alguna coseta.
0: Alguna mica de proteïna, exacte. Okay. Sempre queda. Per molt que ens hi vam esforçar. Llavors, en aquests casos, quan la floridura no és a un aliment, sinó és a coses, uh-huh, com la barbacoa, un estri, també pot passar, uh-huh, no? Una cullera de fusta, uh-huh, un, no? En aquests casos, què hem de fer?
1: Bueno, la cullera de fusta, la desfem. Ja, aquesta, fiu,
0: pum. Vale.
1: Aquesta se'n va.
0: La barbacoa no puc fer això,
1: la
0: costa
1: no,
0: molt
1: no,
0: cara.
1: No, la barbacoa no. Deixem, comprem barbacoa, sí. No, netegem, netegem, recordeu, netegem i desinfectem. Netegem bé i després fem aquelles... jo sempre penso en l'algegiu, que per mi és el barato i el fàcil,
3: sí, sí,
1: per
3: sí,
1: tothom,
3: sí,
1: el domèsticament parlant. I desinfectem posteriorment i ja està, perquè a més la barbacoa després agafarà unes temperatures estupendes també, per tant el fong en si no hi farà, no hi agradarà gens, no és gens favorable aquest ambient.
0: El foc també serveix per cremar la part, diguem-ne, en què es crema.
1: I tant,
0: eh?
1: I tant, i tant, i tant.
0: La temperatura, sí, Robert, que sí, que ja ho sé, que vam fer cremar la barbacoa i es va morir tot. Oh, per favor.
1: Vau fer una crema controlada,
3: controlada.
1: Perquè si per no l'àtic aquell... Tot...
0: Oh, tal. Llavors, el foc sí que serviria.
1: Sí, clar, clar, clar. En aquest cas és perfecte.
0: No va quedar viu, eh? Allà
1: no,
0: res?
1: No, no, no.
0: Res, eh?
1: No, no, segur.
0: Val.
1: Doncs segur que no.
0: Lleixiu per safates, correcte, estris, aquest
1: interiors
0: tipus de cosa.
1: De nevera, les neveres aquelles que deixem, desendollem, i les, no les deixeu tancades, home, doncs perquè tenim un ambient humit, allà... Una... Sí. Perquè les deixem obertes, perquè ventili.
3: Clar.
1: D'acord?
0: D'acord.
1: Doncs això és el que afavoreix, o evitem que afavoreixi el creixement dels fongs.
0: I quan hi hagi un... estri que tingui aquesta floridura, directament, doncs, li donem les gràcies pel servei que ha donat.
1: Especialment si és de fusta.
3: Sí,
0: i especialment si és de fusta, no?
1: Sí. Si no, clar, la renta baixés també fa bé.
0: Llavors, en aquestes taules que fem servir per tallar, que són de fusta, ara també està de moda això, de dir que s'estrien, no?
3: Sí.
0: Per Instagram es veu molt. Que s'estrien i que dins també hi poden créixer cosetes?
1: Sí, tant. Amb fongs és el de menys. Fongs, microorganismes, biofilms... Això és un altre capítol.
0: Ai, per favor, eh?
1: Però res, hem de tenir els estris íntegres. I quan veiem que estan, doncs, que ja han fet la seva feina, el que hem de fer és retirar-los, donar-los una jubilació i donar les gràcies pel servei i ja està, i substituir-los. Doncs justament per evitar això, al final recordeu que el millor aliat per prevenir coses és la prudència i la prevenció, per tant, en aquest cas és fàcil.
0: Hem de jubilar més les coses. Jo crec que tenen massa vida útil.
3: I dona vida als que fabriquen.
0: I donem vida als que fabriquen i no tener tanto apego a les coses.
3: Això no és tan guardat,
0: saps?
3: Tan guardat. Home, no
0: passaria. Ahir estàvem fent els tupers de la setmana i ja n'hi havia un que tenia un color una mica.
3: Fora.
0: I vaig pensant en un capítol que vam fer amb la Cristina i va dir, no té bona pinta,
3: no? Aire.
0: Fora!
3: Fora.
1: És així. És
0: fora!
1: Així.
0: No cal!
3: Sí, sí, sí?
0: Amb això ho tindríem, lo dels fongs, ja?
1: Amb això ho tindríem, lo dels fongs.
0: Vale. Molt bé. Doncs ja està. Robert, que ja estem, rei. Marxem.
3: Sí?
0: Sí. Cristina, la propera vegada que vinguis...
1: Digue'm.
0: Parlarem també d'alertes alimentàries d'aquestes de... No, xòpet, no sé què, no ho podem comprar. Sí? Aviam, qui les emet, per què les emeten... Què fan els supermercats quan emeten aquest... No?
1: Perfecte.
0: Potser hauríem de parlar de peste porcina, també, no? Que...
1: Bueno, de fet, estem tocant tot. Toquem l'aviar, toquem el porcí, les vedelles amb els nòduls... Bueno, en fin,
0: una cosa...
1: No sé, ens falta el conill, em penso, no sé què més ens falta.
0: No, els conills
3: ja arribarà, ja arribarà. Més a Lleida.
0: Que marxem, que ja està. Blai Ferran, Cristina Garrido, moltíssimes gràcies per ser aquí al programa. Nosaltres marxem, d'Esperem Taula. Els següents, com sempre, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, tireu els tupers vells i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, a prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 3:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 3:15. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis, perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins...

0: gent normal com tu. Vull dormir amb gent normal com tu.
1: Diu, caramba, don Genaro, diu, ¿cómo hace usted para conservarse tan joven? Diu, mire, diu, no discutiendo con nadie. Diu, hombre, diu, por eso no será. Diu, bueno, pues no será por eso.
2: Molt bona tarda, una setmana més, i avui comencem de manera irònica, de manera divertida. Una setmana més ja tornem a ser aquí, a la gent normal, disposats a conversar de nou amb una persona normal i corrent, a conversar, com sempre, de manera pausada, de manera tranquil·la, ja ho sabeu. Benvinguts a tots i a totes. La vida dona moltes voltes, moltíssimes. A vegades dona tantes voltes que som capaços de caure en un mareig dels bèsties, centrifugades emocionals que et deixen planxat a terra, però amb l'obligació de seguir endavant. Perquè, com deien els Pets, la vida és bonica, però a vegades complicada. Contra els atzars de la vida, poc hi podem fer. Simplement mirar d'esquivar-los, quan podem, entomar-los quan no hi ha més remei i aixecar-se i tirar endavant, perquè la vida, malgrat tot, és massa curta per desaprofitar les oportunitats. El nostre conversador d'avui, segurament, en això hi deu estar d'acord, o en qualsevol cas ja li preguntarem d'aquí breus segons. No és la primera vegada que passa pels micròfons de Ràdio Rubí. De fet, no fa pas gaires mesos va passar pel Branch i va parlar de la seva experiència personal. D'aquella entrevista em va sortir, a mi concretament, em va sorgir la idea de portar-lo a la gent normal perquè ens expliqui més coses doncs sobre la seva vida, sobre com l'ha viscuda, sobre com s'ha format i com ha acabat fent coses molt diverses a la vida. Ànscar, benvingut a la gent normal.
3: Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
3: Hòstia, que malament que ho passo en aquests moments, perquè és molta estona que ell està callat.
2: Tranquil. Ara el protagonista era jo. A partir d'ara, el protagonista ets tu. Molt bona tarda, benvingut a la gent normal. La vida ens dona moltes clatellades.
3: Em costa molt, i t'ho dic sincerament, germà, assimilar que se'm digui normal.
2: Què vol dir que se'm digui normal? Perquè se't digui...
3: Mai,
2: tu no t'has considerat mai normal?
3: Mai. De fet, bueno, m'agrada molt escriure i vaig escriure una vegada una frase, bueno, que va néixer en un plató de televisió, en un programa que estava amb l'Anna Diosdado, era, no me'n recordo del títol del programa, i hi havia gent que trucava, perquè jo va haver-hi una època en què anava a col·laborar amb molts programes d'aquests de televisió per la meva imatge. Estem parlant dels anys 90, jo portava una imatge molt estrambòtica, una cresta, tres crestes, 11 pírcings a la cara, la forma de vestir era molt, molt bèstia. I me'n recordo una trucada que va haver en un programa i una dona va, claro, es que estas personas no son normales. Este tipo de...
2: Referint-se a tu, eh?
3: Sí, a la gent com jo que portàvem amb aquella imatge en aquella època, que no estava acceptat. I jo li vaig dir, digo, tiene usted toda la razón del mundo. Digo, si el hambre, el maltrato, la pobreza y estas guerras que tenemos asimiladas y ahí lo tenemos como normalizado, digo, tiene usted razón, yo no soy normal.
2: I han passat molts anys i continuem igual, eh?
3: Igual.
2: Però ara has canviat molt. És a dir, ja no portes tota aquesta estètica. Això
3: no,
2: és
3: no,
2: que fer-nos grans ens fa més madurs.
3: Jo vivia en un pis al Raval i jo tenia una filosofia de vida de no future. Si em moro, m'és igual. Una
2: viure el present
3: molt,
2: absolutament.
3: Molt punky. I el tarannà, la vida, el món, la societat, estava... Llavors, crec que estava bé. Ara és al revés. Ara jo m'agrada viure uns anys, vull una estabilitat mental, una estabilitat física, però veig que la societat s'està anant cada vegada...

0: A més, a la merda.
1: En quin sentit?
0: De fet, estic treballant en un espectacle que encara tinc dos títols, estic barrejant dos títols, i és Para lo que me queda en el convento o El còmic del Titanic. Perquè veig com això s'enfonsa i jo no vull deixar de fer riure fins que s'acabi d'enfonsar del tot.
1: És la imatge del músic, del Titanic. És l'últim que marxa. Bueno, no marxa, vull dir, s'enfonsa, perquè quan, a l'hora de marxar ja no hi ha bots, clar, salvavides. Llavors,
0: del Titanic van estar tocant fins que
1: allò es va enfonsar definitivament.
0: I aquesta és l'espectacle que estic creant ara, estic escrivint un espectacle amb aquesta filosofia, perquè veig com l'índex de natalitat està baixant, com l'ésser humà no es cuida, com la humanitat s'està autodestruint, però és que a mi no em queda una altra cosa que fer riure allà per el que ens queda. Doncs mira, tio, marxem rient.
1: Clar, l'Ànscar, jo no l'he presentat, en els subtítols, els que ens veieu a través d'internet i, per tant, veieu el vídeo, veureu que hem posat... anellador i pallasso. Llavors faig dos precisions. Anellador, no estem parlant d'una persona que fa canella ocells, Vull dir, estem parlant d'una persona que fa piercings,
0: que
1: o passa, que fa
0: que
1: perforacions.
0: Que posa anelles, sí.
1: Bueno, que és un altre tipus de, diguéssim, de, doncs això, d'anella,
0: per dir-ho així.
1: I pallasso, no? Perquè al final estem amb una persona que ja veureu que és multidisciplinar, multifacètica, no? I ara ens parlaves d'un espectacle que no, entenc que no és un espectacle de clown, o sí?
0: Bueno...
1: O hi ha una part de clown important o no?
0: És més bufó, perquè és bastant satíric. Uh-huh. És bastant satíric.
1: Home, si ens anem d'enriure de les coses, més val ser satírics que...
0: Sí, és molt... Faig servir molt la sàtira, la ironia... I me n'enfoto d'això, de com està la societat, neix de la ràbia de que jo fins ara tenia un negoci, l'estudi en el que estic treballant era meu, el vaig haver de tancar pels impostos, pels gastos que em suponien, per com ha pujat tot, per com ens tenen els autònoms, i d'aquesta ràbia neix... és la meva forma que tinc de revelar-me, i he començat a escriure coses sobre com veig la societat, com veig el panorama actual... I, és clar, la meva arma és la comèdia. És l'únic que sé fer servir, perquè no sóc una persona violenta, però sóc una persona bastant irònica.
1: Parlaves d'un estudi de
0: tatuatges
1: i de piercings, sí, i tal. Mm-hmm. Hi ha una... És que sempre m'ha entrat molt la curiositat en els últims anys.
0: No et quedis amb la curiositat.
1: No, és una curiositat... És més per constatar-ho, amb un professional de la matèria. Hi ha una obsessió ara pels tatuatges.
0: Bueno...
1: O no?
0: No és obsessió, penso.
1: Bueno, una tendència. Penso.
0: Clar, jo en el moment en què guanyo calés no és obsessió.
1: Clar, vale, exacte. Ara,
0: és capitalisme.
1: Si ens abstraiem de la qüestió monetària, però sí que és veritat que... Vas a la platja, no? Per posar un exemple on la gent llueix el cos, no? Vas a la platja i els que no portem cap tatuatge, perquè ja som d'una... perquè ja som d'una generació de fa uns anys, no? Jo hi ha vegades que em sento... home, no desplaçat, Però penses, ostres, ets dels únics que no porta tatuatges.
0: Clar, la gent diu, és que està de moda. Quan dura una moda?
1: No, home, les modes duren N temps.
0: Clar. Jo vaig començar això, jo porto 30 anys en el gremi. Jo vaig començar el 96. Quina moda dura 30 anys?
1: No.
0: Clar.
1: Però hi ha hagut un augment de gent que es vol tatuar.
0: La veritat...
1: I de gent que sobretot es fa tatuatges cada vegada més grans.
0: La veritat és que no sé què dir-te. Jo penso que jo vaig començar això el 96 i se'n veien i jo me'n feia i estem igual. El fet de que siguin més grans és perquè hi ha més acceptació. Uh-huh. I està més introduït a la societat, i està més acceptat. Llavors, lògicament, això ho fa créixer. Però jo ho veig igual, les ganes de tatuar-se de la gent, jo ho veig igual que els 90. És com, encara existeix, està més normalitzat, però en el moment en què es normalitzi del tot, que no sé si arribarà a normalitzar-se, potser baixarà.
1: Però jo veig a vegades coses com molt... jo no sóc gens de tatuatges, vull dir, llavors vaig amb aquest viatge, però veig coses com molt surrealistes, no? És a dir, gent que porta la cara tatuada.
0: Sí.
1: La cara, vull dir, vaig veure una vegada al transport públic que vaig quedar-me com bastant frapat i vaig fer dos passos una mica al costat, no? D'un tio que portava una pistola tatuada a la galta. I clar, em va fer un cert respecte, no?
0: Clar, clar. Bueno, aquest respecte...
1: Que segurament jo vaig amb aquest viatge de, encara de no acceptació,
0: clar,
1: saps?
0: Clar, aquest rebuig,
1: sí.
0: Sí, existeix per la ignorància, per el desconeixement. Una vegada m'ho van preguntar, perquè, esclar, em van dir, hòstia, si tan tatuat com vas? Diu, els nens, quan treballes o fas un espectacle de clown, diu, no et miren raro? O no, és clar, jo també he treballat de monitor d'esplai, d'educador de lleure, i diu, no et miren raro? I no, tot el contrari, perquè això està a la teva ment.
1: Clar,
0: a la ment d'un nen...
1: Un nen ho té més normalitzat, això. Bueno, perquè clar, segurament els seus pares, o el seu pare o la seva mare, és probable que portin algun tatuatge allà.
0: O ho veuen més, o no li donen importància. No li donen la importància que li donem nosaltres. Clar, amb el pas del temps, la vida ens va donant hòsties. Quantes
1: sí.
0: més hòsties, més sensibles estem a aquest tipus de... Aquest tipus de coses. Si... Jo ho veig, mira, te diu, comentava també amb la meva parella, que veig a nenes, nens, que jo perforava amb 16, 17 anys, i ara venen amb 30, i ai, ai, ai, que me va doler, ai, i ho passen pitjor ara, perquè estan més sensibles.
1: Yeah.
0: Doncs jo penso que amb l'acceptació d'algú que no és, no forma part de la nostra vida, passa el mateix. Quan més anys tenim, més raro veiem, o també també tenim la pell més fina, estem més sensibles... Clar, ens fem grans, tio.
1: És allò, exacte. Això t'anava a dir. Dic, és el drama de fer-se gran. Escolta, un tatuador es pot tatuar ell mateix o no?
0: Sí, clar.
1: Amb la mà bona, clar. Vull dir, perquè...
0: O amb la dolenta. De poder pot. Home, una altra cosa és que quedi bé.
1: Clar, no, home, poder, clar, evidentment, però vull dir que quedi...
0: Clar, clar.
1: Igual escrius la paraula al revés o fas la imatge invertida, no ho sé, per dir-ho d'alguna
0: bueno,
1: manera.
0: Bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que fa molta gràcia... No n'hem vist gaires, però és molt guai. Et fas el tatuatge al revés per quan tu miris tu al mirall.
1: És com allò de com les ambulàncies, no? Que porten
0: sí.
1: les lletres al revés perquè tu les puguis veure pel retrovisor.
0: Sí, sí, sí.
1: És curiós.
0: Doncs aquest n'he vist. N'he vist, és molt guai.
1: Ja. Veieu, comencem forts. Comencem parlant de coses absolutament espectaculars.

0: Jo mai del Joan Dausam.
1: Se m'està posant la pell de gallina.
0: És el que tenen les cançons que ho parlàvem l'altre dia en un dels darrers programes d'aquí de la gent normal, no? De la capacitat que tenen les cançons de traslladar-nos a altres llocs, a altres mons, a fer aflorar tot d'emocions i tot de sentiments, no? I aquesta cançó ho és.
1: Sí, tio, sí. Sí. No sé per què. No sé per què. Me vas demanar uns temes així i tal, i te la vaig demanar perquè és una cançó que la vaig escoltar. Quan comença a sonar ja està guai, saps? I vas fent així amb el pauet, i vas... té un ritme, no? És molt... I començo a escoltar la lletra, dic, hòstia, que fort, tio. L'has escoltat, tu? Sí, l'has analitzat? És molt heavy.
0: És molt heavy.
1: És molt maca.
0: Però és molt heavy perquè explica una situació molt heavy, molt crua, diria
1: sí,
0: jo, des d'un punt de vista sentimental o emocional, però tot i així és una cançó que atrapa, no?
1: És una cançó.
0: I et diria fins i tot que té una certa incomoditat semàntica, la lletra, però tot i així t'atrapa.
1: Sí. Saps que hi ha una segona part?
0: Hi ha una segona part, sí. Aquesta, però no la conec, no l'he analitzat com he analitzat aquesta de...
1: Es veu que es retroben, i bueno, ja es veu que està... jo, fins on tinc entès, està basat en
0: fets reals.
1: En fets reals.
0: Bueno, perquè al final les coses basades en fets reals, Ansgar, és el que... No diré que és el que ven més, però sí que és... veritat, que és el que connecta més amb la gent.
1: Bueno, perquè és el més autèntic.
0: És el més autèntic, és el que tu et pots sentir identificat, i tu pots sentir-te una mica, doncs, bueno, generar aquesta empatia, no?
1: Clar, per això crec que el meu espectacle pot funcionar, i és que, de fet, és el que funciona de l'acudit, i és el que funciona del monòleg. Mm-hmm. Quan t'hi veus identificat, i dius, hòstia, és veritat, tio.
0: I per això, a última hora, avui, hem fet un canvi de guió, un canvi de plans, i m'has dit, ostres, per què no posem aquest acudit de l'Eugenio, que a mi m'agrada molt i que em defineix molt.
1: Clar,
0: i que és una mica la meva filosofia de vida.
1: El demanar-me tres cançons que les aniríem desgranant i tres cançons que tinguessin que veure amb mi, jo he pensat, dic, cony, si sóc còmic, si jo m'he dedicat a la comèdia professional, dic, hem de posar un acudit. I és un acudit que jo el vaig escoltar d'un dels meus ídols, que després vaig acabar treballant amb el seu fill, i bueno, és una persona que m'ha influenciat molt a la meva professió com a còmic i a la meva vida en general, i és un mantra, i és un acudit que jo el tinc com a mantra. De fet, ara obres el meu mòbil i el WhatsApp acaba si no serà por eso, o por eso no serà, que és el per mi, en el moment en què aprens a dir...
0: A desconnectar,
1: que fàcil, no? Que fàcil és dir que sí, però i fer el que et doni la puta gana.
0: És aplicar aquella frase feta tan catalana, que és que dos no discuteixen si un no vol.
1: Sí.
0: Per tant, vull dir, a tu et poden buscar les pessigolles, però si tu no t'hi tornes, doncs el que està buscant les pessigolles arribarà un moment que es cansarà.
1: Clar.
0: I ja està.
1: Clar, és Víctor Frank. No sé si has llegit alguna vegada algú d'ell. Bueno,
0: no.
1: El hombre en busca de sentido. Víctor Frank és un psiquiatre, és el creador de la logoteràpia,
0: uh-huh.
1: Que tot a la vida depèn de com et comuniquis amb tu mateix. I ell va estar a tots els camps de concentració, a tots. I el tio va escriure la famosa frase. Diu, m'ho poden arrebatar tot, m'ho poden treure tot, menys la meva manera de pensar, menys el meu pensament. Si jo vull estar bé i trio estar bé, estaré bé. I aquesta és la meva filosofia de vida. En el moment en què ve algú, t'escalfa els cascos, o tens un marrón, o tens... Tio, estàs bé. Saps? Ho pots escoltar, pots respirar, pots veure, pots...
0: Passa que la gent a vegades canalitza les seves frustracions amb, doncs això, no? amb aquesta actitud com molt, anem a dir-ho així, violenta, per exemple, verbalment, o amb aquesta actitud molt, molt beligerant. No? I
1: sí.
0: Clar, perquè això al final és un reflex d'alguna cosa que et passa per dins.
1: Sí, clar, exacte. Jo me'n recordo quan treballava de monitor, va vindre un nen plorant, és que m'han llamado feo, i agafa el nen i pregunta-li, tu eres feo? No.
0: Doncs quin és el problema?
1: Ja està. Doncs aplicar això a la vida.
0: Ens aniria molt bé a tots, segurament. Clar. Ens aniria molt millor si clar, apliquéssim això, una filosofia...
1: Aquesta és la...
0: aquesta filosofia, el budisme, que em deies tu abans.
1: Sí,
0: eh?
1: sí, jo estic batejat com a budista. He pres refugi de dos lames diferents i he estat vivint en un monestir i tot. Però aquesta essència, més que el budisme...
0: Tens una vida de pel·lícula, Ànscar?
1: Una vegada em van dir, mira, tinc dos piropos, que són els més heavies que m'han fotut en la meva vida, que estic supercontent amb això. Un col·lega em va dir una vegada que s'havia de néixer i morir tres vegades per tindre la vida que he portat jo.
0: Home, vull dir, ara t'ho diré, portem 18 minuts de programa i jo ara mateix estic ja en un núvol, estic bueno... encantadíssim. I perdoneu, i sé que no quedarà aquí això, perquè encara encara estirarem més coses.
1: Buah, quan et digui que em vaig... Bueno, ja t'explicaré de la...
0: No, dona'm el titular i llavors, perquè així jo l'agafo al vol i, vale, i tornem ara...
1: Soc apòstata i després em vaig batejar a Montserrat.
0: Ets apòstata, que costa molt ser apòstata.
1: I em vaig batejar a Montserrat.
0: Buah.
1: Queda't amb això i després, perquè em sembla que...
0: Vale, estàvem amb els piropos.
1: És el més heavy. Sí, l'altre...
0: I l'altre era?
1: L'Alfred em va dir, tio, quan tu et moris, què faran amb el teu cervell?
0: Molt gran, aquest, eh? Aquest és un gran...
1: El puto Alfred. Sí, un col·lega de la muntanya.
0: Sí,
1: i ja no sé per què t'ho deia, això.
0: No, perquè...
1: Això, del budisme, sí. Del budisme, penso, me'n vaig més cap al clown que cap al budisme, perquè en el moment en què aprens a riure't de tu, acceptar-te tal i com ets, en fotre-te'n de les teves desgràcies, ja està, tio. En aquest moment ja et pot passar el que et passi, que això ho vaig dir una vegada en un taller d'empatia que estava donant per directors d'educadors de lleure, no pels educadors, sinó per direcció, i va haver-hi una noia que em va dir, hòstia, Ànscar, perquè jo vaig dir que igual que hi ha cursos de primers auxilis per salvar-nos físicament, penso que s'hauria de fer clown, tothom hauria de fer un curs de clown alguna vegada a la vida, perquè per mi són els primers auxilis de l'ànima.
0: Home, perquè ara que es parla molt de salut mental i aquestes coses, home, la salut mental és una part molt important de la nostra vida i moltes vegades la hem deixat absolutament desatesa.
1: De costat. I per mi el ser pallasso és el salvavides de la ment. I aquesta noia salta i diu, hòstia, ens que ets el Patxàdams del Vallès. I em vaig quedar amb això. Sí, és que jo trobo que és el salvavides en el moment en què prens a riure tant de tu.
0: Ho has fet sempre, això, Ànscar, o hi ha hagut moments a la teva vida que no has estat capaç d'enriure tant de tu?
1: Jo he caigut en una depre, vaig estar en una depre molt, molt heavy i he tingut problemes d'addiccions amb l'alcohol. De fet, ahir em van donar l'alta terapèutica.
0: De l'addicció a
1: l'alcoholisme. Sí.
0: Quant de temps vas estar?
1: Jo vaig deixar de beure el 2011. 2011-2012, i he tingut un parell de caigudes.
0: Has tingut un parell
1: de
0: caigudes?
1: Sí, l'última va ser fa uns 3 anys, de la qual m'han donat ara l'alta.
0: Uh-huh. I... És més dur del que sembla, això.
1: Més dur? No hi ha res més dur. Almenys per mi, sí.
0: Com es viu des de dins? És a dir... sense voluntat de ser sensacionalista, però com es viu des de dins? És a dir, ets conscient del que et passa o vius en una realitat paral·lela?
1: Hi ha estones de tot. Clar, quan estàs dins de la merda no ets conscient. Uh-huh. Clar, jo era alcohòlic, borratxo, era alcohòlic, sempre dic, faig acudits d'això també.
0: No, però precisament per això t'ho preguntava, clar. Per si hi havia algun moment de la teva vida que havies dit, ostres, vull dir, no sóc capaç d'enriure'm de mi mateix i de la situació que estic vivint.
1: Clar,
0: no?
1: Ara, com dic, ara sóc alcohòlic no practicant.
0: Perquè ho ets tota la vida, com si diguéssim.
1: Sempre, és a dir, és sempre. Com un... L'addicció no és un camí, no et cures. Ets addicte tota la vida. Has d'aprendre a conviure amb això. Uh-huh. Ja està. Deixar una addicció és un camí. Clar, jo considero, hi ha molta gent que diu, hòstia, ja no és alcohòlico, és exalcohòlico. La paraula exalcohòlico no existeix. És una persona alcohòlic rehabilitat.
0: Que s'ha rehabilitat,
1: potser, saps? Uh-huh. Però exalcohòlic no, tio, ets alcohòlic tota,
0: bueno,
1: la vida.
0: La prova és que pots tornar-hi a caure, per entendre'ns.
1: Sí, clar, és un bitxo que tens a dins i a la mínima que li donguis una miqueta d'alegria, doncs ja se't desperta. I, clar, quan jo em vaig adonar del problema que tenia, és impossible riure ja. Estàs malament, estàs fotut. Clar, i llavors, també, quan vaig caure amb la depre, clar, no sé...
0: Ja això va ser en paral·lel, com si diguéssim?
1: No, va passar una temporada. Uh-huh. Sí, hi ha uns cables que no funcionen. Ja és algú fisiològic, sí. És algú físic. Clar, llavors, no pots riure. Per molt que vulguis, però hi ha una acceptació. He tingut traumes heavy, porto pròtesis de cadera. Jo he estat amb cadira de rodes, no sabia si tornaria a caminar. I me'n fotia. Feia curses pels passadissos amb la cadira de rodes i les infermeres les tenia boges. Però que darrere meu buscant-me jo amb la cadira de rodes, un nervi. I és un trauma, estàs tirat sense poder-te aixecar abans de fins i tot poder-me posar una cadira de rodes i tindre que trucar al timbre perquè vingui una noia o un noi a netejar-te el cul perquè acabaves de cagar. Saps? És molt dur, molt dur. Però tot i així...
0: I això va ser conseqüència de la depressió?
1: No, això és molt, molt, molt anterior. Uh-huh. Ens faltarà programa.
0: Ens faltarà programa. Haurem de fer dos episodis.
1: Vaig tindre un accident de moto al 96 i llavors, arrel del submarinisme, es veu que una bombolleta de nitrogen em va fer com un trombo, no em deixava arribar al rec sanguini i se'm va començar a desfer el fèmur, vaig agafar una osteonecrosis perquè els vasos sanguinis es van moure cap a l'altre costat, perquè l'hòstia me la vaig endur a la dreta i la pròtesi la porto a l'esquerra. I llavors és tot...
0: Ho veieu com us... És que torno a dir, portem... Ho he dit quan en portàvem 18, ara en portem 25 minuts de programa. Una vida de pel·lícula, això.
1: Soc intens.
0: Allò que en diuen ara, intensito.
1: Eh? I m'ho reconec, sí.
0: Bueno, ho reconeixes, vull dir, pots dir-ho públicament i te'n pots en riure, fins i tot.
1: Home, esclar, tio. És que mira, ahir ho vaig posar a l'última publicació que tinc a l'Instagram. És un text que vaig escriure el diumenge, que diu això, que diu, bueno, si jo arribo a les portes del cel i em diuen que no puc entrar pel tipus de vida que he portat, m'hauré de resignar perquè, si no, no hagués sigut jo. Clar, i jo estic content de com soc i del que he fet. Que he fet coses mal fetes, sí, però és que són...
0: Però tots hem fet...
1: Gràcies a això, clar, soc qui soc. I estic molt content de qui soc i de com soc.
0: Bueno, i com diria la porta, no estamos tan mal.
1: Clar.
0: No, vull dir, al final, vull dir, podria ser bastant pitjor, no? Podríem estar bastant més...
1: Què li ha fet, el símbol de la victòria
0: no,
1: o
0: fet,
1: la segona cançó?
0: Li ha fet el símbol
1: ja,
0: de la segona cançó.
1: Gràcia.
0: Però sí, vull dir, és el símbol
1: ho
0: de la victòria.
1: Ho fan així, te'n recordes dels joves?
0: Exacte. Home, la sèrie dels joves... Et senties identificat amb algun dels personatges?
1: Una mica, em passa el mateix que amb les religions. Una mica amb cada un d'ells.
0: Era molt bona aquella sèrie.
1: El Rick, el Neil, el Vivian i el Mike.
0: Te'n recordes de tots
1: de
0: els noms,
1: tot,
0: eh?
1: De tots, sí, eren brutals.
0: Home, és una de les primeres sèries que jo recordo que es van passar per TV3. Una sèrie que jo crec que ara, evidentment, cap productor s'atreviria a fer.
1: No, clar.
0: I cap directiu d'una televisió pública catalana s'atreviria a passar a dia d'avui. La societat ha canviat molt i jo crec que una sèrie com Els Joves, portada a l'actualitat, jo crec que seria impensable.
1: Clar, sí, però alhora molt necessari.
0: Home, sí, perquè Els Joves se n'enfotien una mica amb aquell humor anglès...
1: Sàtira, sí, de Monty Python.
0: Exacte,
1: sí.
0: Molt selecte i molt, molt cuidat i tal. Ostres, se n'enfotien una mica de tot.
1: Amb l'antidisturbi, tu te'n recordes de l'antidisturbi?
0: Sí, home, i tant. Sí, és que clar, hi ha episodis, hi ha moments mítics d'aquesta sèrie.
1: Sí, els Madness.
0: Els Madness.
1: Bueno, el Black Sabbath, havien anat al programa, Frank Zappa... Sí, era molt guai. De fet, tenien música perquè era d'on treien els calés per poder continuar fent-la. Uh-huh. Sí, era...
0: Eren altres èpoques i eren altres músiques.
1: Érem joves.

0: Era l'any 1989 quan sonava aquesta cançó. Jo la recordo perfectament perquè tenia... Jo en aquell moment tenia 13 anys i jo crec que era una cançó... Ja, ara feia moltíssims anys que no l'escoltava i ahir quan preparava l'escaleta l'escoltava i pensava... Allò que dèiem, de les cançons que et porten a moments, no? Et porten a aquests moments d'adolescència, d'estimar una persona a qui no t'atreveixes a dir-li que l'estimes o que l'estimes d'aquella manera que estimes quan en tens 13, no? O et porta a moments més actuals, no? Però té aquests primers acords de piano, són espectaculars, són... Posen la pell de gallina, com deies tu.
1: Cada vegada que l'escolto...
0: No et posis a plorar. No et posis a plorar, que jo també em posaré a plorar avui.
1: És que cada vegada que l'escolto m'he d'aguantar les ganes de plorar. Em fa plorar des del primer dia que la vaig escoltar.
0: És una cançó d'aquell gènere musical que genera tristesa.
1: Nostàlgia.
0: I que moltes vegades, i tu ho saps, que et produeix aquest sentiment,
1: sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Malgrat tot no pots resistir-te a escoltar-la, no?
1: Sí.
0: I encara que això signifiqui això, no? que t'acabin brotant les llàgrimes.
1: És com quan tens un blau i te'l toques a veure el mal que fa.
0: Bueno, les famoses crostes dels genolls. Tu veus que aquella crosta està cicatritzant, i tu poses la ungleta i notes el dolor. I
1: sí.
0: Penses, però és igual perquè vull treure'm aquesta crosta, no?
1: Sí.
0: I aquí passa una mica el mateix.
1: Sí.
0: És a dir, saps que, aquesta, saps que aquesta cançó et pot fer plorar, però malgrat tot... Segurament és perquè necessites plorar.
1: Clar.
0: Que això està mal vist a la societat, però a vegades necessites plorar.
1: Sí, sí, per això dic, veus com no són normal? Clar, que plorar és el més normal del món, és algú fisiològic.
0: És la manifestació del dolor.
1: Clar. O de l'alegria.
0: O de l'alegria, evidentment, sí.
1: O de l'alegria, sí. O simplement una vàlvula de... una fuita... Que necessites d'alguna manera, com una angoixa, l'ansietat. Hòstia, que és l'ansietat, doncs el mateix, no? Hi ha alguna cosa que no quadra, ho has de deixar anar per alguna banda i tens ansietat, doncs ve de gust plorar, doncs plora, tio. Si és que és gratis.
0: Sí, sí, és gratis. El que passa que això que dèiem, que està una mica mal vist.
1: Al final
0: en
1: cau, eh?
0: Home, jo que els que no ens veieu des de casa no ho podeu apreciar, però jo estava veient el pobre Ansgar que li brillava.
1: Pobre, veus-lo de pobre?
0: Li brillaven molt els ulls.
1: Sí, m'has fet feliç posant-me la cançó, tio.
0: Ah, no, no. El que a mi em sap greu... No és la primera persona que t'ho haig de dir que plora aquí a l'estudi. No sóc jo, que els fa plorar.
1: No, ha sigut la cançó.
0: Serveixi d'explicació. Però sí que és veritat que molta gent, i passa el mateix que dius tu, que molta gent fa la tria d'una cançó, perquè clar, una cosa és sentir una cançó en la intimitat, no? I el que això et genera, no? Però després és aquesta cançó que tu mateix has triat, que la sents amb els auriculars aquí a l'estudi i que suposo que penses, no? Estàs en una situació, estàs en una zona que no és la teva zona de confort i de cop i volta això t'abruma. O sigui, et ve molt gros, no? I recordo un parell de convidats, no? Concretament un, que era una cançó que li recordava molt al seu pare. Son pare havia mort feia un parell d'anys, i aquella cançó... I no va poder estar-se de posar-se a plorar i de la veu absolutament trencada perquè allò el va sacsejar interiorment.
1: Sí. Doncs amb aquesta cançó, des que la vaig escoltar la primera vegada, és com fins a tal punt que jo, si hi ha algú que... La música m'encanta, però he estat 11 anys a un esbar dansaire, vull dir que tinc ritme, sé ballar, però mai m'he posat a tocar una guitarra, a tocar... He fet percussió, he fet bateria, he fet percussió, perquè va més amb el meu tarannà, també per l'energia.
0: És nerviós.
1: Clar. I aquest tema l'he tret en piano. Uh-huh. I me'l sé, en piano, perquè és quan veig un piano, hòstia, i l'he de tocar.
0: No sé què se n'ha fet de Richard Marx, eh? També t'ho haig de dir, perquè va tenir aquest gran hit l'any 89, però crec que després, evidentment, deu haver continuat la seva carrera en actiu, però no s'ha convertit en un personatge que ha anat fent discos i hem conegut altres cançons, sinó és una mica un representant d'allò que se'n diu els One Hit Wonder, no? Sí. Allò, cançons que marquen un abans i un després en la teva trajectòria, però que es queden, diguéssim, ja que es queden allà. No li he seguit gaire la pista.
1: No, jo tampoc, i la veritat és que me la sua.
0: Aquesta cançó ens agrada i punt. I ja està. No cal fer investigacions a si Richard Marx continua en actiu.
1: Li desitjo el millor, ja el tinc molt agraït.
0: Exacte, li estem molt...
1: Però és que a vegades treus un tema que és un hit, intentes treure un altre i dius, ala, tio, ja l'has cagat. Haver-te quedat quiet a casa.
0: Sí, i... En fi. Ànscar, Déu-n'hi-do la teva trajectòria. Això d'anellador, dels piercings, eh? Vull dir, clar, piercing man, t'hauríem de dir piercing man, no? O sigui, anellador, bueno, vull dir, ja ens serveix, eh?
1: Perforador. Sí, sí, sí.
0: També hi ha una... Això ha evolucionat al llarg del temps.
1: Sí, i tant, tio. Gràcies a nostre senyor, que ara farà dies que es va morir.
0: Sí, exacte.
1: Doncs, sí, sí, sí. Ha evolucionat moltíssim, moltíssim. Sí, jo vaig estar a un congrés de piercing, el primer congrés de piercing que es va fer fa relativament poc, fa uns 10 anys o alguna cosa així, amb 30 que fa que m'hi dedico, i va trigar 20 i pico anys en que pogués fer una associació de perforadors professionals.
0: Perquè hi ha molt intrusisme en aquest món.
1: No hi havia,
0: món.
1: Sí, tant. Amb el piercing i el tatuatge, sí, tio, moltíssim, moltíssim. Qualsevol pot comprar unes agulles per tatuar o per fer piercing per internet, per Amazon, i se'n va a domicilis a fer-lo.
0: Però sí, clar, tot això s'ha de fer amb unes normes d'higiene bastant serioses.
1: Jo vaig començar el 96 quan no hi havia un decret regulador d'aplicadors de piercing i tatuatge. El decret va aparèixer el 2001.
0: Clar,
1: jo ja vaig estar un temps així i he vist aparèixer el decret i he vist les actualitzacions amb el decret, i jo m'he assegut amb el Departament de Salut Pública i dir, escolta, mira, esteu fent això així, però jo penso que seria millor fer-ho així. Clar, i hem fet correccions, jo he treballat treballo de la mà amb ells, clar. Això també m'ha fet agafar molt de nom amb aquest gremi.
0: Uh-huh. Perquè, clar, mesures higièniques determinades per evitar infeccions de qualsevol tipus.
1: Bueno, sí, o transmissions de malalties. Sí, sí, sí. Clar, la regulació és necessària i això també ha evolucionat, clar.
0: Quin és el rànquing de llocs on la gent se sol fer perforacions, Ànscar? Perquè la de l'orella, la de dalt de tota l'orella, aquesta és molt coneguda, la del nas també, no? Però...
1: Sí.
0: Malic, bueno, fins i tot, et diria.
1: Orella bastant al tragus, que és el triangle aquest del mig de l'orella, el cartílag, que tapa una miqueta la zona auricular, potser és un dels més comuns. Sí, el del nas. No sé, és que també va a èpoques.
0: També va a èpoques,
1: sí. Ara s'està tornant a portar de moda el llavi, que és el clàssic, per mi són les Harleys dels piercings. És una de les perforacions que es van començar a fer i més han crescut. El de la cella també me l'estan demanant bastant i també és dels primers. Vaig parlar amb un client i vaig dir, hòstia, dic, aquest és el primer piercing, que és quan va començar el boom. Uh-huh. Va ser perquè a Anglaterra va aparèixer la fotografia d'un punky als anys 80 amb una cella travessada amb un imperdible.
0: Sí.
1: I aquí és quan va començar a créixer.
0: Són reversibles aquests piercings? És a dir...
1: Jo portava 11 a la cara.
0: Tu en portaves 11 a la cara?
1: I era igual de lleig. Vull dir que això no és...
0: Eres més metàl·lic, això
1: era
0: sí.
1: Més
0: metàl·lic.
1: Anava al metge, em feia una analítica, el meu de ferro, ja estàs bé. Ja.
0: Clar, evidentment. Però clar, això quan t'han de fer... Allò que t'han de fer una radiografia i tal, és un drama, perquè has de començar a treure't coses.
1: Bueno, depèn del tipus de metall que portes.
0: Depèn del tipus de metall.
1: Tal i com treballo jo treballo amb titani grau implant i tinc un certificat que acredita que és el mateix material amb el que es fan les pròtesis.
0: Per tant, això passa per...
1: Llavors,
0: per...
1: sí. Depèn fins i tot del bisturí que faci servir quiròfan, és completament biocompatible i pot entrar quiròfan.
0: Uh-huh. Llavors, tu en portaves 11 a la cara. Uh-huh. Per on els portaves repartits?
1: Nas, bridge, el del llavi, el check, dilatacions, a l'orella, els dos nòstrils...
0: O sigui, sí. I t'han quedat poques marques, per entendre'ns.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: I això és natural, és a dir, és el propi cos que ho, diguéssim, sí, que d'allò...
1: Depèn de com cicatritzi, del temps que faci que l'has portat.
0: Clar.
1: Clar, també és relatiu. Si mires el nas, aquella no se'n tancarà mai.
0: No, clar, evidentment.
1: Clar.
0: Tens aquí un, diguéssim, una comunicació entre els dos. Però bueno, escolta, això, aquesta es veu poc. De cara es veu poc. Si et poses de perfil, evidentment es veu...
1: És un trucat perquè la gent es fixi en mi.
0: Clar. Això ho deia, el Mikimoto, el Miquel Calzada.
1: Sí. Mira, em va entrevistar una vegada.
0: Sí? Ell sempre deia... Ell al començament portava una agulla d'estendre punxada aquí a sota del jersei o de la camisa que portés, no? I una vegada un li va preguntar, escolta, per què portes una agulla d'estendre aquí penjada? I li va dir, pues, perquè la gent em pregunti per què porto una agulla d'estendre.
1: Clar, mira.
0: Per destacar, no?
1: Hi ha un gag de clown... Molt bo, que me'l va ensenyar el Tortell Poltron, el Jaume, portava una americana amb un fil. Uh-huh. I tu li veies el fil, lo típic. T'entra el toc i vas estirar del fil. I dins de la butxaca era un rodet...
0: I ja començaves a estirar fil.
1: A tirar. I veia, ai, que tinc un fil, sí, treu-me'l, sisplau, i començava a tirar. Ai, que no marxa, i el diu... I quan te n'adonaves de la mare que el va parir, tio.
0: Ah, tu parlaves que havies, que tenies com a figura, com una de les figures des de la teva vessant de còmic, a l'Eugeni, no?
1: A l'Eugeni.
0: Ostres, l'Eugeni era molt gran.
1: Molt. Era personatge, si per mi, un dels meus ídols. Clar, és que... ja també pel fet...
0: Era l'època dels... Era l'època que es feien acudits.
1: Acudits. De fet... Jo, en la meva carrera còmica, jo vaig fer clown, després vaig fer bufó, uh-huh. I vaig començar a escriure textos perquè es va posar de moda el monòleg i em vaig adonar que... I l'acudit? I què ha passat amb l'acudit?
0: L'acudit sembla que hagi com mort una mica.
1: Vaig crear un espectacle que es diu Redescubriendo el arte del chiste. Uh-huh. I la meva posada en escena és pujar... amb una ampolla d'aigua, una cervesa, i posar-me al mateix format que l'Eugeni i explicar acudits, els barrejava, m'inventava, però la gràcia està que al ser pallasso, clar, era com els explico i que la gent, això que diu, no me río de ti, me río contigo, no, se'n fotien de mi, de les cares que posava, perquè de com ho interpreto, de com és diferent, tot... al costat contrari de l'Eugeni. L'Eugeni triomfava molt per la serietat que tenia i jo per com me'n fotia, perquè m'agrada molt. Jo sempre he tingut un caràcter una mica transgressor.
0: Una mica, només?
1: Sí. M'agrada...
0: No ho hauria dit mai.
1: El rotllo que la gent admiri, la gent veia els meus espectacles i m'agradava que s'haguessin de plantejar. Pujo a fotre-li una hòstia, marxo, ric... Saps? És com... m'agradava aquesta provocació.
0: Posar la gent una mica contra les cordes.
1: Sí. No sé si has sentit parlar de Leo Bassi.
0: Sí.
1: Leo Bassi ha sigut un dels meus mestres. El meu primer mestre, amb el que més he treballat i amb el que més m'ha influenciat, és Django Edwards.
0: Django Edwards, sí.
1: Django,
0: sí,
1: Edwards.
0: Sí.
1: Vaig estar treballant amb ell, he tingut la sort de ser alumne seu, i és... la persona que més m'ha influenciat.
0: Abans ho parlàvem, quan abans de començar el programa d'avui, tu vas anar a l'Institut del Teatre, tu vas treballar,
1: sí.
0: Tu vas estudiar a l'Institut del Teatre.
1: Quan estava a Terrassa.
0: Els inicis del... Ja tenim una edat.
1: Sí.
0: Ja tenim una edat. Vas coincidir allà amb gent de nivell.
1: Sí,
0: amb gent,
1: sí,
0: jo... com l'Ariadna Gil, em comentaves, no?
1: Sí. Anàvem... Clar, ella ha triomfat més que jo. Bueno, ha triomfat de forma diferent.
0: Bueno, ha triomfat de forma diferent, exacte. Perquè sí, jo no crec que tu... que puguem dir que tu ets un... que no ets un triomfador.
1: No, que va. Jo vaig estar allà, em vaig formar com a actor i després jo vaig dir, cony, és que el meu és el clown. Uh-huh. El meu és la comèdia. Jo intento fer coses sèries i faig riure sense voler. Clar, quan em pregunten, hòstia, jo sóc còmic. Ah, que et dediques a la comèdia. No. de crear comicitat.
0: Clar, jo sóc que és difícil,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí,
0: és difícil.
1: Però no, tio, això m'ho he plantejat moltes vegades i és algo, és que fer riure és molt difícil. Per mi no, tio.
0: Però perquè això em porta a pensar o a afirmar que al final hi ha una qüestió que aquí és molt innata. És a dir, hi ha gent que té aquesta capacitat de fer riure a la gent sense, vaig a dir-ho, de manera natural, sense haver de passar per un període formatiu ni res per l'estil.
1: Això ho vam parlar, vaig tindre aquesta conversa amb una professora d'art, d'arts plàstiques, i jo li vaig comentar que, bueno, també ve per el jazz. El jazz és molt improvisat i els bons músics de jazz improvisen i no tenen una cultura musical.
0: De
1: no
0: fet,
1: han
0: de
1: estudiat
0: els,
1: una cambra.
0: De fet, els músics, o sigui, els músics, quan parlen dels músics de jazz, els tenen com a, diguéssim, com una mica com el cel de la música. És a dir, que tenen aquesta capacitat de, amb la mirada entre ells, amb aquestes mirades compartides entre ells, de... bueno, de saber per on tirem ara i com podem improvisar i com podem fer, evidentment, que això quedi bé.
1: Clar, clar. Doncs ho comentava i ella em deia que sí, que es podia aprendre. Jo, sí, vale, ho pots aprendre. Dic, però no em negaràs que hi ha gent que ho té innat. I hi ha gent que, per molt que intentis aprendre a fer alguna cosa amb ceràmica, a mi no em posis a,
0: bueno,
1: a pintar,
0: com,
1: per exemple.
0: Això és com dibuixar.
1: Clar. Sí,
0: dir,
1: sí, sí, per
0: al
1: això.
0: Al final tu pots anar a cursos de dibuix i pots...
1: guanyar tècnica.
0: I guanyar tècnica i tal, però si no et surt, no et surt.
1: Clar, clar.
0: Dir, és així de clar. Si no et surt, no et surt.
1: Sí.
0: I no pots fer-hi més.
1: A mi em passa amb el món del tatu, que porto 30 anys i no tatuo, perquè el tatuatge em dona molt de respecte i és una professió que la trobo super... Vamos, és que has de saber dibuixar molt bé i veig gent que dibuixa pitjor que jo i està tatuant.
0: I que està fent tatuatges.
1: Està tatuant. I a sobre li va bé. Li va bé, perquè una altra cosa és que la societat, en lloc de voler-se gastar una pasta també, tal com està la cosa, amb un bon tatuatge, et conformes amb un tatu.
0: Ja. Yeah.
1: Però això és un altre tema.
0: Bueno... és un altre tema. Podem posar-lo damunt de la taula, eh?
1: Que em falta temps, tio.
0: Però sí que és veritat que... Bueno, això dels tatuatges segurament hem entrat en una mena de... com de fast food, no?
1: Sí, sí, molt, molt. Em va passar fa poc... Bueno, no fa tan poc, el que passa és que és com una coletilla que tinc fa poc, i no, ja quan te n'adones...
0: Això saps quan comencem a dir-ho, no?
1: Quan fa molt. No?
0: Quan fa molt i és símptoma de que ens estem fent grans.
1: També.
0: Sí.
1: Clar.
0: Perquè quan tens 20 anys no dius fa poc.
1: No.
0: Dius ahir o abans d'ahir o tal.
1: Me'n recordo quan...
0: Però sí, quan comences amb el me'n recordo i el fa poc, doncs aquí estem.
1: Estava a la cua del súper. Y una noia em diu, claro, es que los tatuajes en tu estudio son muy caros. Digo, hombre, depende de lo que sea caro para ti.
0: Ah.
1: I em diu, mira, diu, el otro día, y me enseña que es va fer unas siluetas d'uns ocells,
0: sí,
1: aquí al braç. Dice, ¿esto cuánto me hubiera costado en tu estudio? Li vaig mirar i li vaig dir, em vaig limitar a respondre-li, para empezar, no, te lo habríamos hecho mejor.
0: No t'hauríem fet així.
1: Clar, i ja va fer així, mejor que esto, digo, sí. Bueno, me es igual, yo quería unos pájaros.
0: Clar, però tu, és a dir, tu no saps, vas una mica, no saps el que vols. És a dir,
1: bueno, ella volia unes siluetes d'uns ocells.
0: Clar.
1: Clar, i la persona a la que va anar li va dir, mira, jo te cobro 150 euros. I l'altra li hagués dit, pues yo 200. Hombre, pues este me cobra 150 i quiero unos pájaros. Però no t'has parat a plantejar que això és per tota la vida. ¿Qué quieres, unos pájaros o unos pájaros bien hechos? No, yo unos pájaros.
0: Clar, perquè els tatuatges són per tota la vida. O
1: bueno, és relatiu.
0: És relatiu.
1: Sí, clar que hi ha làser, clar que es pot esborrar, clar que es pot tapar, però bueno. Què quieres, unos pájaros? Què vols, una hamburguesa al McDonald's o vols anar a dinar? Clar que sí, un McDonald's, bueno, un kebab, vale. Jo no sé què dir-te, tio. Clar que sí que m'agrada anar al McDonald's.
0: Sí.
1: Però a mi m'agrada menjar bé i més si és per tota la vida, tio. I llavors les condicions sanitàries. Tinga-ho en compte també.
0: Sí, sí.
1: Clar.
0: No, no, evidentment és un món, és un món en el qual, bueno, en el qual això que et deia, no, que em dona la sensació que hi ha molt, que hi ha d'haver molt de, hi ha d'haver molt d'intrusisme, i hi ha molt de pirata, si em permets, si em permets dir-ho.
1: T'ho permeto.
0: Ànscar,
1: hi havia un pirata que anava, dos pirates que naufraguen, ara t'explico.
0: Ah, pues expliques un acudit. Sí. Vinga, va.
1: I
0: naufraguen. Això és improvisació, eh?
1: I arriben a una illa deserta. I arriben els dos pirates, i hòstia, aquí tots mullats, clar, de l'aigua i tal, i hòstia, diu, anem a buscar unes branquetes o alguna cosa, i fem un foc, i entrem així en calor. I hòstia, miren, clar, enmig d'una illa deserta, clar, era tot sorra, tot verd, tot, diu, mira, fem una volta a la illa i a veure qui troba fusta i ho porta. I total, que foten així, una volta per un costat, l'altre per l'altre, i es troben enmig de l'ell, diu, què, has trobat alguna cosa? Diu, jo, què va, tio, no he encontrado nada. I si tu, jo tampoc. I dice, quema la pata. I dice, joder, quema tu la tuya.
0: Els pirates, doncs aquests...
1: Ha rigut el Joan, eh?
0: Sí, sí, el José ha rigut, l'hem fet riure. Està divertit, el nostre tècnic. Ens queden 3 minutets de conversa només, Ànscar. Que ha passat ràpid, això? Beu una miqueta d'aigua.
1: També me l'he acabat.
0: Ens hem deixat alguna cosa o no?
1: Doncs jo vaig ser apòstata.
0: Ah, sí, l'apòstata. Veus? Havíem parlat del budisme, però no havíem parlat de l'apostasia i de Montserrat. Vinga, amb 2 minuts.
1: Fer retirs espirituals de tant en quant. Les meves vacances són apagar el mòbil i desaparèixer durant una setmaneta de 10 dies.
0: Que bé, això.
1: I em tanco en monestir. He estat a Poblet, he estat al monestir budista de Garraf.
0: Això sí pot anar, així.
1: No, has d'escriure o posar-te en contacte amb ells i dir, mira, escolta, sóc una persona certa perquè jo tinc molta set espiritual. I necessito coneixements i m'agradaria. I el que té Montserrat és que els monjos de Montserrat tenen moltíssima cultura.
0: Home,
1: és una passada, hi ha teòlegs, hi ha psicòlegs, és una passada, filòsof. I una vegada amb una sobretaula a Montserrat, xerrant amb els monjos d'allà, parlant de l'apostasia i de que jo era budista. I em diu un dels monjos, diu, vale que siguis apòstata perquè has desmentit de l'església, em sembla molt bé, diu, que siguis budista també, diu, però per què ets budista? Dic, home, perquè m'agrada la filosofia budista i tal. Diu, tu t'has fixat que un lama, quan es reencarna només a Tíbet? De fet, sí. És així. Va haver-hi una aquí a Granada, l'Oseling, però va ser com algo raro, no? Un lama...
0: Què se n'ha fet d'aquell nen?
1: Ara, bueno, va desmentir també...
0: Està allà...
1: No, que va, que va, que va, no, no, no.
0: Ha tornat a la vida civil.
1: Em sembla que és influencer. Em sembla... Algú...
0: Ostres, ara en aquesta vida ja, si no ets influencer, ja no...
1: Ja. Res. Total. I diu, sí, diu, perquè geogràficament també hi ha una religió. Diu, per això els budistes estan a Tíbet i el budisme és de Nepal. Diu, tu has nascut en un país cristià. Dic, hòstia, és veritat, diu, hauries de ser cristià. Diu, tens raó. Em bateges? Diu, vinga, va. Rotllo, sujetame el cubata.
0: I et van batejar
1: al monestir de Montserrat. Una nit, abans d'anar a dormir, va agafar pip, pip, pip, i em van batejar, tio. Estic batejat a Montserrat.
0: Impressionant. No podíem acabar, crec, de la millor manera amb aquesta anècdota de l'apostasia i del posterior bateig al cim de Catalunya, a Montserrat, beneït per la Moreneta, que sempre és un símbol de moltes coses.
1: No li agrada gaire estar allà. La tenen negra.
0: irreverent i políticament incorrecte i amb una vida de pel·lícula. Ànscar, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la gent normal.
1: M'ho passa molt bé.
0: I jo crec que, malgrat tot, ets un tio bastant normal. Tenint en compte que la normalitat, en el fons, és una anormalitat.
1: Sí, sí, per exemple, la nova normalitat que vam aprendre amb el Covid.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Moltes gràcies per estar aquí.
1: A tu, germà.
0: I a tots i a totes, doncs també gràcies per escoltar-nos. Espero que us ho hàgiu passat bé, us hàgiu divertit. Nosaltres aquí ens hem divertit molt. I ens retrobem una setmana més aquí, a La Gent Normal.
1: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:45. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aèris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un migdia que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus i la xafogor ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada sobretot al Pirineu i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogor que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
1: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista P16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Montroig del Camp en sentit nord, a causa d'un accident en aquest cas que ha implicat 4 vehicles, també carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP7. Continuem amb successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panis a Soses. Pel vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'aigua viva. I precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això, connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sobirà en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Agustera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 hi ha qual Vendrell en sentit Barcelona a la 2 i retencions a Jorba en sentit Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda del Cua entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Mira, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmell. I en els esports recordem que queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi han algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura, recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey davant de 82.500 aficionats. La selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula,

0: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Estan passant coses al meu cap.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit d'aquest dimarts 9 de juny. To be mad about the boy. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des d'aquest, el teu programa Long Play, on la música és la protagonista. Et fa companyia qui et parla, sóc en Xavi Baltà, i avui, per obrir el programa, doncs una balada preciosa i plena de sentiment anomenada I Can't Stop Loving You, del cantautor de Sussex, Anglaterra, Leo Sayer.

Aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita originalment per Billy Nichols, el primer en llançar el senzill, però cal dir que la versió que es va fer més coneguda, arribant al número 6 de les llistes britàniques, va ser aquesta que estem escoltant del 78, que pertany a l'àlbum homònim de Leo Sayer, que portava el mateix nom. I Can't Stop Loving You. Així et donem la bona nit i les gràcies per estar en aquesta sintonia 997 des de la Ràdio del Vallès, en Ràdio Rubí, en antena Long Play.

Aquesta versió en solitari d'aquest senzill Have You Ever Seen the Rain, una cançó original de la Creedence Clearwater Revival, l'està interpretant des de l'àlbum Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, un àlbum d'estudi en solitari de John Fogerty, publicat el 22 d'agost del 2025 a través de la discogràfica Concordia Records. Cal dir que ell, en John Fogerty, que n'era el cantant i guitarrista de la formació Creedence Clearwater Revival, va compondre aquesta cançó i la va escriure en un moment de gran tensió interna abans de que la formació es dissolgués. Està inclòs en l'àlbum d'aquesta mateixa formació publicat en el 71 que portava per nom Pendulum, on també hi trobàvem un gran èxit, Hey Tonight.

grans cançons com aquesta que estem fent sonar ara mateix, Summer, una de les peces més cèlebres i evocadores cinematogràficament parlant del cantautor nord-americà Bobby Goldsboro, llançada el juny de l'any 73. But the memory lingers. Aquesta cançó dona títol al seu àlbum d'estudi Summer, the First Time, publicat aquell mateix 73 per la discogràfica United. I la lletra narra de forma nostàlgica la història d'un adolescent de 17 anys que té la seva primera experiència romàntica i sexual amb una dona madura de 31 anys. I ara la ràdio, deixant de bandejar aquesta cançó, el gran Bar Bacharach amb aquesta cançó.

Doncs, senyor, Make It Easy on Yourself és una de les obres mestres més emblemàtiques de la història del pop melòdic, composta pel genial Burt Bacharach a la música i amb la lletra del seu inseparable col·laborador, en Hal David. Com a compositor, Bacharach va crear la cançó originalment l'any 62. Més tard, la va incloure en un àlbum d'estudi del 69 que porta el mateix títol que el tema que acabem d'escoltar justament. Però la versió més famosa és del 65, del trio nord-americà The Walker Brothers, que va agafar la cançó i la va reinterpretar amb una producció èpica inspirada en el conegut mur de so, Wall of Sound, i aquesta gravació va ser un èxit absolut i va arribar en el número 1 de les llistes del Regne Unit i també del Canadà, sonant aquí tota aquesta música a la ràdio.

Sonant a la ràdio, Homely Girl, una dels grans clàssics de la música soul gravat originalment pel grup vocal nord-americà The She Lights el desembre del 73. Aquesta cançó va ser el seu tercer i últim senzill del seu sisè àlbum d'estudi anomenat de forma homònima The She Lights. Tot i que la versió d'aquest grup és la fundacional, la cançó va rebre una segona vida massiva a finals dels 80. Va ser el grup britànic The Rick i UB40 que en va fer un cover l'any 1989 per al seu disc Labour of Love 2. La seva adaptació al ritme reggae va ser un èxit aclaparador a tota Europa i va tornar a portar la cançó a les llistes d'èxits globals.

Aquesta versió que estem escoltant de Wilty és una interpretació històrica molt especial que pertany al cèlebre concert One Night Only dels Bee Gees, gravat en directe a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Era un 14 de novembre de l'any 97. Wilty és un dels duets més icònics i elegants de la història de la música pop, llançat al setembre del 80. Tot i que sovint s'associa directament als Bee Gees, en realitat és una col·laboració magistral entre dos grans, Barbara Streisand i Barry Gibb, que era el cantant principal d'aquesta formació. La cançó dona títol al 22è àlbum d'estudi de Barbara Streisand, que portava per nom Wilty. Es va publicar el 80 i es va convertir en un disc molt important a la seva carrera. Va ser el més venut en realitat de la seva carrera, més de 20 milions de còpies arreu del món.

La recordes d'aquesta cançó, Just For You, una peça pop-rock melòdica del cantautor i teclista britànic Alan Price, llançada en el 77. S'inclou en el seu àlbum d'estudi homònim, que portava el mateix nom, Alan Price, publicat per les dues discogràfiques, la Jet Records i la United. Alan Price és una figura molt respectable en el món de la història del rock, especialment conegut per haver estat el teclista original del mític grup The Animals. Amb el seu icònic i dramàtic solo d'òrgan amb aquella gran cançó The House of the Rising Sun.

Una noia especial, Special Ladies, una de les balades de Sweet Soul i Rhythm and Blues més icòniques de principis dels 80, gravada pel trio vocal nord-americà Ray Goodman and Brau, que durant els 70 es van fer anomenar primer The Moments. Llançada a finals del 79 com a senzill avançat del seu àlbum de debut homònim, Ray Goodman and Brau, la cançó es va convertir en un èxit absolut a principis dels 80. Arribaria al número 1 de la llista de Rhythm and Blues del Billboard i aconseguiria un espectacular número 5 a la llista de pop general del Billboard Hot 100 americà.

Sense cap tipus de dubte, aquesta cançó és la banda sonora definitiva del moviment hippie de l'any 1967. A Winter Shade of Pale estem escoltant una versió especial 50è aniversari inclosa en un àlbum que portava per nom Hitting Flips, que dona títol a l'àlbum recopilatori digital de la banda Procol Harum, publicat un 3 de maig del 2019. Amb aquesta cançó debutava la formació de rock psicodèlic i progressiu Procol Harum, era un 12 de maig de l'any 67. Es llançava la cançó el 8 de juny del 67 i arribava al número 1 de la llista del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, déu-n'hi-do. A més, va triomfar arreu d'Europa, incloent-hi, com no, el nostre país, aquí a Espanya. Con su blanca palidez, recordada a la ràdio.

música que ens acarona durant la nit del dimarts, The Way You Look Tonight, interpretada per Steve Thriller, és una de les versions modernes més estimades i reconegudes de l'escrit American Songbook. Va tenir un paper fonamental en la seva carrera, ja que va suposar el seu salt de productor musical a cantant d'èxit. Steve Thriller la va incloure com a eix central del seu àlbum de debut oficial com a vocalista, titulat A New Standard, publicat l'any 1999 sota el segell Atlantic Records. Però aquesta peça no és original dels anys 90, va ser composta originalment l'any 1936 per Jeremy Kern a la música i Dorothy Fields a la lletra, per la pel·lícula, gran pel·lícula musical Show in Time, on la cantava evidentment el gran Fred Astaire. Aquell mateix any va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original.

Només amb un programa com aquest, en el Long Play, pots gaudir d'una cançó de quasi 10 minuts. Perquè estem escoltant Feel So Good, és la composició de jazz, pop instrumental més famosa i reconeguda del trompetista i intèrpret de Fiskorp nord-americà Chuck Mangione, llançada a finals de l'any 77. Dóna títol al seu desè àlbum d'estudi que portava el mateix nom, publicat sota el segell AM Records. El disc va ser un èxit descomunal, arribant en el número 2 de la llista Billboard 200 d'àlbums generals. La versió editada, la més curteta, que es va fer per la ràdio, evidentment, arribaria al número 4 de la llista Billboard Hot 100, era el juny del 78, i va coronar el número 1 de la llista també dels adults contemporanis. Manquen 11 minuts per les 11 de la nit. Estem en directe des de la 91.7 FM, des de la Ràdio del Vallès. Evidentment, això és en Ràdio Rubí. I com cada dimarts, doncs estem fent una selecció de grans èxits. Grans èxits que recordo que sonen aquí, en el programa LOM.

Aquesta fantàstica versió va ser composta el 1960 pel geni de la música brasileira Antonio Carlos Jobim. I estàvem escoltant, doncs, The One Note Samba, interpretada per la gran cantant nord-americana Eddie Gorme, una meravellosa adaptació del jazz vocal llançada en l'any 63. S'inclou en un dels seus discos més venuts i aclamats, titulat Blame Me in the Bossa Nova, del 63, llançat per la Columbia Records. I aquí a Espanya, Eddie Gorme és molt recordada i estimada per les seves grans col·laboracions amb el trio Los Panchos.

Aquesta peça amor interpretada per la gran i inolvidable Doris Day és una versió vocal preciosa i captivadora. Es va llançar l'any 63. La seva veu dolça i elegant sintonitza la perfecció amb el romanticisme d'aquesta melodia. Es va incloure en l'àlbum d'estudi titulat Love Him del 63, que va editar la Columbia Records, un disc on Doris Day versionava grans balades d'amor de l'època. Doris Day, què dir d'ella? Una de les grans estrelles del cinema de Hollywood, recordada per pel·lícules com Confidencias a Medianoche o L'home que sabia massa. És precisament en aquesta pel·lícula on Doris Day canta per primera vegada la seva cançó més important. Segur que la recordeu. Què serà, serà.

0: Sonant a la ràdio l'èxit més acaparador i reconegut de la carrera de la britànica Dusty Springfield, llançat al 66. You don't have to say you love me. Es convertiria en l'únic número 1 absolut d'ella mateixa a les llistes del Regne Unit i va arribar al prestigiós número 4 del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Amb aquesta cançó hem arribat al final del Long Play. Salutacions, soc Xavier Baltà, produint aquest programa. Que descanseu i que passeu bona nit. A reveure i fins la propera.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Ràdio Rubí, la primera en informació local.
3: És mitjanit.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
2: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
2: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
2: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
2: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
2: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
2: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
2: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es

0: en defenses naturals, si ho poséssim en una línia, serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta edat, eh? Els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
1: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
0: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la Gran Muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
1: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
0: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem... Hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
1: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
0: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Faré moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que Europa

0: en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'imperi romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però hi ha, no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, heròduts. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: Xina,
0: no?
1: De sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que, com que eren... Els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps... no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica. No? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats... els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la Ruta de la Seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la gran muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Van morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts, també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no?, fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de la ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà.
0: Doncs, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenien els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua, i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan, i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: És la una de la matinada.